0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Li m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé. És que jo no sé, tio. No sé, no sé.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

Bye.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAF, FM, app i 3CAT.

0: mai. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat.

són parefa, però no són fades. En Wick Kim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La base que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

escoltes i cants.

0: quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

life. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Way.
1: Activa el mode estiu. Escolta i cap.
2: That's it.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escolta i Car.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi i benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem nova jornada. Aquest ja és un nou dia de programació a través del 107.1 de l'FM. Avui, dimecres 12 d'agost del 2026, i sempre la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos i d'apropar-vos tot un contingut que desitgem us agradi i us ajudi a passar la millor jornada possible. A més, sempre ho recordem, aquest és un contingut que podeu seguir, que al mateix temps també podeu trobar a través d'internet, a Ràdio en Línia o Ràdio La Carta, a www.rtv-elventrell.cat. I pel que fa a l'espai matinal de Calaixera, que de fet la programació començarà per aquí, de seguida el podeu seguir per Televisió El Vendrell, Ràdio en Imatges, com solem destacar, presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera us convidem a que seguiu la programació que ja està prevista i això ja comença. Som-hi!
1: El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. A més, un dia força especial. Avui és dimecres 12 d'agost. Per fi ja és 12 d'agost. Vol dir que avui és el dia de l'eclipsi que tant hem parlat i que tant se n'està parlant darrerament. Però és que, a més, avui és el darrer dia en directe d'aquest espai de La Calaixera abans de la parada estival. Demà dijous i divendres deixarem un bon recull i un bon resum de seccions i temàtiques en La Calaixera d'aquesta temporada, així que això serà el darrer dia de la temporada en directe. Dimecres 12 d'agost, programa número 4023. A més, si voleu participar i voleu dir la vostra, ja ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101 o un correu electrònic en qualsevol moment del dia, calaixera@rtv-elventrell.cat. Passem ja 3 minuts a les 9, volem ser-hi fins a les 12 i són això les 3 hores diàries i habituals buscant tota aquesta estona de ràdio sense pretensió, però amb tot el rigor possible. De fet, per començar anirem cap al temps. També ja hem preparat, hem triat una primera cançó per posar ritme i això ja ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. També la repassada habitual a les principals portades dels diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, butlletins previstos a cada hora en punt, i després del butlletí de les 10, segona part de Calaixera, i més coses, més qüestions. De fet, avui tancarem temporada amb una secció que en aquestes darreres setmanes no l'hem poguda portar a terme, però avui sí ja ho farem en directe, ho farem de forma telefònica amb en Toni Gallardo. Ja el recordeu, ell és l'especialista musical d'aquesta casa i que ens apropa un matí a l'òpera. I justament això que dèiem, després d'unes quantes setmanes que el Toni no ens ha pogut acompanyar, doncs així avui sí ho farem en directe per acomiadar temporada. I també recordant temes així importants sobre l'eclipsi, com no, per exemple, parlant de la mnemònica, que en vam parlar ara fa també uns dies, que és una mica la ciència, l'estudi del sol, així que en un dia com avui és important recordar-ho, això. Repassarem l'agenda, propostes culturals, a les 11 actualitzarem les notícies i ja anirem cap a la tercera i última part. Cada setmana tenim secció amb Coma-ruga literària, l'oportunitat de conèixer els escriptors i les escriptores que formen part d'aquesta entitat. Ja quedarem avui, si ja en participació, amb trucades força estona, recordem-ho, en aquest darrer dia de la Calaixera, en directe, eh? En directe. I ja a les 12 posarem el punt i final i ho deixarem per avui. Gràcies un dia més i, com sempre, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència, sempre recordant que això és casa vostra, com sabeu. Benvinguts.
2: La Calaixera, un programa unicat de tot.
0: I, de fet, comencem sempre pendents de la previsió del temps. Avui una jornada plenament estiuenca al Baix Penedès, amb predomini del sol assolellat i temperatures elevades. Al llarg del matí la temperatura anirà pujant ràpidament i arribaran fins als 33 o als 30 graus de màxim al municipi. El vent serà fluix durant bona part del dia, amb entrada de la marinada a partir del migdia, que pot aportar una mica de suavitat a les zones més properes al litoral. La tarda continuarà el temps estable, important, conèixer el temps just aquest vespre per l'eclipsi. Serà assolellat, poden aparèixer alguns intervals de núvols baixos o poc importants, però que a priori no han de fer la guitza a la visualització del propi eclipsi. I la nit, el cel també serà serè i poc ennuvolat i temperatures que també a la nit seran prou altes.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
0: I avui una cançó ve molt adient, per un dia com avui. I a més, amb aquesta efemèride o aquest obituari de fa ja unes quantes setmanes amb la mort de Bonnie Tyler, doncs una de les seves cançons més conegudes, que és aquesta, i que coneixeu sobradament, justament parlen d'un eclipsi. És Total Eclipse of the Heart. Jo, total eclipsi al meu cor. Així que és una cançó perfecta per començar i per posar ritme a la Calaixera avui dimecres, amb aquesta mirada posada cap al cel.

0: Eclipse total al cor. És la cançó de Bonnie Tyler, la cançó que avui és ideal per aquesta jornada d'avui, que ja és 12 d'agost. I, de fet, sempre és contingut que ens ajuda, contingut musical, que ens ajuda a començar i a posar també ja tot el contingut informatiu en directe i en proximitat, com és i com ens agrada, a través del 107 Tambor de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 9 minuts. Notícies.

0: Trànsit, que té a punt tot un dispositiu especial per garantir la seguretat i evitar problemes de circulació aquest dimecres en motiu de l'eclipsi. Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, 180 dels quals seran agents de trànsit i que estaran especialment presents a l'AP7 i a l'A2. Una de les principals recomanacions és no aturar-se ni estacionar al voral de les carreteres per poder observar el fenomen. Aquesta pràctica està prohibida i podria dificultar el pas dels vehicles d'emergència. Els Mossos faran controls i diverses passades per comprovar que es compleixi amb aquesta norma. I Trànsit també recomana planificar el trajecte amb antelació, sortir amb temps i evitar la AP7 sempre que sigui possible. A més, hi haurà restriccions per als camions en sentit sud entre les 5 de la tarda i la mitjanit, i en sentit nord la circulació estarà limitada al carril dret i amb una velocitat màxima de 80 km/h. Les autoritats també demanen que el retorn sigui esglaonat i recomanen aprofitar les activitats programades després de l'eclipsi per evitar que milers de vehicles surtin al mateix moment. L'objectiu és garantir una mobilitat segura i facilitar el pas dels serveis d'emergència durant tota la jornada. I al mateix temps, els agents rurals desplegaran prop de 150 efectius en motiu de l'eclipsi solar d'avui davant la previsió d'un augment de la mobilitat i de visitants arreu del territori. El dispositiu reforçarà la vigilància als espais naturals protegits i als punts amb més afluència, amb especial atenció a la prevenció d'incendis i al compliment de la normativa ambiental. Els efectius també controlaran els accessos i comptaran amb el suport d'un helicòpter i dues embarcacions. A la zona del Mont Mell, els agents rurals preveuen afluència de visitants, tot i que l'indret no ofereix bones condicions de visibilitat per poder observar aquest eclipsi. El dispositiu es coordinarà amb els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, les ADF, els ajuntaments i els gestors dels espais naturals. I també, com ara fèiem, a poques hores de l'eclipsi total d'avui, una de les grans incògnites és la previsió meteorològica. A priori, sembla que els pronòstics conviden a l'optimisme, però amb certs matisos. De fet, d'això se n'encarrega, com sempre, en Marc Rodero.
1: A priori sembla que les condicions seran favorables pel dia de l'eclipsi i la nuvolositat sembla ser que no serà gaire destacable, però sí que és cert que hem de tindre en compte que el sol es troba molt baix en l'horitzó i, per tant, la mateixa nuvolositat que pot arribar a crear la humitat ambiental que tindrem en aquell dia pot formar algun núvol baix. Però sembla que els models indiquen, com diem a dia d'avui, que la nuvolositat no seria gaire destacable. Combinaríem aquestes temperatures elevades amb una notable sensació d'aixafogor i, per tant, creiem que a priori es podia veure amb certa normalitat. Utilitzem la paraula certa perquè hi ha un espai que se'ns escapa, lògicament, per la possibilitat d'aquesta formació d'aquests núvols baixos a l'hora en la que el sol comença o en la que l'eclipsi comença, donat que es troba molt baix de latitud.
0: De fet, al carrer es parla molt de l'eclipsi. La gran majoria de gent afirma que el veurà i cadascú ja té triat l'indret on serà quan es produeixi aquest fenomen. Hi ha ubicacions diverses, des de casa, des de les muntanyes, a la platja i fins i tot des de dins del mar.
2: Nosotros vivimos aquí en una urbanización, en la Baronía del Mar, y nuestra casa mira hacia aquí, hacia el Vendrell, con lo cual nosotros ya tenemos controlado dónde se pone el sol cada tarde. Y ahí lo vamos a ver. Perfecto, a no ser que se nos ponga una nube o nos venga una tormenta, pero bueno, vamos a pensar que va a venir la cosa rodada y la vamos a ir viendo perfectamente ahí.
3: Si es veu des de casa meva, el veuré des de casa meva. Jo crec que sí. No sé si els edificis me'l acabaran deixar de veure, però sí.
4: Segurament que el veuré a la platja amb les amigues. El que no sé quin punt és, perquè elles ho saben, però diré amb les amigues. Costarà trobar aparcament, però bueno, a la vora de la platja de Comarruga, segurament.
5: Ah, no, jo no lo voy a ver. No, porque yo vivo en Barcelona y allí poco se va a ver. Yo es que he venido a ver a mis padres, pero yo soy de Barcelona. Allí se ve poco, aquí quizás sí se vea más, pero allí en Barcelona hay poca zona donde se vea. Creo, tampoco estoy muy puesto en estas cosas.
6: En Las Pedreras, que tengo una casa allí. No sabemos si la veremos o no lo veremos, pero... De momento allí.
7: Sí, lo vamos a ver, sí. Yo lo vamos a ver en casa, que se ve bien de allí. No obstaculiza nada y lo vamos a ver de allí. En San Jaume, somos de San Jaume.
8: Sí, veuré l'eclipsi i el veuré a Bellvei. Sí, perquè aquí com que hi ha amb les muntanyes i tot no es veu, I sí, al veure el vell vell, que hi ha com una esplanada, i des d'allà jo crec que a les 8:30, sí, perquè el sol ja estarà baix, es veurà bé.
9: Sí, lo vamos a ver. Saldremos con la moto de agua delante de Creixell, en el mar, y sin nadie delante y sin aglomeración.
0: Un eclipsi total que és un fet insòlit per tothom, i això no obstant, algunes persones de més edat recorden altres eclipsis parcials, tot i que van veure'ls ara ja fa molts anys.
5: Hace muchos años, pero era yo un crío. Pero no sé si era exactamente como este o era el otro. No, hay otro que es, pues sí, otro que era más pequeñito, digamos. No era total como este, pero hace muchos años. Me acuerdo porque era un niño y me viene el recuerdo ese, pero no como este que están dando tanto bombo ni nada, que es cada no sé cuántos años, ¿no?
4: No recuerdo. Potser l'altra vegada que vas, quants anys fa, l'altra vegada? Bastants. Pues no el vaig veure. Hi ha molta gent que diu que ho veurà per la televisió, que també, clar, si no tenen ganes de molta gent, perquè hi haurà molta gent als tots els puestos. Hi ha gent que hi ha puestos més específics, en muntanya. El meu cunyat diu que anirem a una muntanya allà davant de la Papiola, que és molt xulo. No ho sé, jo aniré a la platja amb les amigues.
2: Jo, como esto, creo que no lo hemos visto nunca, creo. Yo recuerdo haber alguna vez me ha parecido como ver un poco la luna tapando un poco, pero yo creo que lo que nos va a venir ahora debe ser una cosa única. Yo no recuerdo, a ver, vamos, por lo que nos están anunciando tanto y tal, yo creo que como esto no habremos visto nunca nada igual, creo.
6: No, tan completo como este no, parcial, pero por la tele, nada más.
7: Así tan total no, yo recuerdo de más, no total.
10: Sí. ¿Era pequeño?
7: Sí, era pequeño, pero total no, porque total que hace 100 años, más menos, ¿no? Algo he escuchado, sí.
0: També hi ha la possibilitat, per exemple, de veure doncs, aquest eclipsi de sol des de diferents activitats guiades o inclús des d'una casa de colònies. Les cases de colònies de la Fundació Pere Tarrés, que acullen de nou aquest estiu el programa de vacances Marxem en Família. I aquest any, un moment destacat de l'estada és justament la preparació per observar l'esperat eclipsi solar. De fet, així ho feien des de la casa Artur Martorell de Calafell. De fet, qui ens ho explica és la Sílvia Martínez.
11: Un taller sobre l'eclipsi per entendre per què es dona aquest fenomen i saber quines fases veurem aquest dimecres. Es tracta d'una activitat especial aquest dimarts a la Casa de Colònies de Calafell, com bé explica Pere Vives, portaveu de la Fundació Pere Tarrés.
12: Evidentment és una cosa excepcional i per tant doncs hem fet com una petita inclusió dins el nostre programa per intentar explicar a les famílies el que és l'eclipsi i la situació que es donarà el dia 12 al vespre.
11: Per gaudir del fenomen s'han repartit ulleres especials. Ara només cal buscar aquell racó per fer de l'experiència un moment inoblidable. Ens en parlen l'Oriol, l'Ilia, l'Enric i la Sara. I també la Lupe i en Banyat, que fa anys que venen des del País Basc.
13: Esperem doncs, bueno, que sigui xulo, no? Recordar-ho, perquè on que és únic, doncs que aquell dia recordem, ostres, estàvem allà i ens vam posar en aquell punt i vam viure aquell moment, o sigui que sigui un moment especial amb la meva filla, doncs que ho recordem sempre.
14: És un fenomen que passa un cop cada 100 anys i no sé si el proper estarem, o sigui que potser sí.
15: Segurament anirem a un lloc, però no sabem encara, igual anem al castell.
16: De fet, una amiga meva ha vingut aquest any per primer cop, per veure també l'eclipsi amb la seva família.
17: Pues toda una experiencia única, que se ve muy pocas veces, o sea que con ilusión.
18: Me cae, nunca he visto un eclipse y me extraña de...
11: La casa Artur Martorell és un dels 8 allotjaments en què la Fundació ofereix el programa de vacances Marxem en Família, una iniciativa de turisme de proximitat en entorns naturals i emblemàtics de Catalunya.
12: I tenim moltes famílies que repeteixen. De fet, es tracta de 8 dies, un programa de 8 dies amb activitats acompanyats amb monitors i monitores de la Fundació. Amb un horari doncs, tranquil, no? De vacances, tampoc és allò un estrès d'activitat sense parar, sinó que doncs, hi ha els seus ritmes, esmorzar, dinar, sopar, les estones del matí, els banys, a les piscines o a la platja.
13: Genial, perquè ens fan activitats, no parem, o sigui, ens hem de llevar per arribar a l'hora d'esmorzar, per arribar a la piscina, però després de la piscina per poder dutxar-te i poder dinar, per la tarda l'activitat, pel joc de nit, o sigui, estem molt entretinguts, molt bé, superbé, molt agraïts.
14: Aquest any és el 6è que venim aquí. El vam escollir perquè hi ha piscina, hi ha platja, que està aquí a prop, i bueno, ens agrada molt. Sí, de fer totes les activitats, el menjar està molt bé. N'hem provat altres, i l'any passat, ja per l'edat de la nostra filla, ens pensàvem que era ja el darrer, però no, ha insistit i aquí estem.
17: Encontrarnos con los amigos, descansar, disfrutar de la playa, el buen tiempo, la piscina, eso.
18: La piscina, el campo de fútbol, los amigos, todo.
16: Som varies famílies que ens hem com agrupat durant els anys, llavors quedem la mateixa setmana per anar totes juntes i doncs, pues això, estem una setmana junts, fem les activitats i ja fa bastants anys que quedem la mateixa setmana.
11: Cada any 3.000 persones gaudeixen del programa Marxem en Família. Les que ho facin aquesta setmana afegiran una experiència excepcional.
0: Ara sí. Informativament parlant, deixem enrere l'eclipsi. De moment, anem a altres notícies i, de fet, ja ens endinsem cap a la crònica cultural i musical. La Gemma Humet, una de les veus més personals de la cançó d'autor catalana actual, que ha protagonitzat el segon espectacle dels dilluns al MAC, amb una proposta que ha combinat música i poesia. Sota el títol Totes les ones del mar, l'artista ha interpretat peces musicades a partir de textos d'autors i autors i autores catalanes en un concert íntim i delicat que ha reivindicat la vigència i la força expressiva dels nostres clàssics.
11: Recordant els versos de Verdaguer, amb totes les ones de la mar, Gemma Humet convida a deixar-se portar com les onades per la poesia. En el segon espectacle dels dilluns al MAC, la cantant i pianista recupera les obres d'autors i autores catalans i les fa seves a través d'una interpretació personal construïda a partir del repertori musical que ha anat creant.
19: I he construït com aquest concert a partir d'aquests mots que no són meus, però que d'alguna manera sento, els he agafat com prestats dels poetes per poder-los cantar.
11: A la Casa Museu d'Àngel Guimarà ha interpretat, entre d'altres, Damunt un cel de fil, de Maria Mercè Marçal, un poema amorós i eròtic, Podries, de Joana Raspall, de caràcter social, o Perfectament recordo, de Joan Vinyoli, que parla del record, el pas del temps i la nostàlgia.

0: La veu i el teclat són els grans protagonistes d'aquest diàleg entre música i poesia, que inclòs també versos de Carner, Maragall, Martí Pol, Salvat Papasseit o Espriu. Tot plegat, una proposta que reivindica la força i la vigència dels clàssics de la literatura catalana. La cantant ha posat d'altra banda en valor el format de l'espectacle i el fet de celebrar-se en un indret tan especial.
1: D'estar molt propera amb la gent que t'escolta i es creen sempre simbiosis molt, molt boniques en aquests espais. I estar en un espai amb història sempre té una altra càrrega que altres espais doncs, no la tenen. Sempre m'ha impressionat molt pensar que Guimarà, ell ja no està aquí, però la casa perdura i jo ara l'estic trepitjant.
0: La següent proposta dels dilluns al MAC ens convida a descobrir un altre Guimarà, fins i tot més contemporani, de la mà de Mònica Ferrer i Nil Vinyes.
2: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. La Calaixera, un programa unicap de tot.
4: 5 minuts per 2:15 i seguim encara més informació i seguim inclosos en la crònica cultural i musical. El grup vendrellenc de rock Guardafuegos, que està celebrant aquest 2026 els seus 10 anys d'activitat, amb una gira que els ha dut a recórrer la península. Aquest dissabte, 15 d'agost, faran parada a casa amb un concert emmarcat en les festes d'estiu de Coma Roguer, que tindrà lloc a la platja. Guardafuegos, que va començar a finals del 2025, una gira de celebració dels seus 10 anys, amb un concert que es va fer al mític local La Traviesa, de Torredembarra. Durant la primera meitat d'aquest 2026, els vendrellencs han visitat localitats com ara Burgos, Madrid, Sabiñánigo, Monzón, Utiel, Sahún, l'Hospitalet de Llobregat, Villagarcía de la Torre o Cáceres, entre d'altres, en una intensa activitat en directe que ara tindrà parada, com dèiem, al seu municipi. Serà a les 11 de la nit, aquest dissabte dia 15, en el marc de les festes d'estiu de Coma-ruga. Es farà a la platja, al costat del riuet, i serà una de les actuacions centrals d'aquesta gira i per la qual el grup ha preparat un complet repertori que servirà per repassar moltes de les cançons i els discos que han editat durant aquests 10 anys. La trajectòria de Guardafuegos, que va començar a finals del 2015, quan el cantant i guitarrista Rosendo Hernández i el baixista Marc Guitart van voler impulsar un projecte musical basat en el rock d'arrels americanes un cop tancada la seva aventura amb el grup Mr. Pep. L'EP Guardafuegos, que es va editar el 2016, va ser la seva carta de presentació en una proposta centrada en aquell moment en les sonoritats més acústiques. El 2018, el grup va publicar el seu segon EP, Mientras Todo Cambia, en la qual s'endurien el so i donaven una preponderància més gran a les guitarres elèctriques. El salt del grup va arribar just després de la pandèmia, amb una formació ja consolidada i que incloia la bateria l'Oriol Moya, el teclista Ferran Robuster i el guitarrista Miguel Martínez. La banda va publicar dos discos que, sota la producció del músic Pepo López, es van registrar als estudis La Casa Morada. Lo que tenga que ser, a l'any 2021 i un billete con ventana del 2024 van suposar la consolidació d'un projecte que va anar creixent progressivament cap a la resta de l'estat, amb actuacions continuades per tota la península ibèrica. aquest 2026 i com a part de la celebració dels 10 anys, el grup ha publicat 3 noves cançons que van ser registrades als Moera Estudis de Vilaseca, a càrrec d'en Xavi Moreno, cantant del grup La Fuga. El concert d'aquest dissabte a Coma-ruga servirà per commemorar l'efemèride a casa abans d'iniciar una nova tanda d'actuacions de cara a la tarda. Com ja hem dit, un concert que està enmarcat en la Festa Major de Coma-ruga, que de fet, en aquest cas, comença demà dijous. A partir de les 10 del matí repicaran les campanes de l'església de Sant Ramon i seguidament ja començarà una batucada que recorrerà els principals carrers del centre. Al migdia, local de l'Associació de Veïns de Sant Ramon, hi haurà el tradicional concurs de truites per la tarda i campionat de mus i de dominó. A les 5 de la tarda, la plaça de Germans Trilles, animació infantil i la jornada es tancarà amb una botifarrada davant del bar del Casal i el ball amb música dels anys 70 i 80. Divendres al matí, concurs infantil de dibuix i pintura, a 12:45, vermut amb música, i per la tarda, nova sessió dels campionats de mus i de dominó. A 8:15 del vespre, a la sala dels mosaics del Tabaris, es farà la projecció del documental Coma-ruga, els orígens, un episodi del programa Reviu d'aquesta casa, de Ràdio i Televisió al Vendrell. A les 8, a la plaça de Germà Estrelles, plantada de bèsties de foc amb el ball de diablons, la víbria, el cabrot petit i les puces del caramot, que a les 9 iniciaran una cercavila de foc infantil. A les 10 de la nit, al costat del riuet, havaneres i rom cremat. I dissabte continuarà les activitats infantils, els campionats de jocs de taula, a les 7 de la tarda, a la plaça de Tabaris, sessió de ball amb l'escola de Míriam Buitrago, i davant del bar del Casal, a 11:15 de la nit, sopar de germanor, i a continuació espectacle de drag queens i a la platja al costat del riuet concert de guardafuegos que ara hem anunciat. A la mateixa hora, concurs de pesca. El diumenge continuaran els jocs per totes les edats davant del bar del Casal i a les 12, missa solemne. Per la tarda hi haurà animació infantil i seguidament música de DJ. A 12:45, castell de focs a la platja i les festes seguiran ja a les finals de mes. Les organitza l'Associació de Veïns de Sant Ramon en col·laboració amb l'Ajuntament del Vendrell. I l'associació Oceanicos torna a oferir un estiu més als seus tallers familiars de divulgació marina. Es tracta d'una iniciativa en què pares, mares i infants de totes les edats poden descobrir la fauna i la flora marines del territori amb activitats pràctiques i experimentals que canvien cada setmana. Qui s'encarrega d'apropar-nos la informació d'aquests tallers familiars és el nostre company als serveis informatius, Dani Vázquez.
5: Per aprendre de la fauna i flora marines no cal endinsar a l'aigua. Cada estiu, l'associació Oceanicos ofereix diferents tallers familiars des del port de Coma-ruga per conèixer què viu i què passa al nostre entorn aquàtic. Les sessions es duen a terme cada dissabte a les 6 de la tarda amb una temàtica diferent per cadascuna i incorporen exemples visuals perquè nens i nenes puguin aprendre d'una manera més amena i entretinguda. Una iniciativa que cada any guanya popularitat.
6: Cada setmana es toca un tema diferent, no? Vam començar amb les tortugues perquè aprofitant que començava l'època de nidificació de tortugues a Catalunya, doncs vam voler tirar amb aquest taller perquè la gent aprengués a identificar rastres a la platja, a veure com eren els nius, i just aquella setmana va sortir la primera tortuga, el primer niu de tortuga a Catalunya. Doncs aquests tallers, la temàtica està molt pensada amb les espècies que es poden veure aquí, no? I sobretot amb les èpoques en les que les pots veure i també en com la ciutadania pot col·laborar amb la conservació d'aquestes espècies. Al final, aquest tipus de divulgació el que et permet és conservar aquestes espècies.
5: Els tallers han donat enguany un gir més creatiu i experimental que en edicions anteriors. Es tracta d'una proposta tan didàctica com lúdica que ha cridat l'atenció de moltes famílies.
7: Doncs ho vam veure a l'Agora, que tinc l'aplicació aquesta, i em va fer gràcia. Volíem venir una altra, però ja estaven agafades totes les cites, així que és la primera vegada que venim.
8: Per conèixer una mica més tota la fauna d'animals que hi ha al Mediterrani, i vam veure que era una proposta molt, bueno, didàctica i molt interessant, més a l'estiu i més que hem viatjat a altres llocs i coneixem altra fauna, doncs també conèixer la de casa nostra.
5: L'experiència ha complert les expectatives dels assistents, que han marxat del taller passant una bona estona en família i adquirint més coneixement sobre l'ecosistema marí del territori.
7: Molt bé, molt xule, perquè tant per nosaltres com pels nens, perquè aprenguin i coses que a vegades no saps d'aquí, de prop de casa, no?
8: Molt interessant, molt didàctica, tot el que sigui aprendre, i més a l'estiu, que tenen molts espais per poder tant passar-s'ho bé com aprendre, doncs benvingut sigui.
5: L'activitat dels tallers continuarà fins al 14 de setembre. L'entrada és gratuïta per a totes les edats. Per poder assistir, només s'ha d'emplenar un formulari disponible a les xarxes socials de l'Aula Aquàtica Masia Blanca.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell.
9: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
10: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
12: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
13: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
4: 2:15:04. Seguim a més informació i la que també recollim cada dia, que són les portades, les principals portades dels diaris, avui que són dimecres 12 d'agost. Comencem pel diari de Tarragona. Avui és el dia. És el compte enrere oficial per l'eclipsi que surt, que serà total aquesta tarda quan siguin les 20:29 a Tarragona, que és un dels epicentres de poder visualitzar aquest eclipsi. A banda d'això, altres notícies. A Colòmbia, a l'hotel es movia de costat a costat i vam haver de sortir corrents. Són les paraules textuals d'un testimoni a un tarragoni que va viure el terratrèmol. En esports, el Nàstic, Valderrama, Montalvo, Royo i Amo, capitans. I les obres de les parcel·les Iborra al desembre. És l'actualitat en aquesta primera portada que deixem enrere. Saltem cap al diari Ara. Espanya busca un pacte amb Rabat pel retorn dels migrants. Álvarez inicia contactes i afirma que retornarà fins a l'última persona que ha entrat. El ministre avisa que hi entri... qui entri a Ceuta o a Melilla no aconseguirà entrar a la península ni a Europa. També es parla de Colòmbia, rescat contra rellotge en aquest país. En fotografia de portada, la imatge d'un grup de bombers que celebra el rescat d'una persona atrapada sota la runa a Cali, una de les ciutats colombianes afectades per un terratrèmol que ha provocat més de 250 morts. Nvidia i Wall Street invertiran 500.000 milions a l'intel·ligència artificial. L'objectiu és construir megafactories. Els esports, perquè el futbol català té pocs camps de gespa homologats, el manteniment costa uns 50.000 euros anuals. I també es parla de l'eclipsi, arriba l'eclipsi del segle, guia per seguir un fenomen astronòmic únic i no quedar atrapat en vies com la P7. I acabarem parlant de La Vanguardia. També comencen parlant de l'eclipsi que posarà avui a prova la mobilitat per autopistes i carreteres. A Catalunya, Trànsit tancarà la AP7 Sud i hi ha risc d'embussos. La previsió meteorològica vaticina núvols a Galícia i al Cantàbric. A banda d'això, l'atur juvenil repunta al món per la intel·ligència artificial i la crisi geopolítica. Els joves sense feina de 15 a 24 anys pugen al 12,4% i la taxa dels que no estudien ni treballen és del 20%, segons un informe de l'OIT. Les morts al terratrèmol de Colòmbia ascendeixen a més de 250. i el bar es diu a Ceuta que es retornarà fins a l'última persona. Trump, que va ser traslladat en un contenidor per una amenaça iraniana. Barcelona projecta 660 càmeres de vigilància. I en esports, en atletisme, la Marta García guanya la plata europea en els 5.000. És la informació i l'actualitat en totes aquestes portades habituals i que cada dia ens ajuda també a conèixer i acabar de perfilar una mica millor tota la informació de la jornada.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
9: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
10: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
4: Senyor Molines, com està vostè?
14: Molt bé, i tu?
4: Sí. Bé.
14: Bueno, això és bo. Bé. Amb ganes de vacances?
4: Última setmana de temporada, sí, no? Perquè és no t'has de mentir, Joan.
14: No, està bé, està bé. Sí. Està genial i fabulós.
4: Amb ganes de vacances i de descansar.
14: És important.
4: Perquè hi ha una cosa que, mira, quan era més jove no em passava i que ja fa un parell d'anys que em passa, i és que arribo amb la veu molt cansada a aquesta època de l'any.
14: Bueno, és que parlar cada dia durant, sí, què són, 3 hores? 4 hores?
4: 3 hores diàries.
14: 3 hores diàries.
4: Sí.
14: Et fas alguna cosa per, no, per tractar la veu? O...
4: No, que, potser aquest és el problema, que me l'hauria de cuidar una mica més. Tot i que no faig res que la pugui... No, no faig res tampoc que me la pugui perjudicar, per entendre'ns. No fumo, no bec alcohol...
14: Bueno, de parlar 3 hores sense però... parar...
4: I ja quan arriba aquesta època de l'any, de debò que m'ho noto, és allò que em costa.
14: Bueno... Però ara no parlis molt. No, mare... Que t'agafes 2-3 setmanes?
4: Sí, 3 setmanes. Doncs
14: pues no parlis molt.
4: No, m'estaré callat, no diré res a casa, que em deixin tranquil.
14: O parles per tu internament.
4: Exacte.
14: Parles tu internament.
4: Fem allò, reflexions internes sense externalitzar-les, que també d'en quan en quan està bé. Però abans de marxar de vacances, clar, i aquesta efemèride que ens tocarà una mica estar al 100% allò laboralment i cognitivament, perquè és l'eclipsi de sol que hi haurà demà dimecres, del qual ens tocarà fer la cobertura informativa, etcètera, i de fet s'ha convertit en un dels esdeveniments d'aquest estiu. Fins ara sembla que passava molt desapercebut, sí que n'hem parlat molt aquí, però ara, clar, aquestes darreres setmanes s'ha com potenciat la informació, internet està ple, xarxes en va plena, no?, d'aquest eclipsi, i avui parlem una mica d'això, Joan?
14: Sí, avui tenia diversos temes, hi ha alguns que me'ls guardo per quan tornem, que estigui la Sílvia també.
4: Val.
14: I he pensat, mira, anem a parlar de l'eclipsi. No sóc cap expert, no en tinc ni idea d'eclipsis, no. ni és del meu interès, però sí que m'he estat informant una mica de com la gent pot fer fotos, com ho pot veure.
4: És important, sí.
14: Sí, perquè, bueno, he estat mirant de gent que se li havia trencat el mòbil per fer fotos en un eclipsi, bueno, és curiós.
4: Val.
14: És curiós. Segurament les coses que diguem estiguin malament, algunes d'elles.
4: O no,
14: però pot ser, perquè és un tema que jo almenys no domino gaire, no sé tu si sí. Domines.
4: Bé, hem acabat dominant entre cometes, però clar, hem recollit molta informació arrel d'aquest any n'estem parlant molt de l'eclipsi.
14: Doncs jo tinc quasi zero informació.
4: Recopilant informació.
14: Ja tinc quasi zero informació, però bueno, ha estat interessant i com sempre parlarem de les nostres coses, Pere.
4: Molt bé, aquí sí, ja... sempre donar peu.
14: Sí, bueno, i si no és per mi, és per tu, i si no serà per la Sílvia, que avui no ens acompanya, però sempre acabem parlant de les nostres coses.
4: De fet, la Sílvia ens ha acompanyat en moltes ocasions parlant d'aquest propi eclipsi i ella ja ens deia, sobretot, aquesta màxima de seguretat visual personal que és utilitzar les ulleres, sobretot, ulleres homologades que estiguin fetes explícitament per veure l'eclipsi de sol, perquè, i ja ho he dit moltes vegades, que a vegades pensem, moment, no passa res, però que les conseqüències poden ser greus,
14: sí,
4: i irreversibles, que és el més important.
14: Sí, sí, sí.
4: I per això que a nivell personal i físic n'hem parlat en moltes ocasions, però tecnològicament no n'hem parlat massa, que després ho farem, eh? Però és això, no sabem si podem fotografiar directament el sol amb un mòbil, amb una càmera, si ens les pot espatllar, que crec que sí, oi, Joan?
14: Sí.
4: Després ho desenvoluparem, eh?
14: També et diria, això opinió pròpia, eh? Això és com quan vas a un concert i graves un concert amb el mòbil. No és la millor qualitat. I al final ja hi ha gent que en sap molt més, que té càmeres especials, que ja faran fotos molt millors. Llavors, jo, personalment, opinió pròpia, trobo una tonteria el treure el mòbil, el meu iPhone, que té una resolució que té, fer-li una foto que es veurà segurament malament, que pot fer que se'm trenqui el telèfon. Jo el que faria és no fer fotos, que la facin la gent que en sap molt més, que tenen ja càmeres molt més ben preparades, amb resolucions,
4: filtres
14: i resolucions, i que faran una post-edició molt millor de lo que puguem fer nosaltres, perquè al final, jo no sé tu, Pere, però quan jo vaig als concerts i gravo alguna cosa, després no m'ho miro mai.
4: No
14: m'ho miro mai, em consumeix molta bateria del mòbil i molta memòria, i al final no serveix de res. Sempre pensem que ho recuperarem, però difícilment ho recuperarem, perquè la qualitat no és bona. No són eines preparades per aquest tipus de coses. Amb l'eclipsi penso...
4: No, i tant. Si ara busquéssim, ara mateix, busquem per internet eclipsis de sol i en trobaríem 300.000, que no sabríem dir si són d'aquí, si són d'aquí, és complicat perquè fa anys que no passava, però no sabem si són de les Maldives, d'Anglaterra o del Canadà, no ho sabrem.
14: Jo penso que l'Uai és anar, disfrutar del moment, veure-la en persona, i si volem fotos i tot, deixem-los als experts que ja facin fotos amb les seves càmeres, amb la seva postedició, amb gent que en sap molt més que nosaltres de fotografia per tenir una bona fotografia en el cas de que la vulguem. A mi, per exemple, en aquest cas m'és igual, però...
4: Sí, no. El miraràs, per això, Joan, o què, l'eclipsi?
14: Sí.
4: Aniràs a veure'l, no si el miraràs, sinó si hi aniràs a veure'l,
14: Sí, però més que res, perquè és una cosa que passa cada molts anys, segurament així, crec... Bueno, després ho explicarem, però fins als 50 i pico no torna a passar alguna cosa semblant a la zona en la que estem. Llavors, aniré, perquè mira, per veure coses més úniques. El meu interès a l'eclipse és, bueno, si passa bé i si no també. Però em sembla curiós el fet d'anar i veure alguna cosa que és tan únic, que sempre ho veus per la tele i tot, doncs anar allà i també fer una mica de comunitat, parlar amb la gent i al final fer alguna cosa diferent.
4: Jo crec que això és el que més atrau a la gran part, i a mi també em passa, que és no perdre't un esdeveniment històric i únic d'eclipsi total, que de parcials n'hi han hagut molts i n'hi hauran més, els hem vist, però eclipsis totals diuen que inclús pot ser que en aquest cas mai tinguessis l'oportunitat de veure'ls, si és que no viatges amb condicions
14: normals.
4: És
14: que no el tinguis l'oportunitat de veure'ls. És que normal és això. Normal és que no passi.
4: Clar. I per això ho fa tan especial, i per això fa que qui més qui menys, o que tingui més o menys interès, al final digui, al final sí, no, que l'anirem a veure.
14: Sí, i a més, quan estava preparant el programa, que m'estava llegint una mica el que passarà el pre, el durant i el post de l'eclipsi total, doncs diuen que veus com llunes als terres, que comences a sentir fred, hòstia, doncs no sé, doncs... experiències.
4: Jo crec que sí.
14: Experiències per poder dir, jo vaig estar allà.
4: Exacte. I inclús el que diuen, que ja dèiem, la recomanació en aquest i molts altres esdeveniments, com abans hem dit concerts o el que sigui, el més important és viure-ho en persona, viure amb els teus propis ulls, no estar pendent de gravar-ho amb el mòbil, no cal, Però en el cas de que volguessin fer algun tipus de fotografia, algun tipus de record, diuen que el que s'ha de fer és justament això, és mirar el contrari del sol, per entendre, sinó que és veure l'ambient, veure quan tot canvia, fotografiar o gravar la gent com mira l'eclipse, quines reaccions hi ha, etc. Una mica és això.
14: Aquí el que diuen és que quan és complet és quan no és perillós. Això és el que jo he estat llegint. O sigui, quan està tot tapat és quan no és perillós. Quan s'està tapant i quan es comença a destapar és quan és perillós, perquè és quan tornes a tenir el raig del sol directament apuntant. I que això pot fer que les lentes, no sé com es diu en català, les lents.
4: O
14: sigui, que les lents doncs es cremin o que passin aquestes coses. Diuen que quan més segur és que no s'ha de fer, ni molt menys,
4: Però hi ha gent que sí, hi ha gent que no. Hi ha debat, en això, de treure no les ulleres. Quan és eclipsi total, Quan no és total, evidentment, no les podem treure mai, Quan és total, diuen que sí, que ens les podíem treure, però clar, hem de pensar que dura... No recordo els 30 segons, que són. Aquí, depèn d'on miris i canvia, i més és molt heavy, com la diferència entre el Vendrell o Cubelles, ja ja varia de 10-20 segons. És espectacular, sí, clar, com en pocs quilòmetres, com sí, hi ha aquesta variació. Aquí al Vendrell crec que són 30-40 segons com a màxim. Clar, hem d'anar molt en compte, si ens traiem les ulleres, de seguida ens hem de posar, no hem de passar massa.
14: No, ho hem de mirar amb ulleres. O sigui, mirar-se de mirar amb ulleres. Jo parlava de la càmera. O sigui, al final, la diferència entre la càmera i el nostre ull és que quan tu mires el sol, doncs fa mal i l'apartes i el sistema nerviós automàticament et treu la vista del sol. El mòbil no es queixa. El mòbil és, estàs desenfocant aquí, perfecte. Ai, ja s'ha cremat el sensor.
4: Ja.
14: Sí, llavors no...
4: Es pot arribar a cremar, doncs?
14: Bueno, per el que he estat buscant...
4: Te la vull fer després, la pregunta, però si un cas...
14: No, sí, no, cap problema. Aquí... El que he estat buscant és que el sensor de la càmera del mòbil concentra la llum solar d'una manera similar a l'ull. O sigui, agafa la llum
4: i
14: la concentra. I pot cremar els píxels de forma permanent.
4: Val.
14: O sigui, quan jo parlo de cremar és que cremes els píxels de la càmera, que és, agafo la llum entra per unes petites coses que són els píxels i això després fa que es converteixi en imatge. Doncs el que fa el raig del sol és cremar aquests píxels. Llavors, pot ser, depèn de la càmera, depèn el model, depèn de l'antiguitat, depèn de moltes coses, que aquests píxels es cremin.
4: Sí, sí. És que justament ahir, quan parlàvem, que hem tingut diverses reunions sobre tot aquest tema per fer el seguiment informatiu, i ahir vam tenir una d'aquestes reunions a redacció, justament parlàvem això, no?, d'això que passaria amb els mòbils. Clar, ho enfocàvem cap als mòbils moderns, i una mica pensàvem, i crec que tots més o menys anàvem cap aquí, que els mòbils moderns avui en dia deuen poder tenir la capacitat, no?, de poder, no?,
14: és a dir, no sé,
4: si
14: no
4: veu que es va danyar, no?, és a dir, que, bueno, acabarà quedant en negre, no?, que no, abans de danyar-se la deixarà en negre.
14: Un píxel mort és un píxel mort, o sigui, un píxel mort és un punt negre.
4: Ja.
14: O sigui, no sé si t'ha passat alguna vegada amb una tele.
4: Sí, sí.
14: Els píxels morts són quan tens una tele i tens parts
4: que no van.
14: Que hi hauria d'haver un punt de color i és un punt negre, això és un píxel mort. Llavors, jo, si voleu provar-ho, jo us animo.
4: Tu no ho has fet,
14: jo,
4: no, per això.
14: No, perquè no faré la foto que vull.
4: No, és molt complicat fer-la.
14: I a vegades ens creiem fotògrafs i de fotografia no en tenim ni idea, jo el primer.
4: Sí,
14: llavors, no, jo vaig a disfrutar-lo en persona, vaig a mirar-lo amb les meves ulleres i... Bueno, i ja buscaré fotos.
4: Clar, això que dèiem, que els mòbils moderns tenen la capacitat de, no és la paraula, com desconnectar, no? Abans de fer-se molt bé, doncs tenir la capacitat de... No, de desconnectar la càmera perquè no es fes malbé. No sé, és el que dèiem.
14: Em sorprendria.
4: Ja,
14: pot ser. A mi em sorprendria.
4: Bé, fem una cosa que tu abans ho has dit bé, crec que és molt important per afrontar una mica tecnològicament tot això que ha de passar demà, que és fent el pre, el durante i el post, no?, de l'eclipsi, que és important. Si et sembla, comencem per el pre, que és on estem ara, encara avui és el pre. Tecnològicament, el que hem pogut veure i el que s'ha pogut fer, o es pot fer ara, si encara voleu fer-ho, és anar a veure per internet des d'on podem veure aquest eclipsi.
14: Exacte.
4: Quines zones podem veure l'eclipsi, quines zones no estan en ombra, que és com diuen ells, oi?
14: Sí. Hi ha algú que m'agrada molt, que és que encara ja és de calaix i tots ho veiem molt normal, però el que puguem preveure com es veurà el futur, hi ha tecnologia darrere, hi ha uns algoritmes de predicció, de si aquest és el sol, aquest és la lluna i aquesta és l'ombra que fa, doncs es veurà per tot això. I això em sembla espectacular, que puguem predir el futur, perquè aquí estem predint el futur. Hi ha pàgines web que em sembla que hi ha una de l'Estat, o si no hi ha pàgines web de
4: l'Observatori Nacional d'Astronomia,
14: o de la NASA, o de tots aquests, que et surt el mapa d'Espanya i tu veus exactament quina és l'ombra que farà l'eclipsi. Hòstia, doncs això ja és...

0: entre la distància envers el tamany entre la Terra i la Lluna és la mateixa entre la Lluna i el Sol.
1: Mm-hmm.
0: O sigui,
1: sí,
0: ah,
1: sí,
0: és d'aquestes coses que dius, com pot passar, o sigui, amb lo gran que és l'univers i tot, com pot passar? Doncs el ratio de diferència entre la Lluna i la Terra és el mateix que la Lluna i el Sol. I llavors això fa que sigui un eclipse total perquè ocupen el mateix en l'espai.
1: Clar,
0: quan saps tot això i ho fiques dintre d'una màquina, dintre d'un ordinador, doncs pots predir totes aquestes coses. Llavors, sí, tornant a la pregunta que m'has fet, que la gent pugui consultar, jo crec que si a Google busques eclipse total a Espanya ja et sortirà a on, i jo crec que nosaltres estem al límit, no? Aquí estem al límit.
1: Aquí entraríem també un tema una mica delicat, aquí al Vendrell, perquè en un principi i a començaments, bueno, a començaments no, ja l'any passat, ja s'anunciava que el Vendrell era un dels municipis o un d'aquests punts que, en aquest cas, la Generalitat ha establert 18 punts oficials,
0: vale,
1: on es pot anar a veure l'eclipsi de forma total, còmoda i tal. Inicialment el Vendrell estava inclòs en aquesta llista, segons es deia, era el municipi més al nord on es podria visibilitzar correctament l'eclipsi, però fa un parell de mesos que va caure.
0: Sí,
1: sí.
0: Sí, ja dic, està molt desconnectat.
1: Sí, va caure. És a dir, si us fixeu, ara mateix el Vendrell no està en aquests 18 punts oficials d'observació. Va caure en el seu moment.
0: Hòstia, per algú bo que teníem al poble, sí, per algú bo que sortíem a les notícies i no ho tenim.
1: Clar, això ha comportat que a nivell oficial i des de l'Ajuntament es va encetar una campanya espectacular del Vendrell mira el cel, a convidar la gent que vingués al Vendrell a veure l'eclipsi, tot plegat, i resulta que això, doncs, finalment no ha caigut.
0: Nosaltres anem a les Madrigueres, que m'han dit que és un...
1: Sí.
0: És des d'on es veu o des d'on es diu que es veurà millor.
1: Jo crec que puc dir-ho. Aquestes alçades, jo crec que puc dir-ho.
0: Digue-ho, si no ja... ja
1: sí, si no ja em vindran a buscar, o mira, si en cas que m'agafi de vacances. El punt de visibilitat important del Vendrell són les Madrigueres. Però hi ha un petit problema.
0: Que
1: és un espai protegit.
0: Que és un espai protegit.
1: Aleshores, no s'hauria de convidar a la gent que hi anés allà.
0: No ho sabia.
1: Per no alterar l'ecosistema, perquè és un espai protegit. Cada un pot fer el que vulgui. Cada un és lliure...
0: O la platja que hi ha abans i la platja que hi ha darrere...
1: El punt exacte de millor visibilització de l'eclipsi de sol al Vendrell és les Madrigueres. És, si t'hi fixes clar, crec que ho puc explicar-lo perquè si qualsevol persona mira el mapa ho veurà de seguida i veurà com dins de tota la zona d'ombra, per exemple, Vendrell municipi, Vendrell poble està en negre, està totalment amb tota la taca negra, la
0: sí,
1: gran
0: jo,
1: part eh?
0: Jo volia mirar des de l'oficina, que estic al costat del campanar,
1: sí,
0: i em van dir que no es veia.
1: No es veia. Sant Vicenç, molta gent es pensa que anar a zones elevades no és així tampoc, s'ha d'anar en compte que tampoc no és així. Sant Vicenç no es veu, Montmell, etcètera, tampoc no es veu.
0: No, perquè jo que vinc a la zona ja ho vaig mirar
1: i no
0: la muntanya ens tapa.
1: Correcte, així. I aleshores, clar, queda aquesta franja, si ho mireu, queda com un corredor que és Madrigueres amunt. És a dir, Madrigueres i aniria, passaria per urbanització, per Romaní, Eden Park, Baronia de Mar, tot això d'aquí...
0: És que l'oasis també diuen que es veu...
1: Sí, perquè clar, si tinguéssim un mapa davant ho veuríem de seguida perquè és molt visual. És com un corredor que just agafa l'ample de les platges de Madrigueres i a partir d'aquí tira cap amunt. M'explico? Saps? És com un corredor.
0: I ja estarà ple les mans.
1: I aleshores, és, clar, oficialment, és a dir, l'Ajuntament del Vendrell no pot dir que la gent vagi a les Madrigueres a veure l'eclipsi de sol perquè és una zona protegida i teòricament s'ha d'intentar la mínima alteració d'aquest espai natural i protegit.
0: Doncs no animem a la gent a les Madrigueres.
1: Imagina't com és la qüestió, eh? Com m'ha anat desembocant aquí la qüestió aquí al Vendrell. Sí.
0: Quina mala sort.
1: Sí. A partir d'aquí, jo convido això, de Romaní cap amunt. Jo crec que si algú recorre a les urbanitzacions que més o menys tots coneixem d'aquí, això, Romaní, Eden Park, Baronia de Mar, tot plegat, que a més, com a mesura que puges et passa l'avant, jo crec que també és un bon punt, és trobar algun raconet que estigui bé, clar... Has de buscar un raconet que sigui agradable, no? Que puguis seure una estoneta i que...
0: On veuràs tu, Pere?
1: Jo treballant...
0: Ah, clar, tu treballant.
1: Jo treballant, però aniré aquí.
0: On no pots anar.
1: On teòricament no es pot convidar que hi vagi la gent.
0: Fabulós. Fabulós. Així va tot.
1: Sí.
0: Així va tot.
1: Clar, és així. I tot i que estem buscant, i això és veritat, i també crec que es pot explicar, un dels punts oficials és des d'aquí, i estem buscant, informativament parlant, un segon lloc a veure on podem anar a veure, on es podia veure, per tenir una altra perspectiva i un altre punt de...
0: Perquè entenc que de la Vendrell cap a baix sí que es veuria, no? O sigui, tot el

0: Roda de Barà, Torredembarra, com més avall.
1: Sí. Exacte, és a dir, per exemple, d'aquests punts oficials, Altafulla està considerat un punt d'aquests oficials de visualització.
0: Vale.
1: Crec que Torredembarra també, ho estic de memòria. És a dir, el límit del nord que es pugui veure bé, teòricament, aquesta llista oficial seria això, Altafulla. Altafulla, Torredembarra. Torredembarra, Altafulla. Després també crec que des de Valls també es pot veure.
0: Jo ho buscaré, ara quan arribi a l'oficina ho buscaré per veure si podem anar a un lloc on no fem mal a la...
1: Bueno, també, allò, clar, també és...
0: Ja, però ja vindran tota la gent de Calafell, vindrà tota la gent de Comarruga, vindrà tota la gent de Salvador...
1: Que aquí ja també entrarem, que també s'està fent molta pedagogia, que és el tema de desplaçaments, vehicles privats, l'accés als aparcaments, tot això està per veure. Sí. Clar, el problema és que només hi ha una oportunitat per entendre'ns, no? A veure què ens hi trobem.
0: Sí, perquè si per algú no destaquem en aquest poble és per aparcament.
1: No.
0: I a les platges tampoc, llavors, no. Perquè en tota aquella zona l'aparcament més a prop que hi ha és el de la pista aquella de futbol, que és el de la dreta, que l'estiu sempre està ple perquè la gent hi viu allà, i és normal. I el següent seria cap al càmping, no sé com es diu el càmping aquí, el que està abans del RAP.
1: Sí, que vols dir.
0: Llavors la gent vagi caminant, haurà d'anar caminant.
1: Per exemple, l'Ajuntament del Vendrell ha programat autobusos gratuïts que portaran de Vendrell fins a la zona de Comarruga, fins a Comarruga, fins al Passar de les Palmeres.
0: Bueno, estàs a 10 minuts caminant.
1: Això mateix. I bé, això, o si no, mira, fent un passeig. Que també diuen que també es diu que baixant per la ruta, per la Via Verda, per la ruta del Colesterol, hi ha algun punt que també hi ha bona visibilització per veure'l. Que també és, mira, baixes tot caminant i tot passejant per la Via Verda, que és un passeig amb prou temps, i si trobessis un raconet que tens bona visibilitat, doncs també t'hi podries quedar a la zona.
0: Ja quan arribi a l'oficina ja miraré aquest punt, perquè tinc, o sigui, no he mirat res. Jo conto amb el que em diuen la gent, i és veritat que amb lo de les madrigueres sí que és un espai natural que hauríem de preservar, perquè que anem allà implica brutícia, implica moltes coses que...
1: Bueno, simplement el moviment ja altera l'ecosistema.
0: Sí, però si a part del moviment amb brutes a l'ecosistema.
1: No, clar, sí, segurament molta gent que anirà amb temps, però això no, és que no vull tal, jo vindré amb temps, doncs clar, venen allà, ja portaran el pícnic, el berenar, les taules, les cadires... Clar, aquest és un problema.
0: I és les madrigueres cap a dalt?
1: Sí.
0: És cap així.
1: Sí, si mires, si entres al mapa, a l'oficina, tu mires el mapa i ja veuràs que el marquen amb negre, i els punts negres són els punts en ombra que no es veuen perquè ja per orografia doncs hi ha algun tipus de muntanya, un altiplà que no t'ho deixa veure, o també el que marca són si hi ha edificis, com que està cartografiat, ells ho saben, si hi ha edificis, etc.
2: Opera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, un accident a la C-58 provoca congestió en sentit Sabadell entre Ripollet i Montcada i Reixac amb un carrer tallat. També hi ha 5 quilòmetres i mig de retencions a la P7 en sentit Martorell entre Castellbisbal i aquest municipi, també per un altre accident i també amb un carrer tallat. A més, hi ha retencions a la 2 a Jorba per obres i també a la B20 en sentit Nus de Llobregat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins aquí a 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, els agents rurals 50 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% la plantilla. També hi haurà restriccions d'accés a diversos espais naturals pel risc d'incendi. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i, com dèiem, per l'alt risc d'incendi. Escoltem ara Salvador Illa, president de la Generalitat.
5: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació amb 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones. I per
4: tant... La Generalitat, com sentíem, ha tancat els accessos concretament en vehicle als parcs naturals dels ports i també de la Serra de Montsant, i també s'han restringit accessos a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I també seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats dels departaments més afectats eleven el nombre a 240 víctimes. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demana un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per afrontar les tasques de rescat. De fet, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les autoritats colombianes. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes, volíem dir.
3: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Doncs va, seguim notícies actualitzades, el butlletí habitual, com sabeu, a cada hora en punt, i que en aquest cas aquest butlletí que ens porta a la segona hora de programa, quan tot just ja passem gairebé 6 minuts a les 10. Recordar que estem en directe, com no, sempre a través del 107.1 de la freqüència modulada, també a través d'internet, si voleu, a www.rtv-elventrell.cat o a través de televisió. I sempre ho diem, trieu quina manera trieu per seguir-nos. Moltíssimes gràcies per fer-ho. Dimecres 12 d'agost, programa número 4023. A més, amb un dia prou especial per moltes coses, perquè avui és l'eclipsi, com ja n'hem parlat en tantíssimes ocasions, també perquè avui una mica ja fem el darrer programa en directe de la Calaixera. Demà dijous i divendres encara tindrem un bon recull d'aquests bons moments de la temporada de la Calaixera, però perquè fa la temporada regular en directe, avui la finiquitem. I a més, un dia especial, perquè avui també tancarem temporada amb una secció que també ens ha acompanyat aquesta temporada, tot i que aquestes últimes setmanes, mesos, no ha pogut ser per motius logístics. Avui sí, podrem acomiadar i recuperem en directe un matí a l'Òpera, aquesta secció musical, amb en Toni Gallardo. De fet, això, anirem cap aquí. Després recordarem que és això de la ciència de la mnemònica, que és la ciència que estudia la situació del Sol, com es mou el Sol. I recordarem això amb la importància de tota aquesta jornada d'avui. També repassarem l'agenda, arribaran les 11 i seguirem a la tercera i última part encara amb més coses. Però va, no ens enrotllem més. Seguim i continuem. Segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa únic de tot.
0: Justament el que ara explicàvem al començament d'aquesta segona part, que és justament una secció que l'hem trobat a faltar, que ens ha acompanyat aquestes darreres setmanes, aquests darrers mesos, en aquesta temporada, però encara, tot i que per motius varis i logístics no ha pogut ser aquests últims dies, però que avui sí, per acomiadar temporada, sí que podrem tenir la presència telefònica del responsable de marxar una estona cap a l'Òpera, un matí a l'Òpera, amb en Toni Gallardo. Toni, molt bon dia.
2: Bon dia, Pere. Com va tot això?
0: Molt bé, com estàs tu?
2: Bé, home, bé. No cal entendre segurament, però bàsicament he estat amb qüestions de salut una mica apartat del món terrenal, com si diguéssim.
0: Sí.
2: I estic en fase de recuperació,
0: Molt bé, doncs.
2: Ha anat tot molt bé i, en fi, passa que encara no m'he incorporat a la vida normal. He treballat 8 hores cada dia, bueno, 8 o 12, és igual, no? Però estic en fase de recuperació i allò fa el que diuen els futbolistes quan s'estan recuperant d'una lesió, que diuen que recuperen sensacions, no? És a dir, encara no puc treballar, però començo a fer coses a les xarxes o un comentari com aquest, perquè em permet anar recuperant la forma que una mica he perdut. Estar moltes setmanes a l'hospital, com si diguéssim,
0: Sí, sí, sí.
2: I això pues, et fa estar fluix, i, bueno, fas exercici físic, però també està bé això, escriure coses i començar a fer això de nou, perquè va molt bé per recuperar-te també del cap.
0: Sí, home, i tant, i tant.
2: Fer sí. el màxim possible de vida normal.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Que bé. De les possibilitats.
0: Que bé.
2: I em pensava que coincidia, que més o menys avui era dimecres, i que s'acaba la temporada, doncs va, muntem ni que sigui una mini-secció. No serà tan llarga com estem habitualment de mitja hora, que seran 10-12 minuts, però està bé. I ho faig amb moltes ganes, més o menys, perquè ho trobava molt a faltar.
0: Que bé. Doncs això també, nosaltres per la nostra part també t'hem trobat molt a faltar, de veritat, molt contents de que ens puguis tornar a parlar, i a més, mira, també em fa gràcia i em fa il·lusió que formem part una mica la teva recuperació, que t'ajudem a que estiguis una mica millor, i això també ens agrada molt.
2: Sí, sí, sí, jo quan acabo l'esquerra estaré contentíssim, de fet jo ho estic ara, no sé més,
0: Que bé.
2: Encara que se nota la veu afectada, perquè és part del mateix procés de recuperació,
0: clar.
2: Encara l'he recuperat, encantadíssim de fer-ho, més.
0: Que bé, molt bé. Doncs això, Toni, mica en mica, i com he dit, un plaer que ens acompanyis i molt content de tornar a escoltar-te d'altra vegada en directe a través d'aquesta casa.
2: I escolta'm, i avui escoltarem tres fragments, més o menys breus,
0: sí,
2: però absolutament espaterrans i espectaculars, més. Perquè parlarem ni que sigui per sobre del que se'n diu l'edat d'or de l'òpera. Que de fet n'hi ha dues, si vas a mirar, Podríem dir que una és la d'or, l'altra és la d'argent, no. Si de cas la segona, diríem segona edat d'or, com si diguéssim.
0: Sí.
2: De fet, quan se parla d'edat d'or de l'òpera, s'entén que és als finals del segle XVIII, principis del XIX.
0: Val.
2: A l'època del Belcanto, com si diguéssim, no? Del Belcanto unit. Perquè és una època en la qual coincideixen dues coses. D'una banda, una producció superlativa de partitures. Uh-huh. Es creen milers, no centenars, milers d'òperes, més a més, que són conegudes. Algunes s'han perdut, algunes han desaparegut, però la partitura hi és, si més no. Uh-huh. I que, a més, és una època daurada també del cant. Els castrats, per exemple, que cantaven meravellosament bé, malgrat tot el que passava.
0: Clar.
2: Però, clar, d'això ningú ha pogut escoltar, ni tenim gravacions.
0: Mm-hmm.
2: Per les cròniques escrites sabem que era una època de cant absolutament gloriosa, però no ho sentim. Mm-hmm. Però hi ha una segona època, que seria el segle XX, la dècada 1940, potser cap a finals, 1950 sobretot, 1960, valgo els 70... i en camp wagnerià arriba als 1980, fins i tot, més a més, eh?
0: Uh-huh.
2: Mira, és molt curiós que sigui una edat d'art, perquè la producció de noves òperes ha caigut automàticament des de la dècada de 1920.
0: Uh-huh.
2: S'han deixat de fer pràcticament noves òperes, en fan molt poques,
0: sí.
2: I el repertori habitual als teatres és anterior, s'ha conservat això, més a més, eh? Ara, és una època de cant absolutament espaterrant.
0: Uh-huh.
2: Hi ha un avantatge, no podem escoltar.
0: Va, clar.
2: Hi ha gent viva, molt gran, que ho ha sentit en directe,
0: sí.
2: Però ho hem pogut sentir en gravacions.
0: Uh-huh.
2: Encara que siguin gravacions de discs de pedra,
0: yeah.
2: Però escolta, quin cant, eh?
0: Uh-huh.
2: Brutal. I per a celebrar el retorn n'hem portat tres moments que són sensacionals i molt il·lustratius.
0: Uh-huh.
2: Dos d'òpera italiana, Verdi, Puccini i un wagnerià, com no podia ser menys, eh?
0: Uh-huh.
2: Mira, començarem a escoltar la primera pista d'avui, escoltant a Franco Corelli. Segurament el millor tenor italià del segle XX. Segurament. I deien Il Supremo.
0: Ah.
2: Home, això està tot dit, més a més. Quina forma de cantar, ara ho sentireu. Una veu de tenor preciosa, ferma, amb unes modulacions, clar, perquè a part de cantar impecablement la partitura, és com s'interpreta i què comunica, més a més. Sentirem un fragment que és molt breu, però suficient per entendre-ho. És de l'òpera Turandot de Puccini, l'ària de Calaf, que és el paper protagonista masculí. Endavant aquesta pista, Turandot, cantada per Franco Corelli.

0: Bueno, va, espectacular.
1: Sí,
0: sí, sí.
1: Com ho canta? Això s'ha cantat per altres cantants. De recents, o la mateixa època. I és que no és el mateix,
0: no,
1: més, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: I és que Pavarotti que cantava aquest paper, no cantava així.
0: No, no, és veritat.
1: No cantava d'una forma tan gloriosa. Clar, és una forma de cantar òpera gloriosa d'una altra època.
0: Clar, sí, sí, sí.
1: Quan
0: sí, sí,
1: parlem de vegades de que no queden cantants com aquests... Aquí es nota, més a més, eh?
0: Sí.
1: No vol dir que ara estiguin dolents, eh?
0: No, no, no són diferents.
1: Els carrers d'abans eren molt millors, eren molt... Era 4 grams per sobre.
0: Clar.
1: Un altre exemple, en aquest cas, de Verdi, de l'òpera Otelo, que, per cert, és de les òperes de Verdi que m'agraden més a mi. Potser perquè diuen que és la més wagneriana de totes.
0: Ah, amigo,
1: Verdi.
0: Clar.
1: Més que Verdi, no té sonoritat wagneriana, eh? Però sap que té una gran força orquestral. Va ser composada quan Verdi portava 12 anys retirat de composar òperes. S'havia retirat, eh? Però el van enredar a que creés un seguit d'òperes a partir d'obres de Shakespeare, d'obres teatrals.
0: Clar.
1: O Otelo, per exemple, a més a més, eh? I ara es coneixeu la història del mor de Venècia, la gelosia, tal, tal, tal, no? Però això té un moment també molt gloriós de cant al duet en cada el segon acte. És el duet d'Otelo i de Iago, els dos que són masculins. Aquest duet es coneix amb el... com tots els duets, aris, etc., amb la primera frase que es canta. Sí, pel cel marmorio juro. Sí, juro pel cel marmori. I és una gravació dels anys 50 cantada pel tenor Mario del Mónaco i el baríton Tito Gobbi. Escoltem-ho. Es nota que és Verdi, eh?
0: Sí, sí, té el toc.
1: Però un Verdi molt potent, més a més.

0: sí que té un toc wagnerià, Toni? Tot i ser bueno, molt, tot,
1: res,
0: molt verdi.
1: Sí, sí, exacte. Però escolta, aquí un parell de veu.
0: Sí,
1: aquí és quan Otelo i Iago, encara que són grans amics, que hi ha un dubte de que si la dona de Otelo se la canela a Iago. Però aquí es juren que no, i deixarem la seva amistat.
0: Val.
1: Però atenció, sobretot a part que és un moment dramàticament important de la història, heu escoltat com ho canten?
0: Sí.
1: No és com entendés, que hi ha una implicació, una interpretació, que és absolutament brutal, més a més, Escolta, un Wagner ja com servidor es fon escoltant això, més a més,
0: Clar.
1: És magnífic, més a més,
0: Sí.
1: És Verdi en estat pur, molt crescut, és veritat, però és magnífic, Sí. I sobretot el que diem de les veus. Això cantat amb les altres veus no és el mateix.
0: No, clar.
1: No és el mateix. No. Ja estem parlant Mario del Mónaco, és conegut, se'l recorda.
0: Sí.
1: Tito Gobbi, com a baríton, no se'l recorda tant, potser, però no, Déu-n'hi-do, que era un tros de baríton.
0: Sí.
1: I a part dels d'abans, d'aquells barítons rotuns, com ells mateix. Però clar, la gràcia de la veu de baríton, que és que ha de ser rotunda, però melodiosa, més a més,
0: Sí, sí, sí.
1: Tu no pots allò cridar en plan sec, no? Però has de menjar, No pot ser com els baritons actuals, que de vegades diem que sembla que no volen despertar els criatures que dormen, no? Bonic ho són, melodios també, però no tenen força.
0: Clar, falta energia.
1: Aquest és de l'antiga escola de baritons, però escolta, la meravella de composició.
0: Sí, sí.
1: Ha durat una miqueta la peça, però l'ha de poder escoltar-li. La gravació també de pedra, per Déu-n'hi-do, més a més,
0: Sí.
1: I per acabar l'administració del retorn, com si diguéssim, Wagner.
0: Home.
1: Escoltaré un moment de la primera escena del tercer acte de la Valquíria. Per cert, l'òpera és del cicle de l'Ed de Lebelung i es diu la Valquíria, malgrat que hi ha la cavalcada de les Valquíries i actuen diverses Valquíries. Però parlen de la Valquíria, les Valquíries són les filles del Déu Bota, per entendre'ns,
0: Sí.
1: Però és la Valquíria perquè la protagonista és una d'elles, que és Borniuta, més a més, És una història com antiga, per entendre'ns, I el conflicte entre la realitat filial i l'afany de poder, com si diguéssim,
0: Val.
1: Hi ha un moment absolutament extraordinari, que diem, la primera escena del tercer acte, poc després de la cavalcada, cop del tercer acte, més a més, O Herstes Bunda, o sigui, O Meravella Sublimíssima. El nom descriu perfectament el que tenim a continuació, més a més. Això canta Sigalinde, que és una, no és la protagonista femenina, no és Brunilda, però és la segona protagonista femenina, més a més, I ho canta aquí la soprano Jessi Norman, que ens va deixar l'any 2019. Jessi Norman va ser pràcticament l'última soprano en actiu d'una grandíssima generació de sopranos afroamericanes que cantaven molt Verdi, però que cantaven molt Wagner. Per exemple, l'Anton Price, que encara viu, amb 100 anys, encara viu. Sí, encara. Ja està retirada, la mateixa Norman, va ser l'Iberret, que va morir fa uns anys, encara en actiu en recitals, queda la Barbara Hendrix, que si la voleu veureu que és sueca, però una afroamericana, passa que després van a ser la sueca,
0: pels
1: motius que siguin, més a més. Però una grandíssima generació de cantants wagnerianes que, a part, van haver d'esforçar-se doblement per a triomfar per ser afroamericans, com si diguéssim.
0: Ja.
1: Però ara escolteu el raig de veu de la Norman cantant aquest paper, i atenció, el que escoltarem és els anys 80. No, la gravació és de l'any 1989. Però atenció, és una històrica producció del Met de Nova York, del Met de l'Opera House, que es va estrenar l'any 1984. Això va tenir tal èxit que es va programar durant diverses temporades consecutives. I la gravació és de l'últim any.
0: Val.
1: I de l'última funció de l'últim any, com si diguéssim.
0: Sí.
1: Doncs escoltem, i si no, l'estan cantant O Herstes Bunda, O Meravella Sublimíssima, del tercer acte de la Valquíria, de Wagner.

0: aquí acaba.
1: Bé,
0: Wagner.
1: I hem de tornar a dir brutal.
0: Sí.
1: Perquè és Wagner, no és exactament el Wagner que no sembla Wagner, potser no, perquè no hi ha algunes seccions del Wagner més líric, però Déu-n'hi-do quina força,
0: sí,
1: quina empenta.
0: Això, és això.
1: I sobretot quina implicació de la cantant. Aquí està implicadíssima. La Jessi Norman de vegades li té les llàgrimes, això li ven els ulls o mitja, eh? Aquí se li ven els ulls o mitja.
0: Vaja.
1: Està cantant amb un entusiasme, clar, i creient-se el paper i implicant-se, que és brutal, més o menys, eh?
0: Clar.
1: Aquests fragments estan penjats a les xarxes de la secció.
0: Molt bé.
1: Penso un gombarro amb la teva opera, perquè pugueu dir... Avui hem parlat poc a sobre dels fragments, però val la pena que els podeu recuperar, perquè són tres fragments molt diferents entre ells, molt diferents, però que tenen en comú això. Pertany a una època gloriosa del cant operístic.
0: Sí, i tant que sí. Molt bé, Toni. Doncs mira, una excel·lent manera de tancar temporada. A més, ho hem fet amb Wagner, que també és com t'agrada en aquesta darrera peça. Que sé.
1: Aquí no ens vols enganyar. Escolta, ara faré un acudit que els wagnerians aquests m'ho diuen,
0: sí?
1: Però ser de Wagner és com ser del Betis. Man que pierda,
0: i tant.
1: És com ser del Betis. Com se deia a les pel·lícules de la màfia, el Padrino,
0: sí,
1: que la màfia sempre viu i se surt mort.
0: Ja.
1: O sigui, diguéssim,
0: sí,
1: tu no surts de la màfia. Quan entres, t'enganxes per sempre, més o menys.
0: Clar, és la mateixa, exactament el mateix. Doncs una excel·lent manera de tancar temporada, fer-ho en directe i, a més, recuperant-te això en directe. Toni, de veritat, una fortíssima abraçada.
1: Sí, esperem que ara, quan torni la temporada ja a final de setembre així,
0: sí,
1: ja estigui tot recuperat i puguem reprendre-ho. Jo
0: crec que sí.
1: Segur que sí. Els terminis de recuperació,
0: fantàstic,
1: ja estarà, i podrem tornar a la secció de normalitat, a veure... més música i més històries.
0: I tant que sí, segur, estic convençut que sí, Toni. Una fortíssima abraçada altra vegada i molt bon estiu. Que vagi bé.
1: Gràcies, igualment.
0: Adéu-siau.
2: Cada dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: Actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
0: I és que això, queda menys d'un mes per a un dels fenòmens astronòmics més extraordinaris que es poden viure des de fa dècades, diuen, l'eclipsi total de sol del 12 d'agost. Al sud de Catalunya i al Vendrell es podrà observar en tota la seva espectacularitat un fet excepcional que no es repetia des de fa més d'un segle. Però aquest esdeveniment també és una oportunitat per redescobrir com molt abans dels rellotges moderns i dels telèfons mòbils, era el sol qui marcava el pas del temps, marcava el ritme. I avui en volem parlar amb en Ricard Llorenç, que ell és el president de la Societat Catalana de Mnemònica, per entendre millor aquest fenomen i reivindicar el patrimoni dels rellotges de sol, testimonis silenciosos de la nostra història i de la relació entre el cel, el sol i la vida quotidiana. Ricard, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs?
6: Bé, sí? Molt bé.
0: Moltíssimes.
6: Esperant l'eclipse.
0: Correcte, moltíssimes gràcies per acompanyar-vos. És que és curiós, perquè ara sembla que tothom, que ja és això, ja és bo, això, aquesta divulgació, sembla que tothom miri cap al cel, presti atenció al sol, però clar, des de la vostra vessant ja fa anys i panys que mireu cap al sol, Ricard.
6: I tant. Però bueno, això, tot això és bo.
0: Sí, de fet, el que diuen la majoria d'especialistes, perquè a vegades també s'especula, no? És que si fa mal temps, perquè tal, i en definitiva el que expliquen els experts és igual si aquest dia finalment, pel que sigui, no es pot veure tal qual l'eclipsi de sol, però almenys haurà servit per parlar, per divulgar, per parlar d'astronomia, per parlar del sol, no? I això és el que ens hem de quedar amb tot aquest fenomen, no, Ricard?
6: I tant. És així, sí.
0: Fem una cosa.
6: Bueno, esperem que no estigui núvol.
0: No, exacte. Esperem que el 12 d'agost al vespre estigui un cel ben obert i que es pugui veure amb tota la seva magnitud aquest eclipsi de sol total.
6: Perfecte.
0: Ricard, fem una cosa, et sembla. Clar, nosaltres hem descobert, sincerament, i a més ho hem fet a través d'una companya de feina, etc., el que era la mnemònica, però crec que és importantíssim partir d'aquí, Ricard, explica'ns. Ajuda'ns a conèixer què és la mnemònica.
6: La mnemònica s'expressa amb aquest nom mnemònica dos coses, bueno, diferents, però que tenen el mateix fonament. Una és l'estudi dels rellotges de sol, i la mnemònica és la ciència que estudia i calcula i ensenya a calcular els rellotges de sol. S'ha de pensar que en qualsevol superfície en què li toqui el sol es pot construir un rellotge de sol. Això és la... que la gent quan parla de rellotges de sol es pensa en rellotges de sol verticals, en paret, diguéssim,
0: sí.
6: Però és que el rellotge de sol es pot dibuixar en qualsevol superfície, sigui vertical, sigui horitzontal, sigui inclinada, sigui corba, sigui de qualsevol manera.
0: Vaja.
6: Qualsevol lloc on toqui el sol es pot donar l'hora.
0: Uh-huh.
6: Llavors, la mnemònica estudia com calcular els rellotges de sol depenent de la seva orientació, de la seva forma, etc., per poder assenyalar les línies de les hores i els calendaris.
0: Uh-huh.
6: Això és la mnemònica. Hi ha rellotges de sol que fa més de 3.600 anys que existeixen. Sí, els egipcis, grecs i romans els feien servir.
0: Sí. Imagina.
6: I llavors l'altre tema de la mnemònica és una projecció geogràfica.
0: Uh-huh.
6: O sigui, tu saps que els mapes són sempre projecció de l'esfera terrestre.
0: Sí.
6: Clar, perquè l'esfera terrestre és un cilindre, un cercle,
0: uh-huh.
6: I aleshores es projecta sobre un pla i això surt en els mapes. Llavors, una forma de projectar és projectar els punts de la Terra des del centre de la Terra amb un pla tangent a la Terra.
0: Val.
6: Llavors, això què fa? Fa que els cercles màxims de la Terra siguin representats d'aquesta manera amb una recta.
0: Mm.
6: Llavors, què passa? Com se sap, en principi és així, la distància més curta entre dos punts de la Terra és sempre la seva circumferència màxima.
0: Uh-huh.
6: Aleshores, com amb aquesta forma de representació la circumferència màxima és una recta, aleshores, pels aquells que es fan desplaçaments per l'aire i pel mar, o sigui, tant l'aeronàutica com el transport marí, utilitza aquest sistema de cartografia perquè d'anar d'un punt a l'altre la distància més curta és una recta.
0: Val.
6: Dins del mapa. I llavors, doncs, els hi va perfecte, tant al mar com a l'aire.
0: Clar.
6: No hi ha obstacles entremig. Llavors, sempre s'aprofita per anar per la distància més curta i llavors és una recta. I cosa que a nosaltres amb la Terra, sempre que hi ha coses entremig, pues no és possible moltes vegades poder anar d'un punt a l'altre.
0: Sí.
6: Amb el dia. Llavors, això són els dos els dos conceptes de mnemònica.
0: Sí, sí, sí, sí. Clar, la qüestió és mirar el cel, per això, Ricard, ja sigui justament per la posició del sol o per orientar-nos, és justament mirar el cel, que és importantíssim. Bé, mirar-lo i reconèixer-lo, evidentment, si no malament. Si no malament. Clar, estem parlant d'una ciència antiquíssima. No sé la Societat Catalana de Mnemònica quan fa que es va crear, Ricard. Per fer una comparativa, eh?
6: Sí, doncs mira, la Societat Catalana de Mnemònica va néixer, es pot dir, dins d'una aula. A l'any 1986 es va fer un curs en el Museu de la Ciència de Barcelona de disseny i càlcul de rellotges de sol. Aleshores s'hi van apuntar 20 persones i quan es va acabar el curs, doncs bueno, es va fer una espècie de grup per estar connectats i parlar de rellotges de sol i fer visites, etc. Llavors, l'any 88 es va fer una segona versió del curs, també al Museu de la Ciència, i aquí es van apuntar unes 24 persones, i al final, entre els del primer curs i el segon curs, van decidir de formar una associació per fomentar i ajudar el tema del rellotge de sol. Llavors es va fundar amb 15 socis al començament, i ara en aquests moments som un 100 i 100 i poc.
0: Bé. També intueixo que té una vinculació també directa una mica al romanticisme, em fa l'efecte, no? Justament el que ara dèiem, una mica aquest amor o aquesta estima que teniu cap al sol i cap a aquesta mesura, no? Entenc, eh?
6: Clar, entenc... Clar, perquè els objectius seus de la societat és pues, fomentar l'estudi i la investigació de la mnemònica, a promoure la seva construcció i conservació dels rellotges de sol, publicar fer publicacions sobre temes de mnemònica, organitzar activitats relacionades amb això, i promoure l'intercanvi amb societats afins que n'hi ha arreu del món. Estem relacionats amb França, amb Estats Units, amb Anglaterra, amb Itàlia, amb Països Baixos. Llavors estem relacionats societats que el seu objectiu és la fomentació, el foment del rellotge de sol, i estem comunicats i tal. I finalment, i defensar el nom i el prestigi del quadranter, que ara ja no existeix, però el quadranter era un ofici que era fer rellotges de sol, era un quadranter. Llavors, pues, bueno, defensar aquest nom i el prestigi d'aquest ofici.
0: Els quadranters, que com deies, clar, s'ha perdut, avui en dia tecnològicament ja es fa de manera molt diferent, suposo, ja, oi, Ricard?
6: Sí, exacte. Ja no, la funció del rellotge de sol ja no és donar l'hora, sinó que, bueno, bàsicament s'ha convertit en decoratiu.
0: Clar, ja, s'entén. Però, escolta'm, anem una mica a aquesta part pràctica dels rellotges de sol, de com es feia abans i com feien els quadranters, o com feien 3.500 anys, que és aquí on jo trobo l'excepcionalitat d'això. Clar, és a dir, els qui poc o molt coneixem el sol, entenem que el sol... varia durant l'any, no? Segons quina hora, en quin moment, en quin dia de l'any, en quina època, no, en quina estació, tot això va canviant. Aleshores, clar, l'estudi d'això jo ho trobo complicadíssim. No sé com ho feu, com es feia, és on ve on rau, no?, la perfecció d'aquest ofici, d'aquest estudi.
6: Sí, és que evidentment el tema del càlcul dels rellotges de sol i que els rellotges de sol puguin donar l'hora està íntimament relacionat amb l'astronomia, diguéssim, que hi ha entre els moviments relatius que hi ha entre el sol i la Terra, el sistema solar, diguéssim, no? Llavors hem de tenir en compte que per un cantó s'ha de tenir en compte la declinació del sol en cada moment, que en l'equador aquesta declinació, és a dir, puja i baixa respecte a l'equador uns 23,45 graus cap amunt i cap avall, que això és el que dona sí a les estacions, diguéssim, i després a l'azimut, que astronòmicament és a l'angle de la projecció del sol en aquell moment, o d'un estel, però en aquest cas, com estem parlant del sol, respecte al nord-sud nostre, diguéssim, de la Terra, i l'elevació sobre l'horitzó, que això et dona les hores, l'hora de cada
0: Val,
6: dia.
0: Clar.
6: No? Llavors, amb les dues coses, perquè el rellotge de sol, que hi ha gent que, no, que això no ho sap, no només dona hora, sinó que també és calendari. Clar, perquè el sol, hem dit aquests 23, a l'estiu està més alt,
0: sí.
6: Amb la qual la ombra de la busca del rellotge és més llarga,
0: sí.
6: I a l'hivern és més avall, amb la qual la ombra també, la longitud de l'ombra que es produeix dintre del rellotge de sol també dona el calendari.
0: Val.
6: I dona les dues
0: coses. Sí, dues coses, correcte.
6: Sí.
0: Ostres, és que és realment molt interessant i que també parla molt d'una mica la història humana, permeto-m'ho dir, no, Ricard?
6: Oh,
0: és a dir,
6: fa
0: més de 3.500 anys, com ja es podia controlar el temps, les hores, sí, el calendari, suposo que en benefici, no?, de la collita, de plantar, no?, és...
6: Per un cantó, el tema de les collites, com has dit tu mateix, i el tema de les plantacions i tal, i també, religiosament, per les hores dels resos que feien els capellans de dels monestirs.
0: Clar.
6: Això, hi ha uns rellotges que es diuen canònics,
0: sí,
6: que són de sol, rellotges de sol que es diuen canònics, que no marquen l'hora, el temps nostre, diguéssim, sinó que marca les hores del resar que feien al monestir.
0: Val, sí.
6: Llavors, quan marcava les hores, sabien que era el maitines i anar poder resar durant el dia.
0: Clar, ostres. Clar. I deixeu-me escombrar una mica cap a casa, Ricard, també. Em fa l'efecte... És una opinió, i ara ho reflexionaré, perquè un cop en un lloc ho he llegit, això. No? És a dir, aquí a Catalunya hi ha molts rellotges de sol, perquè hi ha molta masia catalana i no hi ha masia catalana que no tingui a la façana un rellotge de sol. I això fa, és així, no?, que aquí al territori hi hagi especialment molts rellotges de sol.
6: Nosaltres una de les coses que fem a la societat és mantenir un inventari dels rellotges de sol dels països catalans.
0: Uh-huh.
6: I en tenim inventariats més de 8.700.
0: Uau.
6: No està mal, eh?
0: Home, són uns quants, eh?
6: Sí, són uns quants, sí, n'hi ha molts. I com has dit tu molt bé, a Catalunya hi havia el costum d'anar a les masies, doncs a la façana, tenir un rellotge de sol. Uh-huh. I n'hi ha moltes. El que passa que, per desgràcia, primer, moltes masies han desaparegut,
0: ja,
6: amb el qual també han desaparegut els seus rellotges, i altres, doncs, no s'han cuidat i el rellotge està malmès,
0: ja,
6: o ha desaparegut, però, bueno, és el que passa.
0: Sí. I em fa l'efecte, això també és opinió personal, si se'm permet, que em fa l'efecte quan es fa una restauració d'alguna masia i es vol restaurar el rellotge, es restaura tal qual, que sí, no es té en compte justament l'estudi que ha fet que aquell rellotge funcioni, no? Crec que també dona una mica per aquí, no? Potser per desconeixença de que existeix, sí, justament, ja vosaltres com a societat, sinó la mnemònica.
6: Sí, per sort, algunes persones s'han enterat de la nostra existència i llavors es posen en contacte amb nosaltres i ens diuen: escolta, tenim una masia o tenim una casa que tenim un rellotge que està molt malmès, que hi havia un rellotge de sol i el volem restaurar i tal, i ens demanen ajuda i nosaltres desinteressadament els hi recalculem, tenim contactes amb restauradors i tal, i llavors ens dediquem. I ara mateix, mira, la setmana que ve haig d'anar a Vallfogona del Ripollès, que en una casa del centre de la plaça de la Vila, doncs hi ha un rellotge molt malmès i el volen restaurar, i mira, i anem al restaurador nosaltres per decidir com ho fem i ajudar-los a restaurar. I això és com ho fem.
0: Sí. Clar, suposo que...
6: Al monestir de Pedralbes, per exemple, a Barcelona també hi havia dos, al claustre, i també es van cridar, i amb els restauradors, aquests sí que tenen uns restauradors propis, i també es van restaurar, vull dir, Si s'enteren de la nostra existència, pues nosaltres ajudem a recuperar el patrimoni.
0: Doncs que la gent ho tingui ben present, si té aquesta gran sort de comptar doncs amb un rellotge de sol a casa seva o qualsevol ajuntament, el que sigui, que tingui un rellotge de sol i el vulgui una mica posar a hora, no sé si aquesta seria la definició, però que el vulgui restaurar, doncs que compti amb la Societat Catalana de Mnemònica. Clar, suposo que quan es restaura un rellotge o quan es construeix, el que és la maneta, és com es diu així, el pal, diguem, que marca l'ombra.
6: El pal que marca l'ombra es diu tècnicament gnomon, d'aquí
0: ve. La nomostres.
6: D'acord. Es diu gnomon, que gnomon és una paraula grega que vol dir busca.
0: Val.
6: Aleshores, en català també s'acostuma a dir la busca.
0: Val.
6: I si no, pues gnomon o estilet.
0: Val. Molt bé. Veus per què t'havien de trucar, Ricard? Veus les coses que estem aprenent tot just aquest matí d'avui en aquesta terminologia? Doncs això, el gnomon, la busca, clar, el que determina el vostre estudi, suposo que fa que aquest gnomon sigui més llarg, més curt, més inclinat, quina inclinació... Tot va per aquí, suposo, oi?
6: Sí, el gnomon sempre, perquè... Les línies horàries d'un rellotge de sol o les marques horàries del rellotge de sol siguin sempre una recta, que és com acostuma a passar amb els rellotges de sol, el gnomon sempre ha d'apuntar al nord geogràfic.
0: Val.
6: O sigui, el gnomon, els gnomons o la busca dels rellotges de sol sempre apunten a l'estrella polar. I llavors, d'aquesta manera, sempre, cada dia, a una hora mateixa, sempre és la mateixa línia la que marca la
0: d'aquella.
6: Llavors, si qualsevol gnomon, sigui vertical, sigui horitzontal, sigui inclinat, sigui no sé què, la busca ha d'apuntar al pol nord.
0: I llavors,
6: depenent de la llargada, llavors... Clar, quan més curt és la busca és més curta, el rellotge també pot ser més curt perquè les ombres són més curtes.
0: Clar, val.
6: Ostres. I si és més llarg, la llargada del gnomon només et determina les dimensions del rellotge, diguéssim.
0: D'acord.
6: Quan més gros és el gnomon, necessites un rellotge més gran.
0: Més gran, clar. Perquè després trobem, clar, els números de les diferents hores, no, una mica, suposo, representats a on estigui exposat aquest rellotge.
6: Exacte. Ostres,
0: que interessant. Que interessant. Portem altra vegada cap a l'eclipsi, Ricard, si et sembla.
6: Sí,
0: jo he sentit que aquest eclipsi del dia 12 d'agost, a les 8 i 20 i escaig, o 20 i llargues, on serà aquest eclipsi, o començarà ja l'eclipsi total, he sentit que el Sol estarà a 4 graus. A 4 graus, entenc, de la Terra.
6: D'alçada.
0: D'alçada
6: de l'horitzó.
0: Val.
6: Llavors, clar, vull dir, té un petit problema, que, clar, quan més el Sol més a punt de pondre's estigui, que és el que passarà aquest mes d'agost, aquest 12 d'agost, doncs, clar, tens més facilitat a que hi hagi algun tema geogràfic que t'impideixi veure, que hi hagi una muntanya, que hi hagi... En canvi, si això es produís en lloc de les 7 de la tarda, l'eclipsi total, es produís a les 12 del migdia, el Sol està dalt de tot, llavors aquí sí que no t'aparia ningú i el podries veure perfecte, diguéssim, no?
0: Val.
6: Llavors aquest és el problema que s'ha de tenir en compte allà on es vagi i es vulgui mirar aquest eclipsi total d'aquest proper mes d'agost, que sigui un lloc en què no hi hagi cap tema geogràfic que t'impideixi...
0: Clar.
6: Veure el Sol.
0: Sí.
6: Perquè si no veus el Sol, no veuràs l'eclipsi.
0: Clar. Clar, és això. És qüestió de perspectiva, no? El Sol estarà molt baix, i com tu bé deies...
6: Estarà molt baix,
0: clar. Orogràficament pot haver-hi diferents elements geogràfics o també humans, no?, com edificis, etc, que poden una mica...
6: Que t'ho tapin,
0: sí. Així, doncs...
6: Per això s'han muntat viatges amb barca, al Delta i a Mallorca i tal, que, clar, que al mar, en principi, doncs quan sempre que, i tant que a l'oest tinguis mar, diguéssim, que sigui a l'horitzó sigui pla, llavors es veurà perfecte, clar. El que passa que en el tros del mar estem molt en l'est, i la qual l'eclipsi total durarà segons només.
0: Clar, sí, serà un moment, sí,
6: quan,
0: sí.
6: Quan més a l'oest vas, pues, arribarà fins a gairebé 2 minuts.
0: Clar, ostres, clar, clar. Sí, sí, sí. Així, doncs, queda clar, que hi ha una relació directa entre la mnemònica i l'eclipsi, no? Està molt lligada una cosa amb l'altra.
6: Home, evidentment està lligat perquè, o sigui, hi ha un tema primordial, que és el rellotge de sol, perquè funcioni, no necessita ni piles ni electricitat ni res de tot això, però sí que necessita sol.
0: Val.
6: Llavors, clar, a l'eclipse de sol el que es produeix és que amaga el sol. I el no haver-hi sol, a les rellotges de sol, deixa't de donar l'hora. Evidentment, perquè no hi ha sol.
0: Clar, és l'únic element que fa que un rellotge de sol es pugui parar.
6: Exacte, és així.
0: Sí.
6: Si en els rellotges de sol tenen moltes vegades, tenen una frase que nosaltres diríem el lema, que bueno, tempus fugit, i
0: sí.
6: hi ha molts lemes. Llavors n'hi ha un que diu sine sole, sileo. És en llatí, que vol dir sense sol, callo.
0: És veritat.
6: I realment és així,
0: Sí. Perquè, clar, en dies, no sé, que pugui estar el cel tapat o el que sigui, més o menys d'ombra sempre n'hi ha.
6: Sí, home, una mica sí, passa que està molt tapat, no hi ha ombra,
0: no,
6: però bueno, sí. Però vaja, a vegades per calcular els rellotges de sol necessites fer primer una sèrie de medicions i tal, i dius, bueno, doncs avui aniré a mesurar-ho, i si aquell dia no hi ha sol ja no pots mesurar res, perquè al no haver-hi ombra no pots
0: fer. Sí, clar, s'entén. Ricard, intueixo que tu, a banda d'això, de la mnemònica, jo intueixo que també ets un amant de l'astronomia en general, oi?
6: Tant, sí, tinc lloc a Terol.
0: Molt bé.
6: El dia 12 a la llacuna de Gallo Canta, que està a 1.000 i escaig metres, vull dir, per intentar veure, per veure l'eclipse, sí.
0: Clar.
6: I ho tinc reservat des de l'agost de l'any passat.
0: Ostres, imagina't. Així que tens molt present i ben present aquest eclipse.
6: No, i tant.
0: Molt esperat.
6: Sí.
0: No sé si també aquest fet ha augmentat les preguntes o les qüestions, com estem fent nosaltres des d'aquí a la ràdio cap a la societat, de preguntar-vos, heu incrementat la feina a causa d'aquest eclipsi o què?
6: La realitat és que, la veritat és que no, vull dir, perquè, aviam, el que sí que sortirà molt, molt favorit d'aquest tema és l'astronomia, perquè això sí que l'eclipse de sol està relacionat amb astronomia, i preguntes sobre astronomia, doncs, se'n fan moltes i això es mourà.
0: Clar.
6: Ara, sobre rellotges de sol, la gent no relaciona rellotges de sol amb eclipses de sol, eh?
0: Ja.
6: No ho acostuma a relacionar. Vosaltres sí que ho heu fet, molt bé, per la idea, però no acostuma a passar.
0: Llavors,
6: jo crec que sí que serà bo per l'astronomia, en general, però per la mnemònica no crec que afecti gaire.
0: Vaja, bé, hem de dir, Ricard, i per ser justos, que nosaltres hem fet trampes, per això, perquè aquesta recomanació de la mnemònica, o qui ens ha parlat de vosaltres, i vull dir el nom perquè gràcies a ell hem fet aquest contacte, que és el Tito Balcells, que de fet havia estat doncs alumne vostre, i del qual també com a rellotger d'ofici doncs coneixia aquesta ciència, i a través de la Tere, que és companya nostra de la casa, la Tere Socias, doncs una mica vam buscar el contacte per poder parlar amb vosaltres. Així que això, vam jugar una mica d'avantatge en aquest aspecte.
6: Perfecte, molt bé.
0: Doncs bé, tot i així, molt agraïts perquè ha portat aquesta bona conversa aquest matí d'avui, ben agradable, crec, coneixent una mica més això de la mnemònica, els rellotges de sols i del que ha de ser l'eclipsi del 12 d'agost.
6: Perfecte. Home, jo vull aprofitar també, ja que estic en un medi públic així com vosaltres, doncs és fomentar i animar la gent que es fixi en els rellotges de sol, que sàpiga que existim, diguéssim, i precisament ara al mes de setembre i tal, a la nostra web ja sortirà, començarem a fer un curs de rellotges de sol online, és totalment gratuït, diguéssim, que ja té 14 o 15 lliçons, vull dir, és un molt profund,
0: sí.
6: I que està força bé, i ja dic, i és una ocasió per poder aprendre i saber com es construeixen els rellotges de sol.
0: Fantàstic. Doncs la gent que consulti, que investigui, si busca, hi trobarà de seguida Societat Catalana de Mnemònica.
6: Sí, es diu, la web és mnemònica.cat.
0: Val.
6: Vull dir que és ben fàcil.
0: Ben fàcil. A més, una pàgina web que està actualitzada, trobarà molta informació.
6: Exacte, sí,
0: i ben aviat hi haurà la informació sobre aquests cursos que ara comentes de cara al setembre.
6: Parlant dels temes dels rellotges,
0: sí.
6: Ja que sou de Vendrell,
0: sí.
6: Sapigueu que a Vendrell hi ha bastants rellotges de sol,

0: diu univers, dos punts, el temps i l'espai.
1: Wow.
0: I un altre al carrer Pallforiana 56, que, en l'edifici Estel, que n'hi ha un d'inclinat, que també és trobar rellotges de sol inclinats, que no siguin verticals, diguéssim,
1: sí.
0: També no és igual. Llavors, a Vendrell teníeu aquests quatre rellotges que són singulars.
1: Fantàstic.
0: Vull dir, perquè ho sapigueu.
1: Ostres, que bé. Doncs mira, gràcies per l'apunt també. Mira què et dic, Ricard, moltíssimes gràcies per acabar d'ampliar i de puntualitzar encara més aquesta informació i, a més, allò, portar-la cap aquí, cap a casa. Molt agraït, de veritat, molt, molt agraït i moltíssimes gràcies per aquesta conversa tan agradable. Seguirem en contacte, Ricard, si sembla, si mai tenim l'oportunitat
0: de
1: repartir o ampliar aquesta informació, ho farem, eh?
0: Nosaltres sempre estem a disposició de qui vulgui de poder transmetre aquesta ciència pel món.
1: Fantàstic. Eh? Molt bé, doncs ens ho apuntem. Una fortíssima abraçada i que gaudeixis molt de l'eclipsi el dia 12.
0: Moltes gràcies, igualment.
1: Adéu-siau, adéu.
0: Adéu-siau, adéu, adéu.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. L'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
1: Gairebé 5 minuts per les 11, moment que actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. Però abans, proposta musical. A banda de l'eclipsi d'avui, és dimecres d'agost i continua el Música a la Vila. És la segona de les propostes d'aquesta temporada, d'aquesta 37a edició del Música a la Vila. Serà el torn de les Alosa, que estem escoltant, que presenta el seu primer treball discogràfic, El primer cant del matí. La formació, liderada per la Julieta Vidal i la Irene Romo, s'ha consolidat com una de les propostes emergents més destacades del nou folklore català. El seu univers sonor, que parteix de la tradició i que incorpora noves sonoritats, que ha captivat el públic en directes d'una gran força expressiva. El Música a la Vila, que com sempre té lloc a la plaça del Tívoli, i a partir de les 10 del vespre. Camí de flors i violes i rumors.

Les aloses són la segona de les propostes, però encara en quedaran dues més, perquè encara quedaran dos dimecres més d'agost. De fet, la setmana que ve, el dimecres 19 d'agost, el festival rebrà a Xavi Aburruzuaga, en referent de la música folk basca contemporània. Arriba amb el seu instrument de capçalera, la triquitixa, com a eix central en el seu projecte que combina arrel i modernitat en un format de banda que porta una gran riquesa sonora i escènica, un espectacle que oferirà un recorregut dinàmic a moments tan festius com abocadors i la participació de músics i ballarins que han d'enriquir tota aquesta proposta.

Cloure tot aquest cicle, Metralla. És una formació que destaca per la seva energia i la seva singular combinació de gralles, instruments de metall. Amb el suport d'una potent base rítmica, el grup presenta un repertori versàtil que abasta des de la cercavila fins al concert, recollit en el seu darrer disc, Balla Bèstia, fruit d'anys de trajectòria pels escenaris del país. I amb tota aquesta programació, el 37è Música a la Vila reafirma el seu compromís amb la difusió de la música d'arreu i continua sent una plataforma clau per impulsar i renovar el patrimoni musical, tot concentrant amb nous públics en un entorn emblemàtic com és la plaça del Tívoli del Vendrell.

0: I amb això, amb aquesta proposta, arribem ja gairebé a les 11, actualitzem les notícies, el butlletí habitual de cada hora en punt, en principi amb la xarxa de comunicació local, i que en aquest àmbit ens donarà pas a la tercera i última hora avui dimecres, amb secció habitual i que arriba des de Coma-ruga Literària per conèixer els escriptors, les escriptores que en formen part, a banda d'altres iniciatives o l'agenda que queda marcada des de la pròpia entitat. Contingut en directe, contingut a través del 107.1 de la freqüència modulada, tot i que també el podeu seguir per internet a www.rtv-alvendrell.cat o també a través de televisió arribats al cas. Actualitzem les notícies i tornem de seguida. No marxeu. Fins ara.
1: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Queden tan sols unes hores, volíem dir, per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents, els agents rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% de la plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra del Montsant i també restringeix l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I pel que fa a la mobilitat, l'AP7 concentra les principals retencions en aquests moments. Hi ha 5,5 km de cues en sentit Tarragona entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès per un accident que deixa també un carril tallat. També hi ha 4 km de retencions entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal i 2 km més entre Subirats i aquest darrer municipi. A més, també hi ha retencions a l'accés de l'A2 a l'AP7 entre Martorell i Abrera i finalment també a Barcelona l'AP20 que manté 2 km de retencions en sentit Nus Bregat a causa d'unes obres. I també les obres per renovar el paviment de la C32, la Ronda de Dalt, obligaran a restringir la circulació aquest cap de setmana en sentit Llobregat. Els treballs es faran entre les sortides 13 i 14 i comportaran el tancament de 2 dels 3 carrils des de les 10 de la nit del divendres al 14 d'agost fins a la mitjanit del diumenge 16. Un carril quedarà, això sí, obert al trànsit en tot moment. I en plana internacional, seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre que les autoritats dels departaments més afectats situen el nombre de víctimes en 240. Des de l'Ajuntament de Barcelona es destinaran 100.000 euros a donar suport a les autoritats colombianes. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, recordem, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Notícies actualitzades, com ja és habitual, a cada hora en punt, aquests butlletins de la xarxa de comunicació local i que a partir d'aquí ja ens porten cap a la tercera i última hora. Passem ja gairebé 4 minuts de les 11. Recordem-ho que avui és dimecres, avui és 12 d'agost, avui és el programa número 4023. A més, també és bo recordar que avui serà el darrer programa en directe, ja que demà dijous i aquest divendres podreu trobar allò, el resum d'aquesta temporada i els bons moments que ens ha donat tota aquesta temporada, que ara finalitzem així de forma estival, i de cara al setembre hi tornarem, com no, amb moltes més qüestions i amb aquestes ganes de sempre d'acompanyar-vos i d'explicar-vos moltes coses en aquesta ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però sempre amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. A partir d'aquí, ja secció habitual cada setmana els dimecres, des de Com Arruga Literària, l'oportunitat de conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. A banda de xerrar de llibres, de gèneres, de tot una mica, eh? No us ho perdeu, que sempre és prou interessant. I després ja acabarem amb participació i trucades, que mai està de més. Ganes de xerrar amb vosaltres, peticions musicals i acabar de completar tot aquest programa d'avui. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última part. Som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicat de tot.
1: Tot aquest món de llibres i sobretot d'escriptors i escriptores, autors i autores que ens arriben des de Com Arruga Literària en secció ja habitual cada setmana i que no pot faltar. De fet, avui ens torna a acompanyar la presidenta de l'entitat, que és la Glòria Gómez. Glòria, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Gràcies per acompanyar-nos una setmana més.
2: A ti per convidar-nos.
1: Fantàstic. I de fet, avui vens per acompanyar a l'escriptora que avui coneixerem una mica més en profunditat, tot i que crec que en altres ocasions ja ens ha acompanyat, que és la Sol Cano. Sol, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
1: Com estàs?
3: Molt bé,
1: sí?
3: Molt acalorada.
1: Bé, sí, sí. Aquí també em fa una mica de calor, em sap greu, eh? I els cascos també...
3: Ah, no, per aquí, vull dir que...
1: Sí, no, a fora em fa, però dic que a vegades aquí semblaria, però...
3: Aquí estic molt bé.
1: Tenim l'aire espatllat des de tot l'estiu.
3: No, aquí estic molt bé.
1: Sí, millor que al carrer, sí, sí que és veritat. Millor que al carrer, sí que sí, ja està. Doncs això, avui coneixerem una mica millor a la Sol, a través de les seves publicacions i els seus llibres, i també aprofitar, Glòria, no sé si és el cas, no sé si hi ha agendes previstes, vistes, trobades, fires, presentacions, allò que sempre feu?
2: Sí, el dissabte estem l'altre, que és dia 22.
1: El 29.
2: El 29?
1: Ah, el 22. Perdó, sí, sí. Aquest dissabte és 15, el proper és 22. Perdona,
2: el 22 estarem en la fira de Sants.
1: Molt bé.
2: Que són les festes d'allí del barri.
1: Molt bé, sí.
2: I tindrem uns quants escriptors allí a la fira nosaltres.
1: Molt bé, que bé. Ah, molt bé.
2: I després, com sempre, al passeig del Marítim.
1: Vale, que aquí esteu,
2: i tot el cap
1: esteu
2: de setmana.
1: De forma recurrent, sí. Que és aquest punt per donar a conèixer això, els escriptors i les escriptores que en formeu part, en certa manera. Mm. Molt bé, que bé, doncs agenda feta. De fet, també, si la gent consulta les xarxes socials, Facebook, Instagram, pot trobar aquesta agenda d'actes, també?
2: Sí, i tant que sí. Uh-huh.
1: Molt bé, que bé. Doncs ara sí, explicat això i explicada l'agenda d'aquests dies, aquesta agenda propera, anem a conèixer a la Sol. Sol, arriba el teu moment. D'això, sempre ho dic, no, jo sé que no és fàcil parlar d'un mateix, tot i que sempre diem, volem conèixer-vos literàriament parlant,
3: sí,
1: que
3: sí,
1: quedi clar.
3: I tant que sí.
1: I això, ajuda a conèixer què fas, què escrius, a més tu que tens una diversitat àmplia de gèneres, des de novel·la, poesia, que sé.
3: Sí, m'agrada explorar. Jo penso que a tothom, no?, els agrada explorar quan se comença amb aquest món de l'escriptura, no?
1: Molt bé.
3: Explorar és una de les coses que ens omple una miqueta per dintre a nivell professional i a nivell de saber què és el que t'agrada més escriure.
1: Uh-huh.
3: I sí, he explorat varis i he publicat varis temàtiques,
1: Molt bé.
3: Temàtiques,
1: uh-huh.
3: i bueno, I sí, sí, m'agrada.
1: Molt bé. Quantes publicacions pots tenir ara mateix, Sol?
3: Bueno, ben bé, penso que són publicades, són les 6 publicades.
1: No està malament.
3: Sí, sí, sí.
1: De tots aquests gèneres que dèiem, eh? Des de poesia,
3: sí,
1: novel·la...
3: Sí, de publicació, bueno, tinc un, que és, la mateix, que és el mateix llibre, que són dues publicacions, que ja saps que encara que sigui en un altre idioma, sí, són publicacions diferents, un mateix llibre que està català-castellà, i després tinc una, bueno, aquest que és l'aventura de conocerme aprendiendo a vivir en català i castellà està, i que és més divulgatiu o narrativa, que està més lligat a la meva professió, que és el tema de la professió meva, és imatge personal, i llavors està com més lligat, no? L'ho he fet una miqueta escombrant per la meva professió.
1: Bueno, que és el que domines, no?
3: Sí, exacte, que és el primer que vaig pensar de publicar. A partir d'ahir, l'altre, doncs, la meva imaginació i la meva, doncs, el meu cap va volar i vaig començar a provar unes altres coses.
1: Molt bé.
3: Com ciència-ficció, fantasia, poesia i tots aquests temes que m'agrada.
1: Temes ben diferents.
3: Sí, són molt diferents. Jo penso que una miqueta la fantasia, la ciència-ficció, és un dels que jo m'agrada molt perquè, no sé, em fa això, no?, imaginar i tens més llibertat, no?, per escriure.
1: Sí.
3: A més, encara que sempre t'has de documentar una miqueta, encara que la teva imaginació vagi per un altre camí, no?, però sí que has de fer amb una base, no?
1: Clar, sí que és veritat. La ciència-ficció, la fantasia, fa que a vegades el fet de permetre's el luxe de trencar certes barreres, no?, físiques, o digue-li com vulguis,
3: exacte,
1: fa una mica que no, que la imaginació pugui volar una mica més.
3: Sí, que pugui volar, sí, exacte.
1: Que bé, interessant.
3: Sí. I la poesia, per exemple, és una forma de desfogar, no?, una miqueta els teus sentiments, la teva ràbia, la teva emoció. A vegades, doncs, fas un fragment, és com jugar una miqueta la poesia, jugar. I llavors jo no me considero poetisa, però per res de res, però sí que m'agrada jugar amb les paraules i fer coses boniques, i per això també vaig publicar un llibre de poesia.
1: Clar, més la poesia, no?, que té aquesta part tècnica, que també la trobo molt interessant,
3: sí,
1: molt complicada, per la meva part.
3: Sí, és complicada.
1: Però és molt interessant, no?, que és allò, la mètrica, no?, que quedi lligada,
3: sí, que
1: etcètera,
3: lliguis,
1: no?,
3: que no sé, que sigui harmoniós, encara que avui en dia la poesia no és mètrica,
1: és més
3: tipus contemporània i una miqueta que sí que tingui una miqueta de musicalitat, no?
1: Clar.
3: Això sí que sigui, doncs, que les lletres tinguin aquest moviment, no?,
1: amè
3: i harmònic.
1: Això sí que la mètrica ha anat evolucionant i la poesia moderna és molt diferent, però sí que té com, no sé com dir-ho, no un llenguatge propi, però sí que té un estil característic, la poesia.
3: Sí, diferent. Sí. La normativa d'una narrativa, d'un llibre, d'una novel·la, no té res que veure amb la poesia.
1: Clar.
3: Però això dona una llibertat diferent.
1: Clar, allò de, no?, com és la presentació, la presentació, nus i desenllaç, no?, que en aquest cas la poesia no segueix per aquí.
3: Sí, més ambigua, no?, o més susceptible, no?,
1: vull
3: dir que és diferent, és una altra, és arribar una miqueta a l'alma de la gent, al sentiment, i busques en un altre camí, d'una forma més figurada, més metafòrica, no sé.
1: I està clar que t'ho havien de preguntar, de tots aquests gèneres que ja has tocat i que toques, amb quin et quedes? Quin és el que més t'agrada, Sol?
3: A mi m'agrada molt la ciència-ficció.
1: Sí?
3: Un que he fet l'últim any, l'últim que he fet són la recopilació de 22 relatos de fantasia, ciència-ficció i intriga, que l'ha fet en anglès americà. Està publicat en Estats Units. Aquí lo poden agafar per plataforma, però físicament està en Estats Units.
1: Val.
3: Llibreries, biblioteques, està allà a Estats Units.
1: Val.
3: Perquè, bueno, és un tema, és un dels temes que m'agrada i que volia explorar el públic jove, que li agrada molt a nivell d'Amèrica, llegir aquest gènere.
1: Wow.
3: Aquí en Europa, doncs, en general, ve que a la gent li agrada més el tema històric, o la gent és més gran, vull dir, la gent molt jove no li agrada, i per això també havia fet el d'Ali Jota, que era per arribar aquí a la gent d'Europa, vull dir, a la gent jove, arribar una miqueta al seu cap, a la seva... capturar una miqueta la lectura de la gent més jove.
1: Sí.
3: Aquí. Llavors he fet dos anzuelos, no? Podem dir.
1: Val, sí,
3: un
1: sí,
3: per
1: sí.
3: Amèrica, per la gent jove d'allà, i un altre per aquí d'Europa.
1: I com es fa això? Perquè si sempre us preguntem i sempre parlem, no?, sobre les publicacions, les edicions, que, bueno, per sort també avui en dia poden ser vàries, no?, des d'autopublicacions o per editorial, el fet de publicar fora, com es fa això?
3: Bueno, jo me vaig posar en contacte als Estats Units.
1: Val, directament
3: a
1: allà.
3: Bueno, a nivell d'Amazon. És la primera vegada que ho he fet d'aquesta manera.
1: D'acord.
3: I llavors ja connectes i ja signes el contracte de fer la publicació allà, i llavors ja, doncs, és una altra història.
1: Clar.
3: Perquè jo sempre he treballat amb editorials, autopublicació, és la primera vegada i l'he fet d'aquesta manera, i així que...
1: Val, sí.
3: Bueno, m'he experimentat.
1: Sí. Clar, això és un bon experiment literari,
3: sí,
1: eh?
3: Sí.
1: I escriure en anglès o no? O
3: has escriure en anglès americà.
1: Val.
3: Sí.
1: Escrit directament aquí, no traduït, sinó escrit.
3: No, he traduït.
1: Ah, traduït.
3: Sí, he traduït perquè aquestes històries ja les tenia fetes des del 2018.
1: D'acord,
3: o sigui,
1: ja ho tenia fet
3: i vaig seleccionar les que tenien més o menys les mateixes temàtiques.
1: Val.
3: I ens he fet una traducció.
1: D'acord.
3: Sí.
1: Com ho has dit? A l'anglès americà, que és...
3: A l'anglès americà, sí.
1: És molt
3: precís.
1: Volia
3: fer-lo diferent, que no sigui l'anglès que se parla aquí, no?
1: Perquè, clar, és convencional.
3: Sí, el convencional és l'europeu.
1: Clar,
3: sí. D'Inglaterra, doncs l'altre, que és americà. Bueno, és tots els idiomes, no? Estan els idiomes més col·loquials, depèn de la zona.
1: Sí, està
3: doncs,
1: clar.
3: Jo volia fer-lo d'aquesta manera.
1: I d'aquí, per això, que també donar valor a les traduccions, que són importantíssimes, que també una traducció de qualsevol obra i que sigui allò el més filadingle a l'original, però sempre donant el toc característic de cada lloc,
3: has de canviar l'expressió, les frases, vull dir que no és literal, per això que hi ha un treball també
1: hi ha feina.
3: Sí.
1: I publicacions properes, Sol?
3: Sí, tinc una que entre una cosa i una altra no l'acabo mai, però ho tinc a punt d'acabar, que sí que és aquest, és romàntica intriga també. Sí, aquest és una trama, bueno, amb dos narradores, una en primera persona i l'altra en tercera persona, i que bueno, les dues són protagonistes, però doncs busco el present, està narrat en present, després vas al passat i tornes al present.
1: Wow.
3: Llavors, hi ha una miqueta així laberintós, també. Oh. M'agrada una miqueta la cosa laberintosa. M'agrada complicar
1: sempre,
3: una miqueta la cosa que no sigui tan
1: lineal,
3: sí, tan monòtona, no? Doncs m'agrada que tenia el lector i la lectora... que estigui
1: entretinguts.
3: Sí, que estigui intrigada i que tingui ganes de continuar la lectura.
1: Va, fantàstic.
3: Sí, és la meva idea, no?
1: D'on surt aquesta imaginació, Sol?
3: Bueno,
1: és un fet que em fascina molt, dels escriptors i escriptores, que és aquesta capacitat d'inventiva que és inesgotable en vosaltres.
3: És que és una cosa màgica, perquè és com que no tens idea, perquè ara estic aquí, estic parlant amb tu, però quan et poses així asseguda a la cadira, agafes l'ordinador, agafes aire... i et quedes, doncs, ara és el meu moment, ja comences a...
1: Val.
3: I és una cosa màgica. Ja vas, és com entrar, no?, al tobogán, no?, i vas... i ja vas sola.
1: I vas sortint.
3: Sí, vas sortint, sí.
1: Sí.
3: És una cosa que no és inexplicable.
1: Molt bé.
3: No sé, jo penso que Glòria sí que sap de què va.
2: No, sí que sap.
3: M'entén perfectament, totes les persones que escriuen.
1: Que saben
3: que
1: dius,
3: que és una cosa molt específica, no és una cosa mecànica, que dius, mira, faré això, no. Sinó, no és una estructura així que diguis... quan comences la història, quan comences.
1: Sí.
3: Que t'estructures, clar. Primer t'estructures i saps el que vols fer.
1: Clar, cap on anar i cap on acabarà, possiblement, no?
3: Sí, clar, més o menys ja tens l'estructura, però després el demés va sortint d'una forma màgica.
1: Molt bé.
3: Que és aquest
1: mode escriptora, no? Que és allò, seure davant de l'ordinador.
3: Sí, seure, inspirar, relaxar i començar...
1: Sí.
3: I començar a escriure.
1: Molt bé. I també sé que a vegades ens han explicat escriptors i escriptores que també a vegades, no?, que, no sé, estàs esperant a l'autobús, et ve una idea te l'apuntes, o sí. Un dia, o sé que també passa molt, que són a les nits i els somnis. Hi ha,
3: sí, això
1: que hi ha
3: em molts, passa.
1: Moltes escriptores que els hi arriba alguna idea a través d'un somni de la nit, del dormir, que també és molt interessant.
3: A mi passa que potser no puc dormir i estic pensant en una cosa, el que sigui, me surt aquest moment i m'he d'aixecar.
1: Escriure-la, no?
3: Escriure-la. Això sí que em passa. Això sí, és una de les coses molt, molt normal que molt passa.
1: Bé, clar, clar, que bé.
3: Sí.
1: I és això, així que sempre heu d'anar... Bueno, avui amb el mòbil ho fa més fàcil, no?
3: Sí,
1: això sempre
3: sí, sí.
1: Anar amb una llibreteta, amb un paperet, sí. No? I per anar apuntant.
3: El mòbil, i per això tinc sempre la memòria llena.
1: Perquè vas apuntant coses, no?
3: Vaig apuntant tot i sí, escriu sempre a la nube.
1: Molt bé.
3: Perquè d'aquesta manera pots fer-ho sempre.
1: Sí,
3: i pots avançar,
1: clar. Exacte, sempre ho tens.
3: Sí, perquè estem en un món de molt estrès, de molta feina i per trobar moments.
1: No, i tant, és complicat, és complicat. És cert. Que també és molt terapèutic, no ho sé, pels escriptors i escriptores, aquest moment d'escriure, que també emocionalment crec que és un bon exercici. Que
3: bueno,
1: tots hauríem de fer això, de seure de quan en quan i posar-nos a escriure.
3: Sí, és que és plasmar el que tens al teu cap d'alguna manera. I llavors això s'utilitza en teràpia. Com
1: clar.
3: Teràpia sí que,
1: sí,
3: que es
1: veritat.
3: Fa. Vull dir que és una de les coses molt terapèutiques. Vull dir que qualsevol persona pot escriure el que vulgui.
1: Correcte.
3: Encara que sigui les seves idees, les seves inquietuds, les seves planificacions. Qualsevol persona, si es posa a escriure, doncs veu millor els problemes, veu millor de fora, i ara es pot plantejar-se...
1: Clar. Que de fet, inclús,
3: solució, no?
1: Sé que hi ha una tècnica que es diu, no?, que és com l'autoescriptura o l'escriptura inconscient, no?
3: Sí,
1: que és simplement seure, agafar un llapis i un paper, evident, i a partir d'aquí començar a escriure allò que et digui el cap sense analitzar-ho gairebé.
3: Sí, sí. Plasmar en paraula, jo com a formadora a vegades faig això a les meves alumnes, escriure aquestes coses que no li agraden de la seva vida i després escriure les coses que me li agraden. Això és una de les coses que com tècnica això ho faig a les meves aules, a les classes.
1: Per la part emocional,
3: posant... per plasmar una miqueta, sí, perquè a vegades la ment doncs té molts conflictes, tenim molts conflictes al nostre cap, i llavors quan ho plasmem i li donem forma i visualitzem i palpem, llavors la veiem d'una altra manera.
1: Clar, poses noms a les emocions, estructures,
3: oi? Sí, exacte, i és una de les coses que és molt terapèutica.
1: Quan dius formadora...
3: Sí, docent, jo soc docent.
1: Ets docent, eh?
3: Sí,
1: val.
3: Dic formadora perquè...
1: Sí,
3: perquè me dedico a la formació concreta de la meva professió, que és imatge personal.
1: Va, perfecte,
3: sí.
1: Perfecte.
3: Per això dic formadora, perquè si dius professora, doncs pot ser de matemàtiques.
1: Clar, per això t'ho preguntava,
3: formadora és perquè dono classes de la formació professional.
1: Molt bé, que tu dones.
3: De formació professional,
1: fantàstic. Sí. Ja hem comentat que, a banda d'aquest llibre publicat als Estats Units, que va ser una autopublicació... Els altres llibres són per editorial.
3: Sí, són per editorial. Uh-huh. I, bueno, i una anècdota que volia explicar és el penúltim llibre, que és d'Ali Jota, que és d'Opperganger, que és de multidimensional. Fa poc vaig parlar amb un lector i no estava content per aquest llibre perquè havia... diverses persones que havien mort.
1: I això
3: no li agrada. I llavors me va plantejar que si podia fer un altre llibre i poder viatjar no amb espai, sinó amb el temps, per poder ressuscitar. Perquè li havia agradat molt una de les personatges, l'Ari, perquè està Ariadna, clar, tots tenen el pseudo-perganger, no? Tots els personatges tenen el seu personatge a una realitat i a l'altra realitat. Llavors totes tenen el mateix nom, però variat, amb Ariadna, Al i Jota cadascú.
1: I el faràs aquest viatge? Aquesta recomanació d'un escriptor?
3: Ho plantejaré.
1: Ja tinc
3: estructurat la següent, que serà per a la tercera dimensió. I bueno, i una altra anècdota és el que l'estava explicant a Glòria, que estic veient una sèrie que es diu L'Hombre en el Castillo, i és una sèrie basada més o menys en la meva història de llibre.
1: Ai, mira.
3: Sí, sí. Val. Però aquí és què passa si hi ha una variació, perquè a l'IJ hi ha una variació de la família, perquè a la família la mare no hi és en una realitat i l'altra sí que hi és, amb un accident. Doncs la mare es mor, sí, morta, i llavors l'altra continua viva. Uh-huh. Doncs aquesta sèrie és el mateix, però de Hitler. Què passa si Hitler hagués guanyat la guerra, no?
1: Val.
3: I doncs aquesta sèrie és així, dos diferents solucions, diferents temes, i com és la vida amb una... amb una solució, amb una altra solució. Doncs el meu llibre és més o menys així, però no no bèl·lica, ni tan dramàtica, ni tan agressiva com és la sèrie.
1: Clar, de fet, el multivers, no?, que allò narrativament dona per molt, ho estem veient amb els còmics,
3: i tot plegat,
1: i realment és un recurs que dèiem, no?, a la ciència-ficció o la fantasia, que trenca una mica barreres i dona... per la creativitat.
3: La creativitat, sí.
1: Que interessant.
3: Sí.
1: Molt bé.
3: És molt interessant, sí.
1: On podem trobar els teus llibres? I on podem trobar més informació sobre tu, Sol?
3: Bueno, si busques Sol Cano Domene Google, ja surt tot.
1: Xarxes socials, també.
3: Xarxes socials, Instagram, Facebook, bueno, TikTok, totes les plataformes.
1: Val, sí.
3: Llibreries, biblioteques també. Llibreries i plataformes.
1: Molt bé.
3: Pots trobar els llibres a qualsevol lloc. Bueno, menys l'anglès, el que he fet en anglès, que només et pots trobar a plataforma o anar als Estats Units.
1: Estats Units, fantàstic.
3: Sí.
1: Molt bé, doncs...
3: amb un viatge que vas per allà, no compres.
1: Oh, exacte, mira, segur se'n recorda i que el porti cap aquí.
3: Sí, que el porti cap aquí.
2: Fantàstic. També no podries fet aquí, no? Pagar l'Amazon per a Espanya, en qui sigui en anglès.
3: Sí, no, a veure, saps que Amazon... qualsevol persona
1: qualsevol
3: pot comprar qualsevol
1: món.
3: Plataforma.
1: Pues sí.
3: Vull dir, això sí que
1: no,
3: ho pots comprar.
1: No, però és millor viatjar.
3: Però
1: no,
3: és
1: millor horari, no?
3: Això
1: no
3: és millor, és broma. Que per comprar els meus llibres d'anar als Estats Units. Queda més glamurós.
1: Exacte. No, està clar que avui a través d'internet i d'Amazon ho podem trobar tot. Però ja que viatgem i si tenim la sort...
3: l'excusa, no?
1: Exacte, d'anar fins als Estats Units.
3: És que vaig a comprar el llibre de la Sol, allà als Estats Units.
1: Doncs estaria molt bé. Fantàstic. Doncs això, convidar l'audiència que et conegui una mica més, que conegui els teus llibres, que li donin un cop d'ull i segurament que
3: s'hi
1: enganxin.
3: Que s'enganxi, que sí.
1: I que els llegeixin.
3: Són molt xulos i la veritat és que us passaran bé.
1: Fantàstic.
3: I és el que...
1: molt bé.
3: Que
1: bé. Doncs enhorabona i endavant,
3: moltes
1: Sol.
3: Moltes gràcies. I moltes gràcies a tu també per
1: amb tu,
3: estar aquí
1: per acompanyar-nos. Aquí estem. Glòria, acabem temporada, però al setembre continuarem, no, en principi?
2: Continuarem.
1: Sí?
2: Amb més coses.
1: Fantàstic.
2: Ja tenim preparat allí per a...
1: molt bé.
2: Per a setembre i octubre, moltes cosetes.
1: Fantàstic, doncs això, deixarem aquí, farem aquest punt i seguit, i de cara a la temporada que ve continuarem, amb més força i amb més energia, si cal. Tot i que és complicat, que sempre em posem molta d'energia aquí. Gràcies a les dues, que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Adéu.
1: Adéu.
0: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
4: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, un programa únic de tot.
1: Minut i mig i 12:15. Avui intentem buscar aquest màxim marge de participació i trucades. Avui sí, ja el contingut ens permet tenir aquesta bona estona per participar, per trucar, si us ve de gust o si voleu, i si no, anirem això fent bona combinació musical, repassarem l'agenda i no serà per temes i qüestions, per anar omplint calaixera i calaixeres en plural. 977-15-70-69, 977-15-70-69, o missatge de WhatsApp al 686-101-101, 686-101-101. A més, recordem, avui és el darrer dia en directe, de la calaixera d'aquesta temporada estival, el darrer dia en directe, així que en conseqüència és el darrer dia de participació. Demà dijous i divendres us deixarem amb un bon recull i seguirem allò recordant aquests bons moments a la calaixera, que de fet ja ho hem fet, aquestes setmanes d'estiu, tot i que ho anàvem introduint així en directe. 977-15-70-69, missatges de WhatsApp al 686-101-101. I tenim ja primera trucada. Bon dia.
8: Bon dia, estimat.
1: Hola, Maria Dolors.
8: Hola, què diu?
1: Tot bé.
8: Què? Tot bé. I tu què, preparat?
1: Sí, sí.
8: T'has preparat? Sí. Tens que recuperar la veu en aquests dies.
1: A veure, a veure. Sí.
8: Que descansi la veu, que també va bé,
1: Correcte, correcte.
8: Si has de cridar molt amb els nens, dius,
1: no,
8: no.
1: No
8: et deu enfadar,
1: Jo sí que d'en quan...
8: Has de recuperar...
1: Sí, molt de quan en quan em fan cridar, però sí, és veritat, els diré que,
8: no,
1: sisplau, que em deixin descansar.
8: La qüestió, això, descansar, que disfrutis,
1: sí.
8: I ja està, i passar els dies tranquil·lets, ja. Uh-huh. Molt bé. Doncs, bueno, això, el primer, això, que t'ho passis bé, fins a la tornada.
1: Gràcies.
8: I a veure si també es baixa una mica la calor.
1: A veure, tant de bo, sí. tant de bo.
8: Què aniràs a veure a l'eclipse?
1: No, bueno, jo d'anar-hi per força, Maria Dolors...
8: Qui vas, tu, per la ràdio?
1: Clar, es toca treballar, sí. Avui, avui és un dia intens. Avui...
8: Des de
1: on ho veureu? Des de, diguem, el punt d'informació està a les Madrigueres.
8: Ah, aniràs a les Madrigueres.
1: Sí, aquest serà el punt oficial.
8: Jo també vaig.
1: I des d'allà farem...
8: Anem tot una colla cap a Comarruga, la platja, ja veurem... El posto que trobem bo, hem d'anar d'hora, si no...
1: Clar.
8: Si no vas d'hora, no trobarem
1: bo. No, s'ha de trobar un bon lloc,
8: perquè vas veure el dia dels pedons com estava.
1: Sí.
8: Que per casa serà difícil. Clar,
1: serà complicat,
8: bueno,
1: sí.
8: La qüestió és a diversos punts. I la gent que no pugui anar-hi, per el que sigui la tele, en donen a diverses cadenes.
1: Sí, nosaltres ho farem des de la xarxa. De fet,
8: també
1: farem connexions del Vendrell, farem connexions en directe a la xarxa de televisions locals, que estan fent programació especial. Així que també la gent que estigui aquí, que es quedi a casa, ho podrà veure, si vol, des de la xarxa, des de Televisió al Vendrell, i també podran conèixer com s'està vivint aquí al municipi, si és que els hi ve d'agost.
8: Bueno, vull dir que l'últim dia de feina
1: el
8: faràs complet,
1: Sí, serà intens, és un dia intens,
8: el
1: és un dia intens. Sí.
8: Bueno, mira, posa'm aquella tan maca del Sergio Dalma,
1: Sí.
8: He cerrado los ojos para verte.
1: Vinga.
8: Que és una de les últimes.
1: Fantàstic, molt bé.
8: Bueno, posa-lo, ja t'ho dic,
1: Sí.
8: Que passis força bé, disfruta.
1: Gràcies,
8: I fins a la tornada,
1: I fins a setembre, això mateix.
8: Això mateix.
1: Gràcies,
8: adéu,
1: que vagi bé.
8: Molts petons, abraçades i a tota la família,
1: Gràcies, de part teva.
8: Vale,
1: adéu-siau, adéu.

Primera trucada, primera petició musical i això, primera cançó que escoltem en aquesta part de participació. Bé, la segona del dia, sempre comencem amb una primera a les 9 en punt del matí i fins ara no hem anat cap a aquest recurs musical. Sí. Doncs ara ja sí, en aquesta recta final ja toca fer-ho amb aquesta cançó que ens ha demanat la Maria Dolors. Sergio Dalma, he cerrado los ojos para verte. Poco a

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
0: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
4: Les 11 i 40 minuts en directe, com no, tercera i última part de Calaixera avui dimecres i darrera Calaixera en directe d'aquesta temporada. 977 15 70 69, missatge de WhatsApp al 686 101 101, però tenim trucada. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Hola.
5: Què tal?
4: Què tal? Què dius, Isabel?
5: Em prova l'últim dia en directe.
4: Bé, força bé. Encara ens queda molta feina darrere, però bé.
5: Sí, amb l'eclipse i tot avui.
4: Correcte, un dia intens.
5: Sí, sí.
4: Un dia intens.
5: Doncs, bueno, per desitjar bones vacances.
4: Moltes gràcies.
5: A vosaltres i a tothom que ens escolti i faci de vacances també.
4: Gràcies, sí, home, sí, de part teva.
5: Sí, pots posar anxovetes per tamariu mateix.
4: Vinga, que bé.
5: Per acabar.
4: Sí, anxovetes, tamariu.
5: Tothom qui ens escolta i els oients que aquest any malauradament ens han deixat.
4: Uh-huh.
5: I...
4: fantàstic.
5: Per tothom.
4: Doncs vinga, anirem cap aquí i ho farem de seguida.
5: Molt bé, doncs.
4: Molt bé.
5: Vinga.
4: Gràcies per trucar, de veritat.
5: Ens trobem al setembre.
4: Ah, correcte. De seguida hi serem, eh? Passar ràpid, això.
5: Val. Dic, m'ha tocat un bal, dic que estarà aquests dies i hi haurà gent per
4: aquí. Sí. Aquí, un poc o molt, sempre hi ha gent. Al matí sempre hi ha més gent disponible. A tarda també, però estan més gravant fora i tal.
5: No, sí, vinc al matí.
4: Exacte. Doncs al matí, en principi, sempre... correcte. Sempre hi haurà gent per aquí, redacció, sempre hi haurà algú.
5: Doncs molt bé.
4: Val?
5: Doncs vinga.
4: Gràcies.
5: Bon dia a tothom.
4: Gràcies, Isabel.
5: Adéu,
4: gràcies. Adéu.

0: 977 15 70 69. Crec que la cosa s'anima i tenim més trucades, més participació. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: Digue'm.
0: Hola. Ai, Isabel.
1: Hola. Sí?
0: Ets tu encara, Isabel?
1: Sí.
0: Ah, no has penjat.
1: Ah, no, sí que havia penjat, ja, no, he penjat doncs... i de bon m'han trucat i pensava que
0: doncs mira, ha sigut una cosa rara, no, clar, no ha sigut allò
1: tal qual. Jo he penjat i ara em truquen.
0: Que bo, doncs mira, m'ha donat com una trucada nova, per entendre'ns.
1: Sí, sí.
0: Que estrany.
1: Coses de l'eclipse, ja.
0: Correcte, exacte, sí. Que no siguin coses de l'eclipse. Gràcies, Isabel, gràcies.
1: Que vagi bé,
0: bon dia, adéu. Coses de la tècnica, eh? Coses de la tècnica. Tot sigui això. Doncs va, ja tenim aquesta cançó a punt, aquesta cançó fantàstica, aquesta vanera a Tamariu de les anxovetes que ens ha demanat la Isabel i que ha dedicat cap a tota la gent de la Calaixera i cap a aquells que han marxat i ens han deixat aquesta mateixa temporada.

Tamariu, una gran versió d'aquesta vanera per part de les anxovetes, que són fantàstiques, i que ens ha demanat la Isabel. La Isabel del Francàs. I mira quin lligam tan ben fet que farem, perquè justament la Isabel del Francàs ens ajuda a recordar que el Francàs encara està de festa, i de fet són de les festes d'estiu més intenses que podem trobar cada any, i cada estiu, de fet, eh? Ja fa dies que van començar, segueixen fent molta activitat, i per exemple, de cara a aquesta setmana, aquest dijous, per exemple, continuen activitats infantils, en aquest cas dijous a les 7 a la zona lúdica, o també el divendres amb les classes de ball a càrrec de l'escola de ball Miriam Buitrago. Però és que també aquest divendres 14, a 11:45 de la nit, davant de les oficines Pilar Macià, hi haurà ball amb el grup Mil Notes. El diumenge 16 d'agost continuaran a les 7 de la tarda a la zona lúdica amb festa de l'escuma, o el dimarts 18 d'agost, que hi haurà torneig de futbol sala, i el dissabte 22 d'agost, cursa popular a partir de 8:45 del matí. I el que dèiem, que estem en plenes festes d'estiu en diferents punts del municipi, com és el cas de Coma-ruga. La festa major de Coma-ruga, que comença ja també demà dijous, a partir de les 10 del matí repicaran les campanes de l'església de Sant Ramon, i seguidament començarà ja una batucada que recorrerà els principals carrers del centre. Al migdia, els locals de l'Associació de Veïns de Sant Ramon, concurs de truites per la tarda i campionat de mus i de dominó. A les 5 de la tarda, a la plaça Germans Trilles, animació infantil, i la jornada es tancarà amb una botifarrada de davant del bar del Casal i ball de música dels anys 70 i 80. Divendres al matí, concurs infantil de dibuix i pintura, a 12:45, vermut amb música, i per la tarda, nova sessió dels campionats de mus i dominó. A 7:45 del vespre, a la sala dels mosaics del Tavaris, es farà projecció del documental Coma-ruga, els orígens. És un episodi del programa Reviu d'aquesta casa, de Ràdio Televisió Vendrell. A les 8, a la plaça Germans Trilles, plantada de bèsties de foc amb el ball de diablons, la víbria, el cabarot petit i les puces del caramot. A les 9 s'iniciarà una cercavila de foc infantil, i a les 10 de la nit, al costat del riuet, havaneres i rom cremats. Dissabte continuen les activitats infantils, els campionats de jocs de taula, i a les 7 de la tarda, a la plaça del Tavaris, sessió de ball amb l'escola de ball Miriam Buitrago, i davant del bar del Casal, a 11:45 de la nit, sopar de germanor. I a continuació, espectacle de drag queens, i a la platja, al costat del riuet, concert de guardafuegos. A la mateixa hora, concurs de pesca. I el diumenge continuen els jocs per a totes les edats davant del bar del Casal, a les 12, missa solemne, i per la tarda hi haurà animació infantil i seguidament música amb DJ. A 11:45, castell de focs a la platja, i les festes seguiran a finals de mes. Les organitza l'Associació de Veïns de Sant Ramon en col·laboració amb l'Ajuntament del Vendrell.

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Ja comença a fer-se clar i els veïns omplen la plaça.
2: Meca, meca, anem ja finiquitant tota aquesta calaixera d'avui dimecres en aquesta recta final, on encara tenim temps de sobre. Encara queden 10 minuts per les 12 per recollir més trucades i més participació al 977 15 70 69 o també a través del WhatsApp al 686 101 100. També recordem-ho que és el darrer dia de calaixera en directe, tot i que tancarem setmana amb més calaixera i amb més bons moments de programa. Aquesta temporada, avui serà el darrer dia de participació. Els Catarres, amb aquesta darrera cançó que ho ha patat força. Diumenge sense drama.

0: Els Catarres, que ens porta nova participació i nova trucada. El 977 15 70 69. Bon dia. Hola.
1: Bon dia, Pere.
0: Bon dia, Jan.
1: Va, tinc que trucar per fer la despedida per desitjar-te unes felices vacances i que vagi tot bé, home.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies per fer-ho, Jan.
1: Just, mira, arribada a la plaça i ara no són les 12. I fent just, Pere.
0: Molt bé, doncs veus que bé. Doncs gràcies per l'esforç.
1: Si tens temps i vols posar una habanera, posa tu mateix.
0: Vinga, avui n'hem posat una, però en podem posar una altra que programa perquè d'habaneres sempre es venen de gust d'escoltar-les.

0: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
1: I acabarem amb una havanera, una que a mi m'agrada especialment. És Rosina. I hem triat aquesta versió dels Pescadors de l'Escala. Així que la millor manera per acomiadar-nos serà a través d'aquesta havanera. Gràcies per ser-hi, moltíssimes gràcies per fer-ho possible, per acompanyar-nos, per aguantar-nos, per la paciència, per totes aquestes hores de ràdio, per aquests 4.023 programes. Això, un plaer estar amb vosaltres, un plaer treballar i fer ràdio per vosaltres. Això, fem aquesta aturada estival. Tornem-ho a dir, demà dijous i divendres encara trobareu un bon recull de bons moments de programa, però ja en directe tornarem el 14 de setembre. Gràcies per fer-ho possible, de veritat. És un plaer acompanyar-vos i que acabeu de passar un molt, molt bon estiu. Adéu-siau.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. Tot i que es preveia una gran mobilitat, volíem dir, a tot el país, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que de moment serà tranquil·la perquè molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació cap a Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent.
4: En principi, la gent que s'ha mogut, que ha fet mobilitat cap a Terres de l'Ebre, doncs no està previst que puguin fer desplaçaments ara cap a Ponent. Jo crec que la gent ja ha decidit on volia fer l'observació a l'eclipsi. En tot cas, si ens hi trobem amb aquesta situació en concret, doncs ja la valorarem. Però no és una previsió que tinguem dintre de l'escenari previst.
3: Parlon descarta també un increment de moviments d'última hora cap a Ponent, tot i que en aquesta zona es preveuen millors condicions meteorològiques per veure el fenomen. Aquest matí, de fet, s'han constituït el dispositiu de coordinació de protecció civil al SECAT de Reus i s'ha activat també el pla Procicat en fase d'alerta. Per garantir la seguretat, s'han desplegat els Mossos amb 700 agents, els agents rurals amb 150 efectius i també el CAT 112, volíem dir, reforçarà la seva plantilla en un 15%. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'elevat risc d'incendi. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, l'AP7 concentra les principals retencions en sentit Tarragona. Hi ha 10 quilòmetres de congestió entre el Papiol i Cerdanyola, 5 quilòmetres entre Subirats i Gelida i 3 més entre Subirats i Sant Sadurní d'Anoia. També hi ha 2 quilòmetres de congestió a l'accés de l'A2 i l'AP7 a Martorell i també retencions a la B10. A banda, el trànsit és dens a l'altura de Belloc d'Urgell, al Pla d'Urgell, en direcció Lleida per l'A2 a causa precisament de l'eclipsi. I les obres per renovar el paviment de la C32 a la Ronda de Dalt obligaran a restringir la circulació aquest cap de setmana en sentit Llobregat. Els treballs es faran entre les sortides 13 i 14 i comportaran el tancament de 2 dels 3 carrils des de les 10 del divendres 14 d'agost fins a la mitjanit del diumenge 16. Un carril quedarà, però, obert al trànsit en tot moment. I un jove de 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Granyena i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
5: Parà! Frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Molt bon dia, salutacions cordials i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Ara mateix són les 12 i 5 del matí. Avui som a dia 12 del mes d'agost. Avui és el dia marcat al calendari. Ui, avui com per no parlar de l'eclipsi, veritat, segurament que... Bueno, és el que molts estan esperant, moltíssima gent, i del qual doncs tothom parla. Doncs avui nosaltres doncs, també en parlarem de l'eclipsi. I ja sabeu que també ens agrada fer pues, saber, tocar de peus a terra i saber en el dia en el que estem. Benvinguts a la nostra jornada d'aquest dimecres, dia 12 d'agost. Avui som a dimecres i avui dia 12 d'agost és el dia internacional, principalment el Dia Internacional de la Joventut, una data declarada oficialment per l'Assemblea General de les Nacions Unides, que es va crear el 1999. Aquesta jornada té com a objectiu promoure el paper actiu dels joves en la societat i debatre sobre els reptes i dificultats als quals s'enfronten. A més d'aquesta celebració principal, el 12 d'agost també coincideix amb altres commemoracions. Avui és el Dia Mundial de l'Elefant, creat per conscienciar sobre la protecció de les amenaces que pateixen aquests grans mamífers. Avui és el Dia Internacional del Disc de Vinil, una celebració per als amants de la música en format analògic i que és per preservar el seu llegat. I també és el Dia Mundial de la Cal·ligrafia, centrat per l'art de l'escriptura a mà de la seva evolució cultural. I avui és el Dia Mundial del Fill del Mig, una curiosa jornada dedicada a adornar protagonisme als fills que han nascut entre el germà gran i el petit. Avui, 12 d'agost, l'Església Catòlica celebra principalment la festivitat de Santa Joana Francesa de Chantal. Avui també hi ha altres sants, Sant Eupuli de Catània, Sant Hilària de Habsburg, Sant Anicet i Foci de Nicomèdia, i Santa Digna, Santa Eupròpia i Santa Eunòmia. Bueno, avui recalquem que hi ha festes majors destacades com la festa de Sant Magí de Tarragona. Amposta continua amb la seva festa major, la capital del Montsià, i Salou continua amb les nits daurades. Puigpelà amb la seva festa major a l'Alt Camp i Vallver, la festa major al nucli de Vallver, que celebra les seves festes fins al 16 d'agost. I recordeu que també hi ha una cita important a Capafonts, una de les grans poblacions de les muntanyes de Prats. Doncs sí, avui és el gran dia. Amb aquest dimecres 12 d'agost està vivint un dels esdeveniments astronòmics més importants del segle. El primer eclipsi solar total visible des de la península Ibèrica des del 1905. La província de Tarragona es troba en una posició absolutament privilegiada, ja queda completa i queda completament integrada des de la franja de la seva totalitat, on la lluna taparà el sol al 100%. I, bueno, pues segurament que cada un de vosaltres ja teniu els vostres preparatius, les vostres ulleres, amb qui anireu, on anireu, què fareu. El fenomen es produirà a última hora de la tarda, coincidint amb el capvespre, fet que deixarà imatges segurament espectaculars amb el sol molt baix sobre l'horitzó. A les 19:35 comença la fase parcial, la lluna començarà a mossegar el sol. A les 20:29 serà el moment àlgic i la foscor total. A la ciutat, per exemple, de Tarragona, la totalitat durarà 1 minut i 2 segons. A les Terres de l'Ebre, com el Canal o Amposta, s'allargarà fins al minut i mig. Aquí, aproximadament, seran uns 30 segons. A les 20:55 el sol es pondrà, estaran encara parcialment eclipsat. Com que el sol estarà en només 4 graus d'altitud est, és imprescindible triar un lloc elevat amb l'horitzó oest completament clar, sense edificis ni arbres que es tapin quan s'han preparat de grans espais públics en molts llocs, però segurament que vosaltres ja heu triat el vostre. I protecció visual important, no s'ha de mirar directament al sol sense les ulleres homologades, la ISO 12-31-12-2, només les podeu treure durant el minut exacte de la foscor total, quan el sol estigui tapat al 100%.
I trànsit, a Protecció Civil ha enviat alertes de seguretat als mòbils, que es preveuen grans aglomeracions per les carreteres, així que aquí també al Baix Penedès, després ho ampliarem amb el nostre punt d'informació, s'han fet diverses o es faran diverses accions per assegurar que tot vagi bé. Bueno, i el temps, que és molt important. Avui el Vendrell farà un dia ben clar, assolellat i amb temperatures màximes que arribaran fins als 32 graus. La mínima serà de 24. La jornada estarà marcada per la calor i xafogó. Cel serà totalment clar durant el matí i la tarda. Però no sabem si després la cosa... En principi es preveu que l'eclipsi es pugui veure bé. Doncs amb aquest primer apunt, recordeu que d'aquí uns minuts arribarà amb el que avui ens despertem, el que has de saber, que és el nostre moment on ens trobem amb les notícies locals de comarca o la mirada a les notícies nacionals, internacionals i també d'última hora. La música, recordeu el 686-1101. Aquí ja sabeu que ens podeu fer una petició musical, una dedicatòria. Ens aturarem amb el tema retro, que avui tenim un artista importantíssim. I, com sempre, el nostre punt d'agenda. Gràcies per acompanyar-nos. Benvinguts. Estem disfrutant d'un dia important, històric i també de vacances. Salutacions de Marga Márquez. Bon dia.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Doncs ara és moment, com sempre, d'obrir el nostre punt d'informació. El Servei Català de Trànsit preveu que a prop del 60% dels desplaçaments que es faran avui per veure l'eclipsi solar seran de proximitat. Segons el director de l'organisme, Ramon Lamiel, la majoria de persones no vindran de fora de la comarca i no es preveu grans desplaçaments al llarg del recorregut. Així que, d'aquesta manera, Trànsit prepara un dispositiu especial per garantir la seguretat, evita problemes de circulació aquest dimecres amb motiu de l'eclipsi. Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, 180 dels quals seran agents de trànsit que estaran especialment presents a la AP7 i a la 2. Una de les principals recomanacions és no aturar-se ni estacionar al voral de les carreteres per observar el fenomen. Aquesta pràctica està prohibida i podria dificultar el pas dels vehicles d'emergència. Els Mossos faran controls i diverses passades per comprovar que es compleix aquesta norma. Trànsit també recomana planificar el trajecte amb antelació, sortir amb temps i evitar la passeta sempre que sigui possible. A més, hi haurà restriccions per als camions en sentit sud entre les 5 de la tarda i la mitjanit. Entre sentit nord, la circulació estarà limitada al carril dret i amb una velocitat màxima de 80 km per hora. Les autoritats també demanen que el retorn sigui esglaonat i recomanen aprofitar les activitats programades després de l'eclipsi per evitar que milers de vehicles surtin al mateix moment. L'objectiu és garantir una mobilitat segura i facilitar el pas dels serveis d'emergències durant tota la jornada. I més coses que ens ocupen de la nostra comarca i de la nostra... al nostre municipi. L'associació Oceanicos torna a oferir un estiu més als seus tallers familiars de divulgació marina. Es tracta d'una iniciativa en què pares i mares i els infants de totes les edats poden descobrir la fauna i la flora marina del territori amb activitats i pràctiques experimentades que canvien cada setmana. Per aprendre de la fauna i flora marina, no cal endinsar-se dins de l'aigua. Cada estiu l'associació Oceanicos ofereix diferents tallers familiars des del port de Comarruga per conèixer què viu i què passa al nostre entorn aquàtic. Les sessions es duen a terme cada dissabte de les 6 de la tarda amb una temàtica diferent per cada una. Incorporen exemples visuals perquè nens i nenes puguin aprendre d'una manera més amena i entretinguda, una iniciativa que cada any guanya molta popularitat. Els tallers han donat enguany un gir molt creatiu i experimental que en edicions anteriors. Es tracta d'una proposta tan didàctica com lúdica que crida molt l'atenció a moltes famílies. L'experiència ha complert les expectatives dels assistents que han marxat del taller passant una bona estona en família i adquirint més coneixement sobre l'ecosistema marí. L'activitat dels tallers continuarà fins al 14 de setembre. L'entrada, recordeu, és gratuïta per totes les edats. Per poder assistir, només heu d'emplenar un formulari disponible a les xarxes socials de l'Aula Aquàtica Masia Blanca. I dues dones, una en situació irregular del país, que van sostreure el telèfon mòbil i la cartera a una persona sotmuda al Vendrell, han estat condemnades a 11 mesos de presó com a autores d'un delicte de furt en grau de temptativa amb abús de les circumstàncies personals de la víctima i l'agreujant de reincidència. La secció segona de l'Audiència Provincial de Tarragona ha confirmat la pena imposada inicialment pel jutjat penal. Els fets es van produir a les 12 del migdia del 28 de març de l'any 23. Les dues condemnades, en companyia d'una tercera que no ha pogut ser identificada, eren a l'interior d'un supermercat, el supermercat Mercadona, situat al carrer Miquel Batllori i Moner del Vendrell. Es van apropar a la víctima, que tenia 83 anys i era sordmuda, amb una discapacitat reconeguda, que era a la zona de fruiteria. Van notar que les dues noies li tocaven, li feien un cop i li van sostreure el telèfon mòbil, la cartera amb tota la documentació. La víctima va alertar a un client del supermercat que va donar l'avís
perquè l'Even en sostret als objectes i va avisar els treballadors de l'establiment que van envoltar les acusades. Aleshores, a hores d'ara van aparèixer els Mossos d'Esquadra. Una de les acusades els va indicar on era la cartera i una de les dones ja havia estat condemnada 5 vegades pels jutjats de Barcelona, a Sant Boi de Llobregat i a Santa Coloma de Gramenet per aquest delicte de fur. L'altra acusada tenia una sola condemna d'un jutjat de Barcelona també pel mateix fet. I 3 persones han resultat ferides en diferents consideracions. A Cunit, a l'encastar un cotxe contra un bar a peu de la carretera de la C31. En el moment del succés hi havien diversos clients a l'establiment quan el cotxe ha rebentat la vidriera i s'ha precipitat al local. La situació ha provocat un gran ensurt i en 3 persones ferides, una de consideració i 2 més lleus. Fins a la zona s'han desplaçat dotacions de bombers de la policia local de Cunit i ambulàncies del SEM, que han atès els ferits. Tot apunta que el conductor del vehicle s'ha equivocat de marxa i ha accelerat al mig d'un gran nerviosisme. El succés ha generat una gran acceptació entre els veïns i clients del local. I els partits van donant a conèixer a poc les seves candidatures i també es presenten noves formacions, moltes sorgides des de cercles veïnals que mostren un cansament pel que fa als polítics. Ara som l'alternativa per Cunit, que s'ha presentat i que anuncia una proposta municipalista que estarà encapçalada per Fernando Arjona. De moment han anunciat la presentació de la formació i el candidat explica que els propers mesos aniran a donar a conèixer els membres de la llista electoral i les seves propostes que aportaran a les municipals després de les reunions amb veïns per conèixer també les demandes. I per últim ens aturarem a Calafell. Calafell amortitza crèdits per 1,4 milions d'euros. L'Ajuntament de Calafell ha aprovat una amortització de préstec per l'import de gairebé 1,8 milions d'euros. L'amortització de crèdits s'ampliarà amb 2 milions més en els propers mesos. Això ajudarà a complir la regla de despesa, segons explica el regidor d'Hisenda, Joan Carles Uaix. Aquesta amortització de deute situarà l'Ajuntament per sota del 75% d'endeutament que permet la llei, tot i l'aval d'11 milions d'euros pels habitatges de lloguer assequible que va fer l'Ajuntament i que per fer viable la promoció. L'Ajuntament també està treballant per extingir aquest aval i situar l'endeutament per sota del 50%. Després de fer una mirada al nostre municipi i també a la comarca, és moment de fer una ullada a les notícies d'Espanya i del món. L'eclipsi solar d'aquest any en directe per molts mitjans de comunicació serà un fet històric de sol que creurarà gran part del país. També ens donen molts consells d'última hora per veure l'eclipsi solar. I de Numancia al Moncayo i de Borovia a Malonsadero. Així es prepara Sòria a la seva gran cita de l'eclipsi. Defensa trasllada a la Junta que no s'oposarà a la fàbrica de cotxes xinesa Ferrol. I pel que fa a la política, es diu que Marlaska confirma la plantada al Senat per parlar de Ceuta i el PP l'acusa de desobediència. També altres notícies del món. Colòmbia es prepara per rebre l'ajuda internacional mentre continua buscant supervivents del terratrèmol. També ens diu que l'Agència Internacional de l'Energia exigeix la reobertura d'Hormuz i alerta d'una caiguda de la producció del cru. També ens diu que més joves amb feina que mai, però segueixen a casa dels pares. El cost de l'habitatge els resta autonomia. Altres notícies, ara ens fa mirar cap a casa nostra. I ens diu que Catalunya es volca per veure un eclipsi solar total històric. Protecció Civil activa un pla de gestió de riscos d'emergències i crida a utilitzar ulleres homologades. Es desplaçaran 700 efectius dels Mossos arreu del territori per controlar l'alta mobilitat prevista, especialment al sud i ponent. També s'identifiquen la vigilància dels agents rurals per minimitzar el risc d'incendi i el telèfon 112 reforça la seva plantilla. També diu que Salut reforça urgències i oftalmologia davant de l'eclipsi solar.
Prades converteix l'eclipsi en una festa de divulgació científica. I avui, pràcticament, a Catalunya es volca al 100% amb l'eclipsi. Trànsit preveu molta mobilitat i demana evitar la AP7 cap a l'Ebre. L'eclipsi solar dispara les reserves hoteleres i els lloguers de cotxes i totes les claus que ens donen diferents mitjans per no perdre's en detall l'eclipsi. I calor sense treva, noves tempestes i molt pendents del temps per l'eclipsi. Per últim, preocupació a la comunitat colombiana de Catalunya per el terratrèmol. Aquestes són les notícies que ara mateix has de saber. Nosaltres estem aquí, com sempre, amb aquesta quarta hora, en companyia també de bona música.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Bueno, pues anem en busca del nostre tema retro. Avui ens haurem d'aturar amb força perquè el nostre artista és una gran figura de la música, de la història. Doncs avui ens quedem amb Mark Knopfler, que a més avui celebra anys, avui compleix 77 anys. Un emblemàtic guitarrista, cantant, compositor, productor musical escocès que, a més, avui fa el seu aniversari. És reconegut a nivell mundial com a líder i fundador dels Dire Straits. Knopfler destaca com un dels guitarristes més importants de la història gràcies a la seva tècnica del flinging picking. Toca la guitarra elèctrica directament amb els dits de la mà dreta, principalment el polze i els dos primers dits, prescindint completament de la pua. Aquest estil li otorga un so net, melòdic i immediatament irreconeixible. Reconeixible, volia dir. La seva època dels Dire Straits va ser des del 77 fins a l'any 95, juntament amb el seu germà David i altres músics. Va crear cançons que van esdevenir autèntics clàssics de la música, com el seu famós Sultan of Swings, Money for Nothing, Walk of Life o Brothers in Arms. El disc de Brother in Arms, a l'any 85, va ser un dels més venuts de la història del rock, superant els 30 milions de còpies. I també amb bandes sonores del cinema, composant la música de pel·lícules tan estimades com Local Hero, a l'any 83, o La princesa promesa, a l'any 87. La seva carrera en solitari va arribar després de la discussió de la banda, on ha publicat nombrosos àlbums d'estil folk, celta, blues, com Golden Hair o el seu treball One Deep River. També ha col·laborat i ha produït per artistes de la talla com Bob Dylan, Tina Turner o B.B. King. Aquest mateix any ha anunciat que està formalment inclòs al proper mes de desembre al Traditional Music Hall of Fame d'Escòcia, durant el festival Holy in the Hydro, homenatjant la seva gran aportació musical i la mítica banda sonora Local Hero. Doncs mira, és que jo no sabria triar dins de la seva discografia alguna cançó exacta, perquè tenim en tantes que podríem fer molts programes només de la seva música. Així que és moment de decidir-nos per alguna.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Bueno, després de sentir aquest gran tema de Dire Straits amb el tema avui, tema retro, ja sabeu que aquests dies estem en format estiu. Deixeu-me que us avanci cosetes, perquè la setmana que ve veurem el nostre horari modificat. Durant aquestes 4 setmanes que la Calaixera farà vacances, arribarem amb un format diferent a partir de les 10 del matí i ens direm on a 10.13. Us esperen moltes coses, un format molt musical, però també amb molta informació. I atenció que heu d'estar pendents del telèfon, el nostre WhatsApp de participació, a veure si li treu fum, perquè hi haurà regalitos. I jo sé que vosaltres, quan regalen cosetes, és quan truqueu. Bueno, recordeu que a partir de la setmana que ve, dilluns, ja estarem en antena de 10 a 1 del migdia amb Ona 13. 3 horetes per passar aquestes 4 setmanes fresquets amb contingut doncs, alegre i d'actualitat 100%. Recordeu, així que musiquita d'aquesta que ens convida a viatjar en el temps, exitassos de diferents dècades de l'estiu, amb el símbolo, qui no ha ballat això, levantando las manos.

acabem de sentir els Buhos amb Leire Martínez. Bueno, els Buhos és que estan imparables, eh? Mogollon de col·laboracions i que no param amb la seva gira. Bueno, anem en busca de coses que passen aquests dies a la nostra comarca. Bueno, avui és un dia important i destacat amb aquest eclipsi solar. Segurament que el món s'aturarà durant el moment de l'eclipsi. Segurament que tots els que ens esteu escoltant, o alguns, perquè jo m'he trobat gent que diuen que no el pensen mirar, que no el tenen cap interès. Bueno, sempre el podran veure després per als mitjans de comunicació. Bueno, però avui també ha passat més coses a part d'aquest eclipsi solar. Així que anem a recordar-vos aquestes cosetes, algunes d'elles, pel que fa també a la nostra comarca. Doncs avui a les 6 de la tarda a la Bisbal del Penedès, a la Biblioteca Pública, hi haurà espectacle familiar Contes del Cel, la Lluna i les Estrelles, a càrrec de Ferran Martín. Recordeu que la Bisbal del Penedès està de festa major. Totes les persones assistents rebran unes ulleres per observar l'eclipsi de manera segura. I, per exemple, a Llorenç del Penedès també hi ha vespreig per l'eclipsi de festa major. A 6:45 de la tarda a les Vinyes de Vins, al Pical, al camí del Cal Procés, procet a 6:45, amb joc de vinils amb bascontents després de l'eclipsi, concert amb Sam Royce i, per acabar, hi haurà sessió de DJ. També a la Bisbal del Penedès hi haurà una sortida per veure l'eclipsi solar. A 8:15 del vespre es farà una sortida amb cotxes des de l'era del Batre a 8:15 de la tarda. Actuació del Ball de Sevillanes de Bellvei en el marc de la Festa Major, que arribarà a 8:00 del vespre a la plaça de Catalunya. I el Francàs, amb un dels seus actes de la festa de barri, arriba a la classe de ball a càrrec de l'escola de ball Míriam Buitrago, davant de les oficines Pilar Macià, a 8:00 del vespre, Francàs. Al Llorenç del Penedès, a 10:00 de la nit, hi ha Bingo Diabòlic. Recordeu que estan de festa major, a la Comprativa. I Santa Oliva viu la nit de l'eclipsi amb un conte sota les estrelles al monestir de Santa Oliva a 10:00 de la nit. Avui arriba una de les cites importants. Ja sabeu, cada dimecres, la música a la vila, en la seva 37a edició, el Festival de Música Tradicional, avui amb el concert del grup Alosa, a la plaça del Tívoli, a 10:00 de la nit. I més coses de la Festa Major de la Bisbal del Penedès, versions amb l'orquestra En Essència i Aquellos Cantos Locos a 11:00 de la nit a l'Embalat. Anem ja en busca de cosetes que podeu fer demà dijous, que no es digui. És que amb tantes coses heu d'anar, doncs, fer una agenda, particular. A Coma-ruga, pel matí, a 11:15 del matí, pels carrers del nucli, amb aquestes festes de barri, hi haurà batucada de la xaranga Suquet Calero. I a Segur de Calafell, a 11:00 del matí, per a infants, destinat per a infants de 0 a 3 anys, a la Biblioteca Casanova de Segur, hi ha contes per a nadons i espectacles Sons de Mar. Matins de Romy Cup a Sant Jaume dels Domenys, a 12:15 del migdia, a la Biblioteca Alfons Maceres. Més festa de barri de Coma-ruga, concurs de truita, a 12:00 del migdia, a l'Associació de Veïns de Sant Ramon. I després, a 5:00 de la tarda, hi haurà el 22è Campionat de Mus a l'Associació de Veïns de Sant Ramon, a 5:00 de la tarda. Més coses de Coma-ruga. També l'Associació de Veïns de Sant Ramon, a 5:00 de la tarda, es celebrarà el 31 Campionat de Domino per Parelles. I la Bisbal del Penedès celebra demà a 6:00 de la tarda pels carrers del poble la cercavila de Festa Major. Una cita de foc que no us podeu perdre. Cunit acull els Sunracs a Cunit a partir de 6:00 de la tarda al Passeig Marítim davant de l'oficina de turisme, amb artistes emergents de música en directe, espectacle de circ, dansa, pintura en viu, artesania, food trucks i activitats per tota la família. I activitats de Fem Ceràmica a Calafell, a la Ciutadella Ibèrica, a 6:45 de la tarda. Més coses de la Festa Major de Bellvei. A 7:00 de la tarda, al pàrquing de la piscina, hi haurà Tractor Rock

Serà a 9:15 del vespre i a continuació ball de DJ amb Evang amb sessió dels anys 70 i 80. La Bisbal del Penedès ofereix un correfoc de diablons a partir de les 10 de la nit pels carrers de la vila. Hi seran els diablons de la Bisbal, Vall de Diable Infantil de Tarragona i Vall de Diablons i Aguilots de Bonastre. Concert i ball de l'orquestra La Xata en la seva festa major de Bellvei a 10:45 de la nit. I per últim us recordem que hi haurà concert de ABBA, The New Experience, tribut a ABBA a la nit del Canet a la Festa Major de la Bisbal del Penedès. No us podeu perdre una d'aquelles cites importants per desconnectar, per reviure bona música a partir de 11:15 de la nit a l'Embalat. Bueno, ja amb aquests apunts, recordant-vos de que avui és dimecres i de, bueno, avançant i recordant el mercat que podeu anar a veure, disfrutar dels mercats, que ara l'estiu és disfrutant-ho molt. Setmanals, divendres, hi ha mercat al Vendrell i també a Segura Calafell. I com ja sabeu, també us donem una pinzellada de la programació que ara està una mica en stand-by perquè és estiu. Recordeu que a 2:15 del migdia arriben a l'informatiu, a la ràdio al Vendrell, i després la connexió amb xarxa des de les 2 fins a les 3 de la tarda. Després arribarà el programa Tarda en Estèreo fins al punt de les 5. I, com ja sabeu, puntualment a les 8 del vespre arribarà l'informatiu amb la seva edició vespre. A les 2 del migdia arriben les notícies puntuals amb tota la informació que recull els serveis informatius de Televisió al Vendrell. Ja ho sabeu, a les 2 del migdia. Doncs amb això, nosaltres continuem i ho farem amb la música de Mi Commission, amb una cançó que segurament recordareu i que nosaltres la compartim amb tots vosaltres que estem com molt remembers aquestes setmanes d'estiu. Més que ho sabem, la setmana que ve tenim coses tan xules que compartirem amb vosaltres. Així que no deixeu de sentir-nos. Nosaltres marxem i serem aquí demà. Que disfruteu de la tarda, que visqueu amb molta seguretat l'eclipsi i que ho disfruteu moltíssim. Aquí estarem demà, amb més quarta hora. Salutacions de Marga Márquez.

0: parla Maria Lara. Queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. Tot i que es preveia una gran mobilitat a tot el país, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que serà tranquil·la perquè molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació cap a Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent.
1: En principi, la gent que s'ha mogut, que ha fet mobilitat cap a Terres de l'Ebre, doncs no està previst que puguin fer desplaçaments ara cap a Ponent. Jo crec que la gent ja ha decidit on volia fer l'observació de l'eclipsi. En tot cas, si ens hi trobem amb aquesta situació en concret, doncs ja la valorarem. Però no és una previsió que tinguem dintre de l'escenari previst.
0: Aquest matí s'ha constituït el dispositiu de coordinació de protecció civil al SECAT de Reus i també s'ha activat el pla Procicat en fase d'alerta. Per garantir la seguretat, els Mossos desplegaran també 700 agents, els agents rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà un 15% la plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. I pel que fa a la mobilitat, la P7 concentra les principals retencions en sentit Tarragona. Hi ha 5 quilòmetres de cues entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal i 5 més entre Subirats i Gelida. També hi ha 4 quilòmetres de trànsit intens entre Castellbisbal i el Papiol. A més, també hi ha retencions a la B10 a Barcelona i a la C32 entre Castelldefels i Tarragona. A l'interior també un accident a la T1025 a Mas de Barberà ens obliga a donar pas alternatiu en tots dos sentits de la marxa. I de fet, com us explicàvem, en aquest accident ha mort un conductor d'un tractor que en una sortida de via ha acabat volcant el vehicle. Amb aquesta víctima ja són 83 les persones que han mort en guany a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals. I els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb 2 salvavides telecomandats, un aparell pioner a Catalunya que permet fer els rescats des de terra i evitar que els agents hagin d'entrar a l'aigua. El cos va incorporar aquests dispositius la tardor passada i fins al 31 de juliol s'han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat. I pel que fa als esports, l'ACB acaba de publicar el calendari de la Lliga Endesa 2026-2027, que començarà el cap de setmana del 26 i 27 de setembre. La nova temporada comptarà amb els mateixos 5 equips catalans que l'anterior: Barça, Joventut Badalona, Bàsquet Girona, Quitzanes Manresa i Lerna Lleida. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Sigueu benvinguts a les notícies de la ràdio d'un dia especial. Avui és dimecres 12 d'agost de 2026, és a dir, el dia de l'eclipsi, un eclipsi com no n'hem vist cap dels que som vius, perquè l'últim eclipsi total de sol que es va veure aquí va ser el 1905. En aquesta situació extraordinària, els saludem la Marga Márquez a les vies de so, els tècnics i els redactors de la casa treballant molt, i el que queda al llarg del dia el saludem en nom del meteoròleg, quina responsabilitat avui, el Marc Rodero, i tot plegat conduït per un servidor, Llorenç Avinyó.
0: Sumari de titulars.
1: Els hem d'explicar unes quantes coses. No gaires de l'eclipsi, perquè tot el peix està venut. Hem explicat gairebé tot allò que es pot explicar de l'impacte de l'eclipsi al Vendrell i al Baix Penedès, i veurem què passa avui pels vols de les 9 de la nit. Però avui ens ocuparem d'altres qüestions, de salut i de mobilitat. Parlarem de la càtedra de salut i benestar que prepara la Universitat Rovira i Virgili al seu campus de Coma-ruga. Parlarem d'un compromís municipal, el de millorar l'accessibilitat per a les persones que s'han de moure en cadires de rodes, fruit d'una reunió que es va mantenir a la jornada d'ahir a l'Ajuntament del Vendrell entre César León i diverses persones del col·lectiu i el mateix alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. Parlarem de castells, perquè se'n prepara un pel mes de setembre per a colles que no seran al concurs de Tarragona. Concretament, el prepara el programa Quarts i Amunt. I moltes notícies breus. De l'eclipsi, doncs ja els deixo dit que és que hi ha autobusos des de l'estació d'autobusos, des de les 5 de la tarda, per baixar a la platja, que és on diuen que millor s'ha de veure, i que hi ha un dispositiu de trànsit, perquè és possible que gent d'arreu de Catalunya, no només al Baix Penedès, preferentment a les Terres de l'Ebre, es desplaci en cotxe. I això podria comportar problemes de mobilitat. Però hi ha moltes coses més. Comencem tot seguit i parlem de salut i de benestar. Cuidar la salut i el benestar de la població és l'objectiu de la càtedra que la Universitat Rovira i Virgili ha creat al campus universitari de Coma-ruga. La iniciativa, impulsada per la Facultat d'Infermeria, té entre les primeres actuacions l'anàlisi de les factures de la llum de la ciutadania per estudiar com una major eficiència energètica pot contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones. És una informació de Lolo García, dins la qual escoltarem dues responsables d'aquesta càtedra.
2: Promoure el benestar i la bona qualitat de vida. Amb aquest objectiu, el campus universitari de la Rovira i Virgili del Baix Penedès, ubicat al nucli de Coma-ruga del Vendrell, ha posat en marxa la càtedra Cuidar la salut i el benestar, una experiència nascuda amb la finalitat d'estudiar i analitzar de forma acadèmica la millora de la confortabilitat i l'estabilitat emocional de la població. Una iniciativa sorgida a l'entorn de la seva Facultat d'Infermeria i que pretén atensar encara més l'activitat del centre educatiu al seu entorn més immediat.
3: És una manera de donar a conèixer a la població i a consolidar el paper que tenim com a universitat dintre de la societat i establir aquest enllaç amb el que és el territori. El territori de tota la zona del Baix Penedès, que pensem que serà una acció molt interessant i que promou aquest vincle entre universitat i el territori.
2: I tot plegat amb un rigorós treball acadèmic al darrere basat en la recerca, la formació i la divulgació. Una feina, doncs, transversal i amb multiplicitat de punts de vista.
3: És una càtedra que cuida la salut i el benestar. Això, en aquests moments, la població pensem que ho necessita. És una forma també d'implicar a tot el professorat nostre, perquè tenint en compte que nosaltres som una única facultat, però que estem extesos en tot el territori, això dona també l'oportunitat a tot el professorat de poder participar en una càtedra que és una càtedra àmplia, no? un objectiu ampli, i que les infermeres pensem que tenim un paper molt important amb el que és l'educació per la salut, amb donar a conèixer a la població què és el que fem, què és el que es fa des de la universitat.
2: Una metodologia centrada a explorar la situació de la salut, el benestar emocional del conjunt de la població i el seu impacte social. I sobretot a partir de l'anàlisi i el coneixement al detall del territori.
4: Primer és llegir què es fa, que es fan moltes coses, moltes activitats que promouen la salut, l'exercici físic, però sobretot nosaltres segurament és aquesta base més rigorosa a nivell de mesurar abans, durant, després, no? Fer aquest seguiment. I sí que tenim moltes idees i, per exemple, coses tan senzilles com pot ser l'eficiència energètica dins del domicili. És un determinant de salut, com un se troba a casa, si té comoditat, si no en té. Això té un impacte molt directe amb el benestar físic, emocional i amb la qualitat de vida que tenim. Llavors, doncs, és una forma molt concreta.
2: Entre les accions ja previstes hi ha el lliurament de premis per a treballs a final de grau, l'escolta dels professionals de la salut dels CAPs i hospitals de la zona, el desenvolupament d'activitats encaminades a fomentar l'envelliment actiu i d'altres més concretes, com l'anàlisi de la factura de la llum i consells per ser més eficients i de retruc guanyar en qualitat de vida.
4: La salut mental és un ítem que en aquests últims anys està emergent de forma important, que està aclaparant moltes mirades en l'àmbit sanitari i polític, i pensem que cuidar aquests aspectes pot ser d'especial interès. I, clar, el nostre objectiu, no?, és millorar el benestar emocional, però és molt ampli i és un objectiu elevat, no? Llavors, anirem mesurant aquestes petites accions, aproximant-nos sobretot a les diferents entitats, coneixent què es fa i poder donar aquest impuls, no?, des de l'àmbit acadèmic per mantenir-ho, mesurar-ho i, d'alguna forma, veure quins resultats en salut podem obtenir.
2: Una rúbrica, un treball molt concret encaminat a millorar la qualitat de vida de la població, tot combinant recerca acadèmica i proximitat al territori i les persones.
1: I seguim parlant de salut i benestar de les persones en un altre àmbit. I és que l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, es compromet a millorar l'accessibilitat a la platja de Coma-Ruga per a aquelles persones que tenen mobilitat reduïda i, a més, a dotar la platja de més serveis. Aquest dimarts s'han reunit amb una trentena de veïns i veïnes que tenen mobilitat reduïda, molts en cadira de rodes. I, a més, hi havia l'activista César León, que lidera aquest col·lectiu al capdavant. Fa temps que reclamen unes platges accessibles, de les quals també ells en puguin gaudir plenament, com la resta de la població. Ara esperen que un tram del litoral del municipi es converteixi, diuen, en un hub de la discapacitat, paraula anglesa, lloc on la gent amb discapacitat de mobilitat pugui banyar-se i gaudir com tothom. És una informació de Sílvia Martínez, dins la qual escoltarem César León, ja l'hem esmentat, i també José María Leal, veí del Vendrell, afectat per aquestes limitacions.
5: En una reunió mantinguda aquest dimarts al migdia, els veïns i veïnes han traslladat a l'alcalde Kenneth Martínez les mancances de les platges del municipi que dificulten que les persones amb mobilitat reduïda en puguin gaudir.
6: que no podem travessar tot el passeig fins a la platja perquè les passarel·les estan completament plenes de barrancs, de forats, no podem travessar-les, que no tenim canviadors perquè persones que tinguin una necessitat d'intimitat, que es puguin treure les seves pròtesis, les seves ortesis, no tenim aquest espai. Tampoc tenim el personal de suport idoni perquè persones amb dependència reconeguda i en necessitat de tercera persona puguin fer ús de les platges.
5: El primer compromís assolit ha estat dotar del màxim de serveis un tram de la platja de Coma-ruga a l'altura del carrer Guerau de Liost, on hi ha una de les casetes de socorrisme. En aquest espai s'ampliaran les zones d'ombra amb més parasols i cadires i es contractarà una persona de suport al bany.
6: Aquella zona està completament adaptada perquè hi ha una reserva de places per persones amb mobilitat reduïda. La gent ja pot arribar a la platja i aparcar de manera fàcil. I el compromís de que, d'alguna manera, el hub de la discapacitat en el municipi de Coma-ruga estarà concentrat en el Bravo 3, que li diem, que és, com dic, al carrer Guerau de Liost. I també s'ha compromès que a partir d'allà, creiem que ja serà demà, doncs que es contractarà un socorrista extra que anirà adreçat a les tasques de suport al bany assistit, perquè aquelles persones que fins ara no podíem entrar al bany perquè necessitem una persona que ens estigui acompanyant tota l'estona en el bany, es pugui fer en intervals de 30 minuts.
5: A partir del setembre també hi ha el compromís d'enfortir la regidoria de discapacitat i de treballar, entre d'altres qüestions, en un nou model de contracte del servei de platges.
6: I començar a treballar un grup de treball directe amb ell, de persones amb discapacitat, amb una freqüència de reunió mensual, on poder, la primera fita, treballar els plecs del nou contracte de suport i assistència a les platges. El conveni actual de l'empresa Altres Esports doncs vencerà aquest estiu, doncs s'ha de començar a treballar i totes aquestes demandes s'han de reflectir en els nous plecs del conveni, en la nova empresa.
5: Els veïns també esperen que en un futur es pugui arribar a un acord amb el sector del taxi per facilitar els desplaçaments fins a la platja a les persones que no tenen autonomia. Expliquen que els autobusos no permeten l'accés amb cadires de rodes elèctriques, que cal fer la reserva amb 24 hores d'antelació i que, a més, no tenen capacitat per transportar més d'una cadira a l'hora.
7: Los autobuses están adaptados para poder subir una persona, pero a ver, cabemos uno. Y ya está, sube uno y mi compañero pues tiene que aguantar a venir después a la media hora o una hora a la playa, porque no es posible más de uno. Eso hace que estamos completamente limitados a depender siempre de algo, de alguien. Claro, estamos, digamos que, bloqueados en casa para hacer cualquier cosa. Lo que más tenemos es ganas. Las ganas no se pierden, pero, y la ilusión es gratis. La ilusión es, mira, ¿qué vas a hacer? Disfrutar de los días que estamos aquí.
5: Els veïns i veïnes confien que algunes de les seves demandes es puguin començar a aplicar aquest mateix estiu i que els acords no quedin només en una promesa.

0: parlem de castells. Ara que els nens del Vendrell estan en un mini període de vacances, i ho fem abans que a la Bisbal, el 15 d'agost, tingui lloc una de les més grans diades castelleres de l'any. Ho fem precisament per parlar de la Bisbal, perquè aquest municipi baix penedesenc serà l'escenari de la primera edició del concurs casteller de Quarts Amunt, una associació que va néixer d'un programa de ràdio de Domenys Ràdio i que té l'objectiu de difondre el fet casteller pel conjunt del Penedès i més enllà. La intenció dels organitzadors és que el concurs se celebri cada 2 anys i sempre en anys parells, just una setmana abans de la jornada de Torredembarra del concurs de castells, de l'anomenat concurset. És un concurs especial pensat per les colles petites. El nostre company Dani Sancho ha parlat amb el Gerard Xullofré, que és el president de l'associació Quarts i Amunt.
1: Reivindicar les colles petites amb un format competitiu, festiu de germanor. Sota aquestes consignes, el programa radiofònic Quarts Amunt de Domenys Ràdio ha tornat a organitzar una diada castellera, en aquest cas en forma de concurs. L'associació ja va ser organitzadora de la primera diada castellera en 14 anys a Sant Jaume dels Domenys, amb els nens del Vendrell i les colles castelleres de Vilafranca i Terrassa. L'esdeveniment tindrà lloc dissabte 19 de setembre a 6:15 de la tarda al carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès. L'objectiu del concurs és fer protagonistes a colles més modestes amb un acte a mida inspirat en l'essència dels inicis del concurset de Torredembarra.
2: Creiem que mediàticament no estan representades. Actualment hi ha 96 colles que han fet castells i feia falta una quarta jornada del concurs. I com que nosaltres som així, que inventem el que no està inventat, ens vam llançar a la piscina i davant la bona acollida de les colles, dels mitjans i de tot plegat, doncs vam tirar-nos a la piscina.
1: Formaran part les 8 primeres colles disponibles que hagin quedat fora de la taula del concurs de castells, que actuaran dividits en 2 grups per ajudar les pinyes.
2: Parlem que el 80% de castellers i de castelleres estan en colles que fan castells de 6 i castells de 7. És a dir, la gran pinya, el gran gruix del món casteller fa castells petitons i sovintment estan menyspreades. No diré que és fàcil fer castells de 10 i de 9, però amb 1.000 persones o amb 500 persones a plaça, segurament li donaràs a aquestes persones amb colles petitones i també te'l farien, no?
1: La diada constarà de 5 rondes per puntuar 3 castells amb el sistema oficial de puntuació del concurs de castells al rànquing estrella.
2: Nosaltres intentem recuperar una mica l'essència del concurset, que són colles petites, cooperació entre totes, solidaritat entre totes i, per què no dir-ho, festa també.
1: Més enllà dels castells, les entitats de cultura popular de la Bisbal del Penedès faran una sèrie d'actes previs al concurs i se celebrarà un sopar i una festa amb DJs per acabar de rodonir la jornada.
0: Tot això serà el 19 de setembre, però pels aficionats als castells els hem de dir que n'hi ha aquest dia 15. El dia de la Mare de Déu d'agost, que és el de la Diada Castellera de la Bisbal, on a part de grans colles també hi ha els bous de la Bisbal, i a banda de tot plegat, el recordem que l'activitat castellera arriba en aquest moment al seu rovell de l'ou. Per cert, que a la Bisbal avui mateix ja hi ha en marxa actes de la Festa Major. Després d'haver viscut la Festa Major de Llorenç del Penedès i coincidint aquest cap de setmana amb la Festa Major de Bellvei i també amb la Festa Major de Coma-ruga, de la que ja vam parlar en anteriors serveis informatius.

un parell de minuts per parlar de l'eclipsi. Constatem un parell de coses. Alguns ajuntaments de la comarca, hi ha cues de gent intentant aconseguir les ulleres de sol especials per poder veure l'eclipsi sense prendre mal. El mateix problema o la mateixa situació es viu a moltes òptiques de la comarca. Nosaltres els recomanem prudència i altres coses. Parlem de trànsit perquè prepara un dispositiu especial per garantir la seguretat i evitar problemes de circulació avui a motiu de l'eclipsi. De fet, els Mossos despleguen 700 efectius, 180 dels quals agents de trànsit que estaran especialment presents a dues autopistes, dues que travessen la comarca, la AP7 i també la A2. Una de les principals recomanacions és no aturar-se i no estacionar al voral de les carreteres per veure l'eclipsi. Aquesta pràctica està prohibida i podria dificultar el pas de vehicles d'emergència. De fet, els Mossos faran controls i diverses passades per comprovar que s'està complint aquesta norma. Trànsit també recomana planificar el trajecte amb antelació, sortir a temps i evitar l'AP7 sempre que sigui possible. A més, hi haurà restriccions per als camions en sentit sud entre les 5 de la tarda i la mitjanit. En sentit nord, la circulació estarà limitada al carril dret i amb una velocitat màxima de 80 km per hora. Les autoritats també demanen que el retorn a casa sigui esglaonat i recomanen aprofitar les activitats programades després de l'eclipsi a diversos indrets per evitar que milers de vehicles surtin al mateix moment. L'objectiu és garantir una mobilitat segura, evitar accidents, facilitar el pas de serveis d'emergències durant tota la jornada, sempre que la situació ho repeteixi. Insistim en altres consells, el de mirar de no acostar-se a zones de muntanya perquè el risc d'incendi és molt elevat a tot Catalunya, també a la comarca del Baix Penedès, i la presència humana podria ser causa, tenint en compte aquesta situació, d'incendis en els quals seria segurament més complicat que de costum intervenir. I recordem que de l'estació d'autobusos del Vendrell, a les 5, a les 6 i a les 7 de la tarda, sortiran autobusos gratuïts cap a les platges de Coma-ruga i Sant Salvador, és on, segons els experts, es podrà veure millor el fenomen. I per no acabar d'embussar aquest espai privilegiat per l'eclipsi, val la pena utilitzar el transport públic o, en el cas que algú tingui ganes i salut, fer la via verda i acostar-se del Vendrell fins a les platges tot caminant o en bicicleta, per després tornar de la mateixa manera i completar aquesta jornada especial sense majors complicacions de trànsit ni majors problemes. Més coses. Parlem de jutjats perquè dues dones han estat condemnades a 11 mesos de presó per robar el mòbil i la cartera a un home que era sord i mut i que ho és encara, de 83 anys, a un supermercat del Vendrell. Segons informa el diari de Tarragona, aquests fets van tenir lloc al març del 2023, quan totes dues dones es van apropar a la víctima i li van donar un cop per robar-li el mòbil i també la cartera, on a més de diners hi tenia la documentació. Va ser un client que va alertar l'home i els treballadors del supermercat van retenir les sospitoses fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra. L'Audiència Provincial de Tarragona ha confirmat ara la condemna, tenint en compte també els antecedents penals que tenia una de les dues acusades de tots dos delictes.
La Diputació de Tarragona destina 2,5 milions d'euros en ajuts per impulsar les activitats culturals a més de 500 entitats del territori. Entre aquestes hi ha el Festival de Cinema Ambiental Sun Cine de Calafell, el Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient, Sun Cine, serà un dels projectes beneficiats dels ajuts de la Diputació de Tarragona. L'ens supramunicipal destinarà 2,5 milions d'euros per a subvencionar un total de 563 propostes al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i també a la nostra comarca, el Baix Penedès. Sun Cine, amb seu a Calafell i també a Barcelona, és un festival fundat l'any 1993, reconegut com el festival de cinema ambiental més antic del món. Es tracta d'una referència internacional pel cinema compromès amb la sostenibilitat.

0: veïns, els amants de la sardana, saben que les tardes de diumenge d'estiu a la Rambla del Vendrell hi ha ballada. Per això aquest passat diumenge la Rambla era plena de balladors i balladores que van gaudir i ballar els compassos de la música en directe de la Cobla Marinada. Es va interpretar una sardana de Pau Casals i una altra d'Enric Casals. La programació sardanista continuarà aquest diumenge a les 7 de la tarda amb la Bellpuig Cobla, que ha d'incloure una sardana del compositor vendrellenc Josep Maria Guitar. Les ballades d'estiu són una iniciativa dels dansaires del Penedès i del foment sardanista vendrellenc amb el suport de l'Ajuntament de la capital de la comarca i de la Diputació de Tarragona. Recordem que enguany, a més, el Vendrell és la capital de la sardana.
1: El temps amb Marc Rodero.
0: Bueno, ja hem arribat al dia D, no a l'hora H. L'home amb el que parlarem ha hagut de respondre infinites vegades aquesta pregunta. És el moment de tornar-li a fer. Veurem l'eclipsi, Marc?
2: Sembla que sí. De moment les condicions, ja ho deia mai, són favorables. Mira, si l'eclipsi fet ahir l'haguéssim vist d'una manera espectacular, i és que no vam tindre no només núvols alts, sinó tampoc vam tindre els típics núvols baixos que es formen a la mateixa línia de la costa. Tot plegat, el director d'orquestra de tot això són les tempestes que es formen cap a l'Aragó, que nosaltres arribem a aquestes encluses, però suficientment elevades i llargues com per tapar el sol. Ahir no es van formar i sembla que avui tampoc està previst que es formin. Només hem de tenir en compte que l'elevada humitat que tenim a hores d'ara, de cara a la tarda vespre, pot formar algun núvolet baix. Però aquests núvols baixos, a diferència de les encluses, viatgen, es mouen, es traslladen, són molt menys petits, i per tant podrien deixar-nos veure l'eclipsi amb normalitat. De moment no s'han format, es poden formar de forma local i anecdòtica, sí, perquè encara queden hores i encara tot això ha d'evolucionar, però de moment les condicions són òptimes, les condicions són favorables i tot indica que si es va mantenir així ho podríem veure amb força normalitat.
0: Dos coses. Què és això del vent de l'eclipsi?
2: Del què?
0: Dels vents de l'eclipsi.
2: Doncs no sé, què és això?
0: Hi ha gent que va dient que s'aixeca un vent especial quan hi ha eclipsi.
2: Ah. Si no, no et sabria dir. Bueno, sí que és veritat que jo no, jo no em canso de dir-ho, que jo no sóc astrònom, entès en la matèria, però fins ara que m'ho has dit tu no havia escoltat això dels vents de l'eclipsi. Bueno, no sé. Ho buscaré,
0: Mira, ho diu la gent.
2: Sí, ho buscaré.
0: Tot plegat.
2: I si ho experimento, demà t'ho dic.
0: Demà m'ho expliques.
2: Això mateix.
0: Tot plegat amb molta calor, una calor que possiblement, sí, quan arribi el cap de setmana comenci a remetre.
2: Sí, mirem aquells mapes que no us agrada mirar gaire, que són a llarg termini, però que evidentment no podem evitar de fer-ho, i sí que coincidint amb el final de la canícula, a partir del dia 15, a partir del dissabte, veiem un canvi de tendència tan o més important que sembla que la setmana vinent tindrem bastant moviment. Bastant moviment des del punt de vista meteorològic, lògicament, perquè poden arribar una mica més aire fred, poden arribar algunes tempestes, i tot indica que a partir del dia 18-20 les temperatures es normalitzen per l'època de l'any, i no serà una normalització transitòria, sinó que sembla que serà una normalització llargueta. Per tant, a priori sembla que la segona quinzena del mes d'agost ve discreta.
0: Bueno, demà parlem de l'eclipsi, del vent i de les temperatures.
2: Vinga, va.
0: Gràcies, Marc.
2: Que vagi bé, fins demà.
0: Gràcies. D'aquesta manera arribem al final. Sobretot, si van a mirar l'eclipsi, primer, que encertin el lloc, segona, que no hi hagi núvols baixos, i tercera, amb les ulleres homologades per evitar problemes de salut. Demà en parlarem, sobretot de l'eclipsi, però de qualsevol cosa que passi, sigui noticiable, al Vendrell i al Baix Penedès. Això és tot.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: M'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
3: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks, y dicen que es un buen lugar para verlo.
4: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
5: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
0: Doncs sí, ha arribat el dia. D'aquí a poc més de 6 hores, una part de Catalunya, al sud i l'oest, viurà l'esperat eclipsi de sol total, el primer en 121 anys. A la resta serà parcial, això sí, amb el permís del temps. Previsió, Marc Jaureguizar.
6: Un matí de dimecres radiant al conjunt del país i les primeres nuvolades que han aparegut a partir de mig matí sobre tot el Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda més passada per aigua en aquest sector. Puntualment, els ruixats aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells ruixats que es localitzin a les comarques, per exemple, de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. Amb un migdia, les temperatures tornen a ser elevades, sobretot al Pla de Lleida, la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona, i pendents de cara a les properes hores de l'evolució de la nuvolositat. I és que, sobretot, estem pendents d'aquest eclipsi que s'iniciarà a 8:15 i que tindrem una visió òptima, sobretot a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i també les comarques de Tarragona, on aquí estarem pendents de la presència de bandes de núvols alts i prims que afectaran a la mateixa ciutat de Tarragona, núvols baixos que apareixeran al sud del golf de Sant Jordi i també a la punta del delta de l'Ebre. Algun núvol baix també es deixarà veure al sud del massís dels Ports.
0: Un eclipsi que s'ha volgut aprofitar també turísticament, sobretot a la vintena de municipis que han habilitat una trentena de zones d'observació on milers de persones esperen viure l'experiència en viu i en directe. És dimecres 12 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Crida la prudència de Protecció Civil i també de Salut, Marc Pijoan.
7: La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura però que molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació. Mentrestant, Salut recorda que cal protegir la vista amb ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi amb total seguretat.
0: I Salvador Illa destaca la transcendència del dia.
7: El president de la Generalitat ha animat a tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho amb prudència i civisme. Ho ha fet des de l'Observatori de l'Ebre, on ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i la divulgació.
8: Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc al d'incendi. Vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però fer-ho amb prudència i amb civisme.
0: Des de la xarxa, el Next Estiu de Televisió farà un seguiment especial de 7 a 8 de la tarda i després moltes emissores locals faran una programació especial. Més coses, entra en vigor una nova regulació d'envasos.
7: La normativa europea comportarà l'eliminació al 2030 dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos de salses, sucres, melmelades o mantegues. Des d'avui, però, ja està prohibit comercialitzar envasos que continguin substàncies químiques i estiguin destinats a estar en contacte amb aliments.
0: Nou rècord històric de l'aeroport de Barcelona al Prat,
7: que ha transportat gairebé 6 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport ja supera els 34 milions de passatgers, un nou rècord també. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
0: Cultura arrenca una nova edició del Nits de Circ.
7: Una proposta que s'allargarà fins al 30 d'agost amb espectacles a Besalú, Roses i la novetat de Palamós. El certamen tindrà 29 artistes internacionals de disciplines com els malabars, el trapezi volant i els acròbates aèris.
0: Esports, Jordi Cervantes, tornen als campions del món, menys Ferran Torres.
9: Els jugadors del Barça, Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Cubarsí, que es van fer amb el Mundial amb la selecció espanyola, han tornat a entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. L'únic absent és el davanter valencià, amb permís del club per resoldre el seu futur, lluny del Camp Nou.
0: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista, Montseu Guet i Albert Güell, passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra esperada portada d'aquest dimecres, i és que després de molta espera, per fi ha arribat el dia, Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 8:15 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on s'observi, però només serà al sud i l'oest del país, on el sol quedarà completament ocult, com a màxim, durant un minut i mig. Arnau Vidal.
10: Aquest dimecres al vespre la lluna ocultarà completament el sol, es farà de nit i baixarà la temperatura durant uns minuts. Es tracta d'un eclipsi solar total, un fenomen únic que Catalunya va veure el 1905 i no tornarà a fer fins al 2180. Sent el primer de tres eclipsis visibles a Espanya fins al 2028, es veurà tot el país, però només serà total a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i zones de Lleida, on durant un minut i mig, com a màxim, el sol quedarà completament tapat. La font del Mirador d'Altafulla o la plaça de Bous d'Alcanar són alguns dels punts d'observació que ha establert la Generalitat en 20 localitats per gaudir de l'eclipsi. Tot i que a la resta del territori l'eclipsi no serà total, a Barcelona, per exemple, moltes persones no se'l perdran. Escoltem-les.
2: Suposo que vindré aquí a la Rambla, m'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
3: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks y es un buena, dicen que es una buena, un buen lugar para verlo.
4: Farem un parpadeig. Pam, ya se ha acabado. Es bonito, es interesante, ocurre poco.
11: He tomado la decisión, debido a mi edad, de verlo en la televisión. No tengo gafas, no me compro gafas y no quiero que se me estropee la vista.
12: M'agradaria veure'l, però estaria en un lloc que és impossible veure'l. Per la tele, home, sí, clar.
5: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
10: L'eclipsi també es podrà veure a les Illes Balears, al nord del País Valencià i altres punts de la península.
0: Una jornada que es preveu, gràcies a Arnau, complicada a les carreteres catalanes. Per això el govern té en marxa aquesta hora un dispositiu especial davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país.
7: El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi.
0: Més detalls, Artau Bellavista, bon dia.
13: Bon dia, Jordi. Trànsit fa una crida per alliberar l'AP7. De fet, recomana prioritzar la zona de Ponent, on no es preveu tant de trànsit. En tot cas, per aquells que vagin cap al sud i baixin fins a l'Ebre, indiquen fer ús de la A7 per moure's pel Camp de Tarragona, o la N420 o la T11 pels que baixin cap al Baix Camp. A partir de les 5 de la tarda i fins a les 12 de la nit, es restringirà el pas de camions en el sentit sud a la P7 des de Martorell i a la N340 des de Vilafranca. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, no descarta hi ha entrades a la P7, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
14: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les, i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
13: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta.
0: I Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10% i un 15% per sobre del que és habitual.
0: Canal Reus, Paula Jansà.
15: Interior ha activat la fase d'alerta del Procicat davant la jornada d'aquest dimecres, coincidint amb l'eclipsi solar total. Una activació que és sobretot preventiva i que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, destaca que l'objectiu és garantir que l'esdeveniment es pugui viure amb normalitat.
16: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar decidint, davant de les incidències, respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
15: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i hi participaran Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió és que sigui una jornada tranquil·la amb una mobilitat esglaonada entre avui i demà i sense una concentració de desplaçaments en un únic moment. Interior demana planificar els desplaçaments, seguir les indicacions dels serveis de seguretat i, sobretot, observar l'eclipsi amb ulleres homologades.
0: I a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament no preveu per avui cap aglomeració les sortides de la ciutat per anar a veure l'eclipsi més enllà del que ja pugui haver un cap de setmana normal. El consistori recorda que no es pot anar a veure'l al parc de Collserola per les restriccions per la pesta porcina. Marc Dalmau, bon dia.
17: Bon dia, Jordi. De fet, no és recomanable veure l'eclipsi des de Collserola perquè l'orientació no és la més idònia. L'Ajuntament barceloní afegeix a la restricció pel brot de pesta porcina l'elevat risc d'incendis. Ho explica el tinent d'alcaldia, Albert Batlle.
18: Recordar doncs, les restriccions d'accés que des de fa ja molts mesos hi ha a Collserola com motiu de la pesta porcina. I sobretot que no es desplacin amb vehicles i sobretot doncs, que els vehicles aparquin quan hagin d'aparcar en els jocs establerts. Això és una de les recomanacions que s'està fent per part dels diferents departaments de la Generalitat d'evitar, perquè estem també en un moment de risc extrem d'incendis.
17: Batlle ha fet una crida a la prudència tant pel que fa a les aglomeracions en les zones on millor es vegi, com l'anella olímpica, i ha demanat utilitzar el transport públic o anar-hi directament a peu.
0: I pel que fa a l'eclipsi en si, aquest migdia s'ha fet ja l'acte institucional a l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, allà el president de la Generalitat ha animat tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho amb prudència i civisme, i ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència també, la divulgació. 21 Ràdio, Sílvia Alarcón.
19: El president de la Generalitat ha escollit l'Observatori de l'Ebre a Roquetes per fer el seguiment i observar l'eclipsi solar total. Salvador Illa ha remarcat que avui el govern català ha decidit mirar el cel des d'aquí com a homenatge a aquesta institució i com a reivindicació de la Catalunya tota.
20: Bé, aquí hem decidit mirar el cel avui per veure l'eclipsi, des d'aquí. I és també un homenatge, efectivament, a l'Observatori de l'Ebre, a la feina feta per la companyia de Jesús, al treball científic que s'hi ha fet, al tresor que tenim aquí acumulat, i és també una reivindicació de la Catalunya tota. Naturalment que en molts llocs del territori tenim magnífics observatoris, però avui hem pogut subratllar que aquí a l'Ebre hem pogut reivindicar l'Ebre, hem pogut reivindicar les Terres de l'Ebre també mirant el cel des d'aquí, des d'aquest observatori.
19: Avui l'Observatori afegeix un capítol més en la seva dilatada trajectòria. El dia en què els astronautes Ellen Baker, Pedro Duque o el Premi Nobel de Física Dieter Queloz es van reunir als seus pavellons per viure una fita històrica, l'eclipsi solar del segle.
0: I Reus serà un dels municipis referents on aquest vespre es podrà gaudir de l'eclipsi de manera inclusiva. La nova ràdio Sandra Simón.
21: Reus es convertirà avui en un dels epicentres de l'astronomia accessible amb la presentació del projecte Eclipsi Inclusiu. Aquesta iniciativa, coordinada entre 13 departaments de la Generalitat sota el lema Catalunya mira el cel, busca que el fenomen astronòmic del segle sigui una experiència compartida per tota la ciutadania, especialment per a les persones amb discapacitat visual. Reus disposarà de 15 dispositius Light Sound que transformen la intensitat de la llum en sons aguts o greus, permetent que les persones cegues escoltin com la lluna va cobrint el sol en temps reals. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha subratllat que aquesta iniciativa vol projectar Catalunya com un referent en la democratització del coneixement.
22: Eclipsi per a tothom recull aquesta iniciativa, Eclipsi Inclusiu, i aquí el que hem volgut és donar visibilitat a un col·lectiu que certament és curiós, un col·lectiu que certament vol saber més, vol aprendre més, així que estem realment molt satisfets.
21: Més enllà de l'accessibilitat, la consellera ha destacat que el projecte ha servit per estimular vocacions científiques a través de xerrades a més de 2.800 alumnes.
0: I Tàrrega es prepara també per viure l'eclipsi. Des del Parc de Sant Eloi, l'Ajuntament, el Centre Cultural i l'Associació dels Amics de l'Arbre han organitzat una jornada d'observació d'aquest fenomen excepcional. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
23: La trobada començarà a les 7 de la tarda vora la Creu dels Escolapis, a l'extrem de ponent del parc. Tot i que la ciutat quedarà lleugerament fora de la franja de totalitat, des de l'Associació dels Amics de l'Arbre, Roser Sala ha volgut destacar aquesta cita excepcional.
24: Tàrrega pues, també hi vol ser. Tenim un lloc privilegiat per poder-lo veure, que és el Parc de Sant Eloi. Una mica el fet serien començar a les 7 de la tarda. Situaríem a les zones de la Creu dels Escolapis, el lloc on estarà millor orientat, i la concentració seria a les 19:34, es considera que començarà l'eclipse, a les 20:29 seria el moment àlgid on la lluna taparia el sol. I l'objectiu d'allí és veure i disfrutar d'aquest fet insòlid que és l'eclipse.
23: I després de l'eclipsi, la jornada continuarà a la plaça de les Alzines, amb música en directe de Sisa Viva i Roberto Chibuque, un sopar a la fresca i servei de bar. Ara caldrà esperar fins aproximadament l'any 2180 per tornar a viure aquest fenomen des del territori català.
0: I els que han sortit al carrer per saber com es prepara la gent per viure l'eclipsi són a Osona, on l'eclipsi no serà total. Ho han fet els nostres companys del 9FM i en concret l'Ona Fàbrega.
25: Aquest dimecres a la comarca d'Osona es viurà un fenomen excepcional perquè podrem viure per primera vegada un eclipsi solar total. No el 100%, però sí el 99%. I moltes persones ja estan a punt amb les seves ulleres per viure aquest fenomen, quan de la claror acabarem passant a la foscor. Veureu l'eclipsi des de Falset, no?
1: Sí. Han habilitat llocs per poder anar a veure la gent. Nosaltres tenim la sort que des de casa nostra el podem veure perfectament.
2: Anem a Sota Lleida, direcció Saragossa, que ja es veu la totalitat. Hem llogat una autocaravana i anirem fins allà avui.
3: A Osona, Osona.
6: A Torelló.
3: A Torelló hem buscat un altre lloc. Esperem que se'ls vegi.
8: No, en principi no es podrà veure molt bé aquí a Vic. Tindrem que, els que no tenim cotxe, pues, tenim que fotre'ns a veure'l des de com podem.
9: No, he de buscar unes gafes i no hi ha gafes. Ja s'han vendido totes.
26: Sí, intentarem o a Centelles o a Tona. Veurem.
27: O al Puigagordi o al Castell de Tona.
6: Les ulleres, sí.
3: Ja fa dies que les tenim perquè ja sabíem que passaria això.
27: A la 11. No, la 11 ha estat el pioner, suposo, que de portar aquest tipus de ulleres.
6: Jo tinc 50 anys i no havia vist un eclipse, bueno, havia fet altres coses, no sé.
0: En punt un quart de tres de la tarda i seguim parlant de l'eclipsi, un dels grans noms mundials de l'astrofotografia ja és a Tarragona per cobrir aquest fenomen. Es tracta de Babak Tafreshi, fundador del projecte The World at Night i col·laborador habitual de National Geographic. Amb ell ha parlat el nostre company de Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
28: Tafreshi busca ara el millor escenari per a una imatge que té molt clara abans de fins i tot d'arribar. Qualsevol dels monuments romans li encantaria incloure en les imatges, com el Pont del Diable, però també la catedral i el seu campanar. En una entrevista de Tarragona Ràdio assegura que buscarà llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat al primer pla, perquè li agradaria, diu, mostrar que això està passant en un lloc declarat a Patrimoni de la Humanitat.
29: I per a mi, com a fotògraf, planejaré llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat de Tarragona al primer pla, perquè m'agrada mostrar que això que està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat a Espanya, a Catalunya, i aquests elements de cultura, història, antiguitat i el públic en general, són molt importants perquè apareguin al primer pla. Però és molt difícil, perquè el sol està molt baix a l'horitzó. Per tant, he de reconèixer totes les localitzacions per tal de trobar els llocs adequats per a aquest propòsit.
28: Per sobretot, diu, cal gaudir d'una experiència que per moltes persones serà única a la vida.
0: Doncs una de les zones zero d'aquest eclipsi el trobem, evidentment, a l'Ebre, on milers de persones es preparen ja per viure aquest fenomen històric. En directe tenim des de Canal T a Martí Carot. Martí, bon dia.
30: Hola, bon dia. El Delta de l'Ebre és un dels punts escollits per moltíssima gent d'arreu per veure aquest fenomen. Precisament, al pont de l'Opassador de Deltebre es preveuen gairebé 2.000 persones i un total de 10.000 als tres punts habilitats del municipi, amb gent vinguda d'arreu com Canadà, Holanda, Mozambic, Itàlia i Suïssa. Lola Casanovas, la regidora de Turisme de Deltebre.
31: Aquí en els tres punts conjuntament que hem habilitat hi ha una previsió d'unes 10.000 persones en total. Tenim unes 4.000 places d'aparcament i a més efectius entre Protecció Civil i altres efectius supramunicipals i municipals, uns 80 entre voluntaris també de l'eclipse, unes 80 persones. I després pues, hi ha gent que ens ha vingut de totes bandes del món. També nous mercats, o sigui, nous mercats que, de destinacions que normalment no havien vingut, pues, també coneixeran el nostre poble, tal com, per exemple, pues, ja me van ensenyar reserves pues, de Mozambic. Hi ha bastants de holandesos, que tampoc és un mercat que normalment hagués vingut. Hi ha italians, suïssos i els francesos, com no, i vull dir de tot el món.
30: Tot i això, continuem molt pendents del cel perquè no hi ha res que pugui interpolir, perquè no hi hagi res que pugui interpolir l'eclipsi com podrien ser els núvols. Sembla que en moment es podrà veure un eclipsi espectacular.
0: Gràcies, Martí. L'eclipsi d'aquest dimecres és l'esdeveniment més esperat d'aquest estiu. Evidentment, una manera d'immortalitzar-lo és a través de la fotografia. És per això que la penya fotogràfica de Badalona s'ha preparat tot l'any per aconseguir les millors imatges d'aquest esdeveniment extraordinari. Ràdio Ciutat de Badalona, Martí Cachipuendo.
32: La fotografia ens permet fer inoblidables moments extraordinaris. L'eclipsi d'aquest dimecres és un exemple i una ocasió per a la qual la penya fotogràfica de Badalona s'ha format i equipat des de finals de l'any passat. La lent de la càmera ha de protegir-se com els nostres ulls, amb un filtre. De no fer-ho, el sensor es podria cremar en qüestió de segons. La configuració dels paràmetres de la càmera també són importants. Aquests ens permetran adaptar ràpidament l'aparell a les diferents fases de l'eclipsi. Però si no disposem d'una càmera professional, en Joan Brió, president de la penya fotogràfica de Badalona, ens explica com capturar l'esdeveniment del cicle amb el mòbil.
9: Que te retalli un tros d'ulleres, vale? Que l'enganxi amb un celo o que sigui, vale? I amb allò pot fer fotos sempre i quan no estigui sempre encarat al sol. O sigui, fent la foto i canviant, i no estigui allà mitja hora encarat al sol.
32: I és que ningú es vol perdre aquest fenomen que no ocorria a Catalunya des del 1905. De fet, la penya fotogràfica ja ha posat la mira en l'altre eclipsi solar de l'agost del 2027 i en l'anular del gener del 2028.
4: Notícies en xarxa.
0: 11 minuts i dos quarts de 3, i eclipsi a banda, aquest dimecres és notícia que han començat a aplicar-se les primeres mesures del nou reglament de la Unió Europea sobre envasos i residus. Entre altres canvis, la normativa comportarà d'aquí a 4 anys, en pocs anys, doncs, l'eliminació dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos per a racions individuals de salses, sucres, melmelades o mantegues.
5: Serà llavors quan els plàstics monodosis cedeixin el lloc a sistemes reutilitzables i alternatives més sostenibles, com ara pots de vidre, dispensadors a granel o sobres de paper. En canvi, el reglament limita des d'aquest mateix dimecres l'ús de substàncies en envasos que estiguin en contacte amb aliments.
0: Pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les seves autoritats, un sisme que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits.
5: Segons ha informat el consistori, en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració.
0: I us ho dèiem en titulars, l'aeroport de Barcelona al Prat ha transportat gairebé 5,9 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per AENA.
5: Aquesta xifra és un nou màxim històric en un mes de juliol i suposa que la infraestructura continua batent rècords en tots els mesos d'aquest 2026. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport arriba gairebé ja als 34 milions de passatgers, un rècord a la sèrie històrica amb un creixement interanual del 4,6%. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
0: I moment ara per la cultura. I per començar, per la nova edició del Festival Nits de Circ, que arrenca avui mateix, aquest dimecres, amb espectacles a Roses i Besalú, i la novetat de Palamós, que s'estrenarà el dia 26. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
7: Nits de Circ és un espectacle protagonitzat per 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents, amb l'acompanyament en directe dels músics de la Paris Circus Orchestra. Genís Matabosc n'és el director artístic i parla de la qualitat com a eix principal de la proposta.
10: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
7: Nits de Circ programa artistes internacionals com el mag David Dilelo, els trapezistes de Flying Caballero o el pallasso portuguès César Díaz. L'estada a Besalú s'allargarà fins dissabte vinent. Després, l'espectacle passarà per Roses del 18 al 23 d'agost i acabarà amb 5 funcions a Palamós a finals d'aquest mes.
0: I arribarem als esports amb música.
11: Bulería, bulería, del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací.
0: Per començar, David Bisbal serà el protagonista avui a la Costa Brava.
5: El cantant i compositor andalús farà un repàs als seus grans èxits en l'actuació d'aquest dimecres al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
0: I arribarem als esports amb Total Eclipse of the Heart, de la recentment desapareguda Bonnie Tyler, un tema idoni per una jornada històrica.

0: amb la veu de la desapareguda, recentment desapareguda Bonnie Tyler, i amb aquest Eclipse anem als esports. Uns esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Ferran Torres és la gran absència en el retorn dels campions del món a la pretemporada del Barça.
1: Bon dia, Jordi. El davanter valencià té el permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou i que tot apunta que seria per jugar al Paris Saint-Germain. En qualsevol cas, qui s'hi han tornat són els altres jugadors de la selecció espanyola que van guanyar el Mundial: Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. L'equip s'entrena avui amb una doble sessió, matí i tarda, amb la plantilla al complet, excepte els jugadors lesionats Frenkie de Jong i Roni Bardagi, a més del citat Ferran Torres. El tècnic Hansi Flick, però, espera que el club pugui tancar en els propers dies les arribades de Rodri i Julián Álvarez. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Unai Núñez, el quart fitxatge del conjunt blanquiblau. El central basc arriba procedent del Celta en forma de sessió, però amb una opció de compra pel conjunt pericó a final de temporada. Unai explica que es mostra mentalitzat per afrontar aquest nou repte.
2: La verdad que sí, como te he dicho, tengo muchas ganas ya de poder jugar el primer partido ya aquí en casa y bueno, con la trayectoria que habéis dicho vosotros que tengo, pues yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes, pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
1: Pel que fa als tres equips catalans de la Lliga F, tots tres disputen avui un amistós en ple eclipsi solar. Jugaran el Barça i el Badalona Women. Les blaugranes s'enfrontaran al Montpellier, al Johan Cruyff, a partir de les 7, i a la mateixa hora les badalonines jugaran contra l'Al Kachia al Municipal d'Olot. La jugadora del Badalona, Lorena, espera un partit que serveixi per continuar compactant el grup.
3: Sí, la verdad que bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
1: Aquest matí ha jugat l'Espanyol contra l'Europa, amb triomf en l'equip blau per 2-0. Les periques s'han avançat a la primera part amb una jugada assajada a la sortida d'un córner, amb rematada de cap final de Brownie, i a la segona part Anita Marcos, a porteria buida, ha fet la segona diana. I pel que fa al futbol de casa nostra, el jugador nascut a Figueres, Pep Xavarria, ha fitxat pel Chelsea fins a l'estiu del 2031. El jugador ha jugat també al Figueres i a l'Olot, abans també al Saragossa, i prové del Rayo Vallecano, al conjunt londinenc. I en handbol, el Fregin Balomena Granollers disputava el primer amistós de la pretemporada a la pista del segon i ho feia amb derrota per 31-30. Antonio Rama, tècnic dels Valles, ens valorava aquest enfrontament.
4: Potser falta ritme, moltes imprecisions, moltes errades sense ser forçades. És veritat que no hem controlat en cap moment el ritme de partit, ens ha costat entrar i quan hem anat molt igualats tot el partit, però hi ha hagut un moment que hem sumat masses errades seguides i ens ha fet un parcial de 6-0, que després ens ha costat moltíssim recuperar. Hem tingut opcions fins al final i bé, un partit més per aprendre, per seguir i per anar agafant ritme.
1: I sortejat ja el calendari de l'ACB, qui s'estrena, qui obre la temporada 26-27 és el Manresa a la pista del Bilbao.
0: Doncs gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'univers infinit.
3: Fritz Zwicky i la matèria fosca. Fritz Zwicky va néixer a Varna, Bulgària, no a Barcelona, el 1898. Es va doctorar en física l'any 1922 a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zúric. El 1925, la Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. Dos anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en dos dels observatoris més importants de l'època, Mount Wilson i Mount Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica. Però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de Coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquests treballs els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents de les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat registrades. També plantejar que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar els raigs còsmics detectats uns anys abans. En definitiva, Zwicky va ser un avançat a la seva època i va ser el primer que va parlar d'astres nous, com les supernoves, les noves, i va parlar de la matèria fosca a l'univers.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Molt bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
5: M'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
6: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks y dicen que es un buen lugar para verlo.
7: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
8: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
4: Doncs sí, finalment ha arribat el dia. D'aquí a 6 hores, una part de Catalunya, al sud i l'oest, viurà l'esperat eclipsi de sol total, el primer en 121 anys. A la resta serà parcial, això sí, amb el permís del temps. Previsió, Marc Jaureguizar.
9: Un matí de dimecres radiant al conjunt del país i les primeres nuvolades que han aparegut a partir de mig matí sobre tot el Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda més passada per aigua en aquest sector. Puntualment, els ruixats aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells ruixats que es localitzin a les comarques, per exemple, de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. A migdia, les temperatures tornen a ser elevades, sobretot al Pla de Lleida, la Catalunya Central i l'interior de les comarques de Girona, i pendents de cara a les properes hores de l'evolució de la nuvolositat. I és que, sobretot, estem pendents d'aquest eclipsi que s'iniciarà a 7:45 i que tindrem una visió òptima, sobretot, a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i també les comarques de Tarragona, on aquí estarem pendents de la presència de bandes núvols alts i prims que afectaran a la mateixa ciutat ciutat de Tarragona. Núvols baixos que apareixeran al sud del golf de Sant Jordi i també a la punta del delta de l'Ebre. Algun núvol baix també es deixarà veure al sud del massís dels Ports.
4: Un eclipsi que s'ha volgut aprofitar també turísticament, sobretot a la vintena de municipis que han habilitat una trentena de zones d'observació. Milers de persones esperen viure l'experiència en viu i en directe. És dimecres 12 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Crida la prudència de Protecció Civil i també de Salut, Marc Pijoan.
10: La consellera de l'Interior, Núria Parlon, assegura, però, que molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació. Mentrestant, Salut recorda que cal protegir la vista amb ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi amb total seguretat.
4: I Salvador Illa destaca la transcendència del dia.
10: El president de la Generalitat ha animat a tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho, això sí, amb prudència i civisme. Ho ha fet des de l'Observatori de l'Ebre, on ha reivindicat aquesta part del territori català, la ciència i la divulgació.
11: Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc alt d'incendi. Vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però a fer-ho amb prudència i amb civisme.
4: Des de la xarxa, el Next Estiu de Televisió farà un seguiment especial de 7 a 8 de la tarda i després moltes emissores locals faran una programació especial. Més coses, entra en vigor una nova regulació d'envasos.
10: La normativa europea comportarà l'eliminació el 2030 dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos de salses, sucres, melmelades o mantegues. Des d'avui, però, ja està prohibit comercialitzar envasos que continguin substàncies químiques i estiguin destinats a estar en contacte amb aliments.
4: Nou rècord històric de l'aeroport de Barcelona al Prat,
10: que ha transportat gairebé 6 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport ja supera els 34 milions de passatgers, un nou rècord també. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
4: Cultura arrenca una nova edició de Nits de Circ.
10: Una proposta que s'allargarà fins al 30 d'agost amb espectacles a Besalú, Roses i la novetat de Palamós. El certamen tindrà 29 artistes internacionals de disciplines com els malabars, el trapezi volant i els acròbates aèrics.
4: Esports, Jordi Cervantes tornen als campions del món, menys Ferran Torres.
12: Els jugadors del Barça, Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Cubarsí, que es van fer amb el Mundial amb la selecció espanyola, han tornat a entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. L'únic absent és el davanter valencià, amb permís del club, per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou.
4: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista, Montse Huguet i Albert Güell, passen 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: És la nostra portada d'aquest dimecres. Després de molta espera, per fi arribat el dia, Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 8:15 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on s'observi, però només serà el sud i l'oest del país, on el sol quedarà completament ocult, com a màxim, durant un minut i mig. Arnau Vidal.
13: Aquest dimecres al vespre la Lluna ocultarà completament el Sol, es farà de nit i baixarà la temperatura durant uns minuts. Es tracta d'un eclipsi solar total, un fenomen únic que Catalunya va veure el 1905 i no tornarà a fer fins al 2180. Sent el primer de tres eclipsis visibles a Espanya fins al 2028, es veurà tot el país, però només serà total a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i zones de Lleida, on durant un minut i mig, com a màxim, el Sol quedarà completament tapat. La font del Mirador d'Altafulla o la plaça de Bous d'Alcanar són alguns dels punts d'observació que ha establert la Generalitat en 20 localitats per gaudir de l'eclipsi. Tot i que a la resta del territori l'eclipsi no serà total, a Barcelona, per exemple, moltes persones no se'l perdran. Escoltem-les.
5: Suposo que vindré aquí a la Rambla, m'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
6: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks y... Y es un buena, dicen que es una buena, un buen lugar para verlo.
7: Farem un parpadeig, pam, ya se ha acabat. Es bonito, es interesante, ocurre poco.
14: He tomado la decisión debido a mi edad de verlo en la televisión. No tengo gafas, no me compro gafas y no quiero que se me estropee la vista.
15: M'agradaria veure oral, pero estaría muy yo que es imposible veure oral. Por la tele, home, sí, clar.
8: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
13: L'eclipse també es podrà veure a les Illes Balears, al nord del País Valencià i altres punts de la península.
4: Una jornada que es preveu complicada a les carreteres catalanes, per això el govern té en marxa aquesta hora un dispositiu especial davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país.
10: El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi.
4: Més detalls, Artau Bellavista, bon dia.
16: Bon dia, Jordi. Trànsit fa una crida per alliberar la P7. De fet, recomana prioritzar la zona de Ponent, on no es preveu tant de trànsit. En tot cas, per aquells que vagin cap al sud i baixin fins a l'Ebre, indiquen fer ús de la A7 per moure's pel Camp de Tarragona, o la N420 o la T11 pels que baixin cap al Baix Camp. A partir de les 5 de la tarda i fins a les 12 de la nit, es restringirà el pas de camions en el sentit sud a la P7 des de Martorell i a la N340 des de Vilafranca. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, no descarta tallar entrades a la P7, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
17: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les, i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
16: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta.
4: I Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
18: L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10 i un 15% per sobre del que és habitual.
4: Canal Reus, Paula Jansà.
19: Interior ha activat la fase d'alerta del Procicat davant la jornada d'aquest dimecres, coincidint amb l'eclipsi solar total. Una activació que és sobretot preventiva i que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques cas de Ponent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, destaca que l'objectiu és garantir que l'esdeveniment es pugui viure amb normalitat.
20: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar doncs, decidint, davant de les incidències, respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
19: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i hi participaran Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió és que sigui una jornada tranquil·la amb una mobilitat esglaonada entre avui i demà i sense una concentració de desplaçaments en un únic moment. Interior demana planificar els desplaçaments, seguir les indicacions dels serveis de seguretat i, sobretot, observar l'eclipsi amb ulleres homologades.
4: I a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament no preveu per avui cap aglomeració a les sortides de la ciutat per anar a veure l'eclipsi, més enllà del que hi pugui haver un cap de setmana normal. El consistori recorda, però, que no es pot anar a veure'l al parc de Collserola per les restriccions per la pesta porcina. Marc Dalmau, bon dia.
21: Bon dia, Jordi. De fet, no és recomanable veure l'eclipsi des de Collserola perquè l'orientació no és la més idònia. L'Ajuntament barceloní afegeix a la restricció pel brot de pesta porcina l'elevat risc d'incendis. Ho explica el tinent d'alcaldia, Albert Batlle.
22: Recordar doncs, les restriccions d'accés que des de fa ja molts mesos hi ha a Collserola com motiu de la pesta porcina. I sobretot que no es desplacin en vehicles i sobretot doncs, que els vehicles aparquin quan hagin d'aparcar en els jocs establerts. Això són les recomanacions que s'està fent per part dels diferents departaments de la Generalitat d'evitar, perquè estem també en un moment de risc extrem d'incendis.
21: Batlle ha fet una crida a la prudència tant pel que fa a les aglomeracions en les zones on millor es vegi, com l'Anella Olímpica, i ha demanat utilitzar el transport públic o anar-hi directament a peu.
4: 5 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, i pel que fa a l'eclipsi en si, aquest migdia s'ha fet ja l'acte institucional a l'Observatori de l'Ebre, Roquetes. Allà el president de la Generalitat ha animat tothom a gaudir del fenomen i a fer-ho amb prudència i civisme, i ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i també la divulgació. 21 Ràdio, Sílvia Alarcón.
23: El president de la Generalitat ha escollit l'Observatori de l'Ebre a Roquetes per fer el seguiment i observar l'eclipsi solar total. Salvador Illa ha remarcat que avui el govern català ha decidit mirar el cel des d'aquí, com a homenatge a aquesta institució i com a reivindicació de la Catalunya tota.
24: Bé, aquí hem decidit mirar el cel avui per veure l'eclipsi, des d'aquí. És també un homenatge, efectivament, a l'Observatori de l'Ebre, a la feina feta per la companyia de Jesús, al treball científic que s'hi ha fet, al tresor que tenim aquí acumulat, i és també una reivindicació de la Catalunya tota. Naturalment, que a molts llocs del territori tenim magnífics observatoris, però avui hem volgut subratllar que aquí a l'Ebre, hem volgut reivindicar l'Ebre, hem volgut reivindicar les Terres de l'Ebre també mirant al cel des d'aquí, des d'aquest observatori.
23: Avui l'Observatori afegeix un capítol més en la seva dilatada trajectòria. El dia en què els astronautes Ellen Baker, Pedro Duque o el Premi Nobel de Física Dieter Queloz es van reunir als seus pavellons per viure una fita històrica, l'eclipsi solar del segle.
4: I de les Terres de l'Ebre a Reus, que serà un dels municipis referents on aquest vespre es podrà gaudir de l'eclipsi de manera inclusiva. La nova Ràdio Sandra Simón.
0: Reus es convertirà avui en un dels epicentres de l'astronomia accessible amb la presentació del projecte Eclipsi Inclusiu. Aquesta iniciativa, coordinada entre 13 departaments de la Generalitat sota el lema Catalunya mira el cel, busca que el fenomen astronòmic del segle sigui una experiència compartida per tota la ciutadania, especialment per a les persones amb discapacitat visual. Reus disposarà de 15 dispositius Light Sound que transformen la intensitat de la llum en sons aguts o greus, permetent que les persones cegues escoltin com la lluna va cobrint el sol en temps reals. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha subratllat que aquesta iniciativa vol projectar Catalunya com un referent en la democratització del coneixement.
1: Eclipsi per a tothom recull aquesta iniciativa, Eclipsi Inclusiu, i aquí el que hem volgut és donar visibilitat a un col·lectiu que certament és curiós, un col·lectiu que certament vol saber més, vol aprendre més, així que estem realment molt satisfets.
0: Més enllà de l'accessibilitat, la consellera ha destacat que el projecte ha servit per estimular vocacions científiques a través de xerrades a més de 2.800 alumnes.
4: I a les comarques de Ponent, Tàrrega també es prepara per viure l'eclipsi solar. Des del Parc de Sant Eloi, l'Ajuntament, el Centre Cultural i l'Associació dels Amics de l'Arbre han organitzat una jornada d'observació d'aquest fenomen excepcional. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
3: La trobada començarà a les 7 de la tarda vora la Creu dels Escolapis, a l'extrem de Ponent del Parc. Tot i que la ciutat quedarà lleugerament fora de la franja de totalitat, des de l'Associació dels Amics de l'Arbre, Roser Sala ha volgut destacar aquesta cita excepcional.
9: Tàrrega pues, també hi vol ser. Tenim un lloc privilegiat per poder-lo veure, que és el Parc de Sant Eloi. Una mica el fet serien començar a les 7 de la tarda. Situaríem a la zona de la Creu dels Escolapis, el lloc on estarà millor orientat, i la concentració seria a les 19:34, es considera que començarà l'eclipse, a les 20:29 seria el moment àlgid on la lluna taparia el sol. I l'objectiu d'allí és veure i disfrutar d'aquest fet insòlid que és l'eclipse.
3: I després de l'eclipsi, la jornada continuarà a la plaça de les Alzines, amb música en directe de Sisa Viva i Roberto Chibuque, un sopar a la fresca i servei de bar. Ara caldrà esperar fins aproximadament l'any 2180 per tornar a viure aquest fenomen des del territori català.
4: I un dels grans noms mundials de l'astrofotografia ja és a Tarragona per cobrir l'eclipsi. Es tracta de Babak Tafreshi, fundador del projecte The Wall of Night i col·laborador habitual de National Geographic. Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
11: Tafreshi busca ara el millor escenari per a una imatge que té molt clara abans fins i tot d'arribar. Qualsevol dels monuments romans li encantaria incloure en les imatges, com el Pont del Diable, però també la catedral i el seu campanar. En una entrevista a Tarragona Ràdio assegura que buscarà llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat al primer pla, perquè li agradaria, diu, mostrar que això està passant en un lloc declarat a Patrimoni de la Humanitat.
25: I per a mi, com a fotògraf, planejaré llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat de Tarragona al primer pla, perquè m'agrada mostrar que això que està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat a Espanya, a Catalunya, i aquests elements de cultura, història, antiguitat i el públic en general, són molt importants perquè apareguin al primer pla. Però és molt difícil, perquè el sol està molt baix a l'horitzó. Per tant, he de reconèixer totes les localitzacions per tal de trobar els llocs adequats per a aquest propòsit.
11: Per sobretot diu que cal gaudir d'una experiència que per moltes persones serà única a la vida.
4: Amb un 3:45 de la tarda i els propietaris d'animals domèstics no cal que prenguin mesures especials amb l'eclipsi, ho ha dit un veterinari en declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
26: Des de l'àmbit veterinari asseguren que les nostres mascotes no es veuran afectades en el moment de l'ocultació del sol i que el fenomen de l'eclipsi no té per què incidir en el comportament dels nostres animals. Així ho explica el veterinari de Badalona, Pere Molero, qui remarca que tampoc cal posar-los ulleres de cap mena.
27: Hi ha ulleres de sol per animals, això existeix en el mercat, d'acord? Però bueno, no penso que realment s'hagin de posar orelles de sol als animals per tema de l'eclipsi, no? No penso que els hi afecti de cap manera, i per tant si el gos està present en el moment de l'eclipsi, doncs tampoc s'hauria de prendre cap mesura en particular.
26: La situació sí que pot ser diferent en els animals salvatges del nostre entorn, que sí poden veure alterat el seu comportament de forma subtil, i és que durant l'eclipsi solar, en el moment en què la Lluna tapi el Sol, aquest enfosquiment momentani podria alterar el seu rellotge biològic. Així, algunes aus pot ser que es quedin aturades o que els insectes nocturns puguin activar-se.
4: I moltes de les persones que aquest vespre observaran l'eclipsi de Sol s'hauran desplaçat expressament per veure el fenomen.
18: Alguns fins i tot ho faran. Faran molts quilòmetres procedents d'altres comunitats, de l'Estat o d'altres països. És el que s'anomena turisme d'eclipsi.
4: És el que han fet ja unes quantes ocasions la Pepita Vela i l'Antonio Ariza, una parella catalana de 89 i 86 anys. Ells s'han recorregut el món a la caça d'eclipsis solars com el d'avui i ens ho han explicat a la xarxa.
2: A mí lo del viaje siempre me ha agradado desde bien petit, y cuando he pogut viatjar, pues lo he fet y han recorregut forces territoris estrangers i nacionals.
5: Jo ja vaig ser educada així. Els meus pares econòmicament no podien molt, però tots ho guardaven per fer viatges.
2: Pues después de Libia, a ver, eclipses en concreto, va a ser el de Mongolia. El tercer va ser a Rapa Nui, la illa de Pasqua.
5: La illa de Pasqua, espectacular, per les escultures aquelles. Vàrem tenir la sort dels estels de coincidir amb un joyero. Un joyero és tot un grup d'estels junts, un estel vermell, l'altre verd, l'altre blau, l'altre groc, com un joier.
2: El que més he disfrutat ha sigut justament el de l'illa de Pasqua, perquè va ser molt llarg, va ser de més de 4 minuts, i això és molt en un eclipsi. El que veurem justament ara a l'agost, a on nosaltres podem anar-hi a veure'l, serà molt curt, un minut, dos segons. El quart va ser als Estats Units el 2024.
5: Però no va ser el mateix, perquè tots els eclipses la gent guarda silenci. El silenci, com que la natura es para, el silenci és elemental. En canvi, als Estats Units, nens cridant, dones no sé què fent, va tallar molt el misteri, tot el que t'envolta un eclipsi. El que sí recomanaria a la gent, que tothom faci l'esforç d'anar a veure l'eclipsi, i al moment de l'eclipsi, sobretot tothom ulleres protectores, perquè jo a Mongòlia vaig estar un segon sense les ulleres mirant i els ulls se me varen cremar. O sigui, les pestanyes es varen ajuntar, uns 3 dies patint dels ulls, per un segon de mirar el cel.
6: Notícies en xarxa.
4: Doncs ja heu sentit el testimoni, sobretot posar ulleres protectores. Si eclipsi a banda, aquest dimecres, 11 minuts, i arribem a les 3 en punt de la tarda, és notícia que han començat a aplicar-se les primeres mesures del nou reglament de la Unió Europea sobre envasos i residus. Entre altres canvis, la normativa comportarà d'aquí a 4 anys l'eliminació dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos per a racions individuals de salsa, sucres, melmelades o mantegres.
18: Serà llavors quan els plàstics monodosi cedeixin el lloc a sistemes reutilitzables i alternatives més sostenibles, com ara pots de vidre, dispensadors a granel o sobres de paper. En canvi, el reglament limita des d'aquest mateix dimecres l'ús de substàncies químiques en envasos que estiguin en contacte amb aliments.
4: Pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les seves autoritats, un sisme que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits.
18: Segons ha informat el consistori, en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració.
4: I us ho dèiem en titulars, l'aeroport de Barcelona el Prat ha transportat gairebé 5,9 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per Aena.
18: Aquesta xifra és un nou màxim històric en un mes de juliol i suposa que la infraestructura continua batent rècords en tots els mesos d'aquest 2026. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport arriba ja als 34,2 milions de passatgers, un rècord en la sèrie històrica amb un creixement interanual del 4,6%. Pel que fa al de Girona, aquest per un 2% de passatgers, i el de Reus creix un 6%.
4: Moment ara per la cultura. matí per començar per la nova edició del Festival Nits de Circ, que arrenca avui mateix amb espectacles a Roses, Besalú i la novetat de Palamós, Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
7: Nits de Circ és un espectacle protagonitzat per 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents, amb l'acompanyament en directe dels músics de la Paris Circus Orchestra. Genís Matabosc n'és el director artístic i parla de la qualitat com a eix principal de la proposta.
8: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
7: Nits de Circ programa artistes internacionals com el mag David Di Lello, els trapezistes de Flying Caballero o el pallasso portuguès César Díaz. L'estada a Besalú s'allargarà fins dissabte vinent. Després, l'espectacle passarà per Roses del 18 al 23 d'agost i acabarà amb 5 funcions a Palamós a finals d'aquest mes.
4: I arribarem als esports amb música.
10: Bolería, bolería, tan dentro de l'alma mía, esa sangre de la tierra en que nací.
4: Per començar, David Bisbal, protagonista avui aquesta nit a la Costa Brava. El cantant i compositor andalús farà un repàs als seus grans èxits en l'actuació d'aquest dimecres al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. I arribarem als esports amb tot l'Eclipse of the Heart de la recentment desapareguda Bonnie Tyler, un tema idoni per a una jornada històrica. Doncs amb la veu de Bonnie Tyler i amb el seu eclipse ens arriba el Jordi Cervantes amb els esports. Bon dia, Jordi. Ferran Torres, és la gran absència en el retorn dels campions del món a la pretemporada del Barça.
12: Bon dia, Jordi. El davanter valencià té el permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou i que tot apunta que seria per jugar al Paris Saint-Germain. En qualsevol cas, qui s'hi ha tornat són els altres jugadors de la selecció espanyola que van guanyar el Mundial, Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. L'equip s'entrena avui amb doble sessió, matí i tarda, amb la plantilla al complet, excepte els jugadors lesionats, Frenkie de Jong i Roni Bardaggi, a més del citat Ferran Torres. El tècnic Hansi Flick, però, espera que el club pugui tancar en els propers dies les arribades de Rodri i Julián Álvarez. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Unai Núñez, el quart fitxatge del conjunt blanc i blau. El central basc arriba procedent del Celta en forma de cessió, però amb opció a una compra pel conjunt perico a final de temporada. Unai explica que es mostra mentalitzat per afrontar aquest nou repte.
13: La verdad que sí, como te he dicho, tengo muchas ganas ya de poder jugar el primer partido ya aquí en casa y bueno, con la trayectoria que habéis dicho vosotros que tengo, pues yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes, pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
12: Pel que fa als tres equips catalans a la Lliga EFA, tots tres disputen avui un partit amistós. En ple eclipsi solar jugaran el Barça i el Badalona Women. Les blaugranes s'enfrontaran al Montpellier, al Johan Cruyff, a partir de les 7. I a la mateixa hora, les badalonines jugaran contra l'Alcatxià, al Municipal d'Olot. La jugadora

0: Segona, Diana, l'escoltem.
1: Bueno, ha sido un partido para seguir mejorando esos aspectos que el partido anterior del Marsella pues teníamos que pulir y pues seguir mejorando las cosas que estábamos haciendo bien y que, bueno, aún queda 3 semanas de preparación, 2 semanas hasta el inicio de liga. Y bueno, la verdad que estoy contenta con el equipo porque creo que seguimos mejorando en esas cositas que poco a poco Sara nos va diciendo, así que bueno, bien, contenta.
0: En handbol, el Fraikin Granollers disputava el primer amistós de la pretemporada a la pista del segon i s'estrenava amb derrota per la mínima 31-30. Antonio Rama, tècnic dels Vallesans, valorava aquest enfrontament.
2: Potser falta ritme, moltes imprecisions, moltes errades sense ser forçades. És veritat que no hem controlat en cap moment el ritme de partit, ens ha costat entrar i quan hem anat molt igualats tot el partit, però hi ha hagut un moment que hem sumat masses errades seguides i ens ha fet un parcial de 6-0, que després ens ha costat moltíssim recuperar, hem tingut opcions fins al final, i bé, un partit més per aprendre, per seguir i per anar agafant ritme.
0: I en bàsquet s'ha sortejat el calendari del curs 26-27 de la Lliga CB. El Manresa serà l'encarregat d'obrir la temporada a la pista del Bilbao dissabte 26 de setembre a les 6 de la tarda. El mateix dia, però a les 9 de la nit, el Barça debutarà rebent el Corunya. Ja diumenge 27 s'estrenarà el Joventut a la pista del Breogán a les 12 del migdia. A les 5 de la tarda el bàsquet Girona rebrà el Camp Múrcia i una hora més tard el Força de Lleida donarà el tret de sortida a la seva temporada a la pista del València. L'última jornada jugarà el cap de setmana del 21 al 23 de maig amb dos duels catalans, Barça-Girona i Manresa-Joventut. I el Lleida tancarà el curs amb el Bilbao.
3: Gràcies, Jordi, per l'última hora dels esports. 3 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà. Serà dijous. Fins aleshores, molt bona tarda i molt bon eclipsi. La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents, amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977-259-08.
4: Para! Frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Molt bona tarda, benvinguts. Benvinguts a la tarda d'avui dimecres, d'aquest dimecres 12 del mes d'agost. Sí, avui és el dia de l'eclipsi solar. Ai, tantes coses que s'estan dient també per xarxes socials. Bueno, que Dios reparta suerte. I a tu, que ens acompanyis durant aquestes properes dues hores. Avui és una tarda que es veu, doncs, diferent, que arribarà amb aquest eclipsi, en el que també molts comerços tindran un horari diferent, amb motiu de que, bueno, es preveu que el món o aquesta franja on es podrà veure l'eclipsi es paralitzarà. Espero i desitjo que, doncs, tingueu una molt bona tarda i fins al punt de les 5, que no ens movem d'aquí, compartirem l'actualitat musical amb Michael Foster i el seu Te Echado de Menos. Avui comencem. Ai, que avui és mig de la setmana, vinga.

Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Aquí estava Inna amb el seu Morenito, que és la cançó que ens regala aquest estiu. No sabem si hi haurà més. De la Rose i Railsby també arriben amb coses noves. Es diu Ponte a pensar, xaval. O xavala. Vinga, tots.

0: L'última proposta d'Ozuna justament es publicava aquest passat divendres. Arriba amb Omar Kurz al teus di, al temes d'Ozizi, Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.com.
1: En breu tindrem més informació de la publicació del nou treball del gran Santana. A finals del mes de maig publicava tema amb ella, Becky G, una gran col·laboració amb el tema Migrant Amor, per parlar del ja el famós la famosa realitat que moltes famílies llatines pateixen als Estats Units.

La música de Love of Lesbian sonarà aquí sonant com una protagonista. Abans sentíem Los Frequencies. Estem arribant a dos quarts de 4 de la tarda. Aquest nou tema, aquesta nova cançó i col·laboració es diu Amame Lindo.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: I Karol G i Bruno Mars, de qui tothom parla, és de la nova publicació del nou disc. No em penedeixo de sentir tant, amb col·laboracions importants internacionals a The Drake, Judeline o Rusowski. Ah, aquest és un dels singles que també es posaven en circulació a divendres. La col·laboració entre Bruno Mars, el tema es diu Still.

0: La setmana passada també era un dia important per Rebuy Laen, que publicava el seu nou àlbum, el tercer de la seva discografia, es diu Blue Island, a través d'Atlantic Records, i que comparteix amb temes com aquest que es diu Handler. Així que la cantant i compositora nord-americana doncs ja té afegit nou material amb l'estil i el caracteritza.
1: L'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: El tema es diu Heaven on Mine i és la col·laboració entre Kygo i el cantant nord-americà Dan Leminsky, units per aquest tema. La veritat és que la cançó és un homenatge emotiu al desaparegut Zoo Avicii, el so d'Avicii, fusionant aquesta house tropical de Kygo amb la veu de qui va formar part d'aquell famós tema Hey Brother.

0: Doncs aquí estem apropant-nos amb la música de Paul, que arriba amb aquest tema. Les caletes, quan s'estoven, doncs si s'estoven les pots ficar a la llet, que si no estan rancies te les pots menjar bé. Les coses que vaig dir-me, aquí està, sonant també en Tardana Estèreo.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents, amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977-25-99-08.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tardana Estèreo.

Escoltes Tarda en Estèreo. Aquí està la guapíssima Nati Peluso. Per cert, ja estem en aquestes hores de la tarda, a les 4 i 19, amb aquest tema que arriba amb la col·laboració de Big Clip. El tema es diu així, Big Clip, el tema es diu Angel, i arriba amb una de les grans col·laboracions. Un artista en plenament creixement que sempre ens depara coses diferents. Un gran artista que té molt encara que dir.

Leire Martínez, que ja fa temps que camina en solitari. Històries d'aquella niña, el seu primer projecte en solitari. I no lluny de la polèmica, després de la seva sortida de l'oreja de Van Gogh. Cabeza de ratón. En 3 minuts arribem a 3 quarts, a 2 quarts, 2 quarts de 5 de la tarda. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Doncs a aquest punt horari, en punt, arribarem en J Balvin amb la col·laboració de Ryan Castro i DJ Snake. Això es diu Tonto.

L'energia dels Doctor Prats. Ja sabeu que aquest tema ha estat composat expressament perquè, bueno, aquest any hi havia un fet important i és que el Tour de França passava per molts municipis de casa nostra, pel que va passar, per crear, doncs, ambient. Arribava l'encàrrec d'aquest tema que es diu Energia. Així que, si necessiteu una miqueta, aquí la teniu. Escoltes Ràdio El Vendrell. I aquest és l'1 del colombià Manuel Turizo amb una de les seves noves cançons. El seu treball es diu Pambichao, un projecte en el que retroba amb les seves arrels i que fa homenatge a la seva terra natal. Aquest focus track que és precisament un dels més representatius que uneix moviment, color, referències visuals de la cultura. I hacen falta dos.

Aquest home té una elegància en Brandon Flowers amb la seva última proposta, que es diu Plans. Doncs amb aquesta, amb aquest ritme, amb aquest bon moment ara de la tarda, avancem una miqueta més. Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Anem a posar-li ritme, que falta ens fa, amb aquesta caloreta. Això es diu EPA, és el temàs de Becky G.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Doncs a poquet ens acostem a les 5 de la tarda de la mà d'Eli Golding amb aquesta última proposta. Certament un estiu, un mes d'agost que arriben amb temes que ja coneixes, Reverse.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. I després de sentir Justin Quiles amb la col·laboració de Cobuts, Busta i Sonen Azu, avui arrenca, acabem, doncs també amb molt bon ritme que ho necessitem, en Robin Schulz i la col·laboració de Barb amb aquest Bitter Times. Doncs la tarda nosaltres ja la acabem aquí. Espero i desitjo que vosaltres tingueu una molt bona i que, doncs, si aneu a disfrutar d'aquesta cita tan important com és l'eclipse solar, doncs el feu, ja ho sabeu, amb tota seguretat. Nosaltres estarem aquí demà, ja dijous. Que tingueu bona tarda. Ciao.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Thought I might love you again. I see how I feel now.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107 Tambú de la FM.
1: Qué rico, mi amor.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
2: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: Sigueu benvinguts a les notícies de la ràdio d'un dia especial. Avui és dimecres 12 d'agost de 2026, és a dir, el dia de l'eclipsi, un eclipsi com no n'hem vist cap dels que som vius, perquè l'últim eclipsi total de sol que es va veure aquí va ser el 1905. En aquesta situació extraordinària, els saludem la Marga Márquez a les vies de so, els tècnics i els redactors de la casa treballant molt i el que queda al llarg del dia. Els saludem en nom del meteoròleg, quina responsabilitat avui, el Marc Rodero, i tot plegat conduït per un servidor, Llorenç Avinyó.
2: Sumari de titulars.
3: Els hem d'explicar unes quantes coses. No gaires de l'eclipsi, perquè tot el pes està venut. Hem explicat gairebé tot allò que es pot explicar de l'impacte de l'eclipsi al Vendrell i al Baix Penedès, i veurem què passa avui pels vols de les 9 de la nit. Però avui ens ocuparem d'altres qüestions, de salut i de mobilitat. Parlarem de la Càtedra de Salut i Benestar que prepara la Universitat Rovira i Virgili al seu campus de Coma-ruga. Parlarem d'un compromís municipal, el de millorar l'accessibilitat per a les persones que s'han de moure en cadires de rodes, fruit d'una reunió que es va mantenir a la jornada d'ahir a l'Ajuntament del Vendrell entre César León i diverses persones del col·lectiu i el mateix alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. Parlarem de castells, perquè se'n prepara un pel mes de setembre per a colles que no seran al concurs de Tarragona. Concretament, el prepara el programa Quarts i Amunt. I moltes notícies breus. De l'eclipsi, doncs ja els deixo dit que és que hi ha autobusos des de l'estació d'autobusos, des de les 5 de la tarda, per baixar a la platja, que és on diuen que millor s'ha de veure, i que hi ha un dispositiu de trànsit, perquè és possible que gent d'arreu de Catalunya, no només al Baix Penedès, preferentment a les Terres de l'Ebre, es desplaci en cotxe. I això podria comportar problemes de mobilitat. Però hi ha moltes coses més. Comencem tot seguit i parlem de salut i de benestar. Cuidar la salut i el benestar de la població és l'objectiu de la càtedra que la Universitat Rovira i Virgili ha creat al campus universitari de Coma-ruga. La iniciativa, impulsada per la Facultat d'Infermeria, té entre les primeres actuacions l'anàlisi de les factures de la llum de la ciutadania per estudiar com una major eficiència energètica pot contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones. És una informació de Lolo García, dins la qual escoltarem dues responsables d'aquesta càtedra.
4: Promoure el benestar i la bona qualitat de vida. Amb aquest objectiu, el campus universitari de la Rovira i Virgili del Baix Penedès, ubicat al nucli de Coma-ruga del Vendrell, ha posat en marxa la càtedra Cuidar la salut i el benestar, una experiència nascuda amb la finalitat d'estudiar i analitzar de forma acadèmica la millora de la confortabilitat i l'estabilitat emocional de la població. Una iniciativa sorgida a l'entorn de la seva Facultat d'Infermeria i que pretén atensar encara més l'activitat del centre educatiu al seu entorn més immediat.
5: És una manera de donar a conèixer a la població i a consolidar el paper que tenim com a universitat dintre de la societat i establir aquest enllaç amb el que és el territori. El territori de tota la zona del Baix Penedès, que pensem que serà una acció molt interessant i que promou aquest vincle entre universitat i el territori.
4: I tot plegat amb un rigorós treball acadèmic al darrere basat en la recerca, la formació

0: comunicació i la divulgació. Una feina, doncs, transversal i amb multiplicitat de punts de vista.
1: És una càtedra que cuida la salut i el benestar. Això, en aquests moments, la població, pensem que ho necessita. És una forma també d'implicar a tot el professorat nostre, perquè tenint en compte que nosaltres som una única facultat, però que estem extesos en tot el territori, això dona també l'oportunitat a tot el professorat de poder participar en una càtedra que és una càtedra àmplia, no? un objectiu ampli, i que les infermeres pensem que tenim un paper molt important amb el que és l'educació per la salut, amb donar a conèixer a la població què és el que fem, què és el que es fa des de la universitat.
0: Una metodologia centrada a explorar la situació de la salut, el benestar emocional del conjunt de la població i el seu impacte social. I sobretot a partir de l'anàlisi i el coneixement al detall del territori.
2: Primer és llegir què es fa, que es fan moltes coses, moltes activitats que promouen la salut, l'exercici físic, però sobretot nosaltres segurament és aquesta base més rigorosa a nivell de mesurar abans, durant, després, no? Fer aquest seguiment. I sí que tenim moltes idees i, per exemple, coses tan senzilles com pot ser l'eficiència energètica dins del domicili. És un determinant de salut, com un se troba a casa, si té comoditat, si no en té. Això té un impacte molt directe amb el benestar físic, emocional i amb la qualitat de vida que tenim. Llavors, és una forma molt concreta.
0: Entre les accions ja previstes hi ha el lliurament de premis per a treballs a final de grau, l'escolta dels professionals de la salut dels CAPs i hospitals de la zona, el desenvolupament d'activitats encaminades a fomentar l'envelliment actiu i d'altres més concretes, com l'anàlisi de la factura de la llum i consells per ser més eficients i de retruc guanyar en qualitat de vida.
2: La salut mental és un ítem que en aquests últims anys està emergent de forma important, que està aclaparant moltes mirades en l'àmbit sanitari i polític, i pensem que cuidar aquests aspectes pot ser d'especial interès. I clar, el nostre objectiu, no?, és millorar el benestar emocional, però és molt ampli i és un objectiu elevat, no? Llavors, anirem mesurant aquestes petites accions, aproximant-nos sobretot a les diferents entitats, coneixent què es fa i poder donar aquest impuls, no?, des de l'àmbit acadèmic per mantenir-ho, mesurar-ho i d'alguna forma veure quins resultats en salut podem obtenir.
0: Una rúbrica, un treball molt concret encaminat a millorar la qualitat de vida de la població, tot combinant recerca acadèmica i proximitat al territori i les persones.
3: I seguim parlant de salut i benestar de les persones en un altre àmbit. I és que l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, es compromet a millorar l'accessibilitat a la platja de Coma-Ruga per a aquelles persones que tenen mobilitat reduïda i, a més, a dotar la platja de més serveis. Aquest dimarts s'han reunit amb una trentena de veïns i veïnes que tenen mobilitat reduïda, molts en cadira de rodes. I, a més, hi havia l'activista César León, que lidera aquest col·lectiu al capdavant. Fa temps que reclamen unes platges accessibles, de les quals també ells en puguin gaudir plenament, com la resta de la població. Ara esperen que un tram del litoral del municipi es converteixi, diuen, en un hub de la discapacitat, paraula anglesa, lloc on la gent amb discapacitat de mobilitat pugui banyar-se i gaudir com tothom. És una informació de Sílvia Martínez, dins la qual escoltarem César León, ja l'hem esmentat, i també José María Leal, veí del Vendrell, afectat per aquestes limitacions.
4: En una reunió mantinguda aquest dimarts al migdia, els veïns i veïnes han traslladat a l'alcalde Kenneth Martínez les mancances de les platges del municipi que dificulten que les persones amb mobilitat reduïda en puguin gaudir.
5: Que no podem travessar tot el passeig fins a la platja perquè les passarel·les estan completament plenes de barrancs, de forats, no podem travessar-les, que no tenim canviadors perquè persones que tinguin una necessitat d'intimitat, que es puguin treure les seves pròtesis, les seves ortesis, no tenim aquest espai. Tampoc tenim el personal de suport idoni perquè persones amb dependència reconeguda i amb necessitat de tercera persona puguin fer ús de les platges.
4: El primer compromís assolit ha estat dotar del màxim de serveis un tram de la platja de Coma-ruga a l'altura del carrer Guerau de Liost, on hi ha una de les casetes de socorrisme. En aquest espai s'ampliaran les zones d'ombra amb més parasols i cadires i es contractarà una persona de suport al bany.
5: Aquella zona està completament adaptada perquè hi ha una reserva de places per persones amb mobilitat reduïda. La gent ja pot arribar a la platja i aparcar de manera fàcil. I el compromís de que d'alguna manera el hub de la discapacitat en el municipi de Coma-ruga estarà concentrat en el Bravo 3, que li diem, que és, com dic, el carrer Guerau de Liost. I també s'ha compromès que a partir d'allà, creiem que ja serà demà, doncs que es contractarà un socorrista extra que anirà adreçat a les tasques de suport al bany assistit, perquè aquelles persones que fins ara no podíem entrar al bany perquè necessitem una persona que ens estigui acompanyant tota l'estona en el bany, es pugui fer en intervals de 30 minuts.
4: A partir del setembre també hi ha el compromís d'enfortir la regidoria de discapacitat i de treballar, entre d'altres qüestions, en un nou model de contracte del servei de platges.
5: I començar a treballar un grup de treball directe amb ell, de persones amb discapacitat, amb una freqüència de reunió mensual, on poder, la primera fita, treballar els plecs del nou contracte de suport i assistència a les platges. El conveni actual de l'empresa Altes Esports doncs, vencerà aquest estiu, doncs s'ha de començar a treballar i totes aquestes demandes s'han de reflectir en els nous plecs del conveni, en la nova empresa.
4: Els veïns també esperen que en un futur es pugui arribar a un acord amb el sector del taxi per facilitar els desplaçaments fins a la platja a les persones que no tenen autonomia. Expliquen que els autobusos no permeten l'accés amb cadires de rodes elèctriques, que cal fer la reserva amb 24 hores d'antelació i que, a més, no tenen capacitat per transportar més d'una cadira a l'hora.
6: Los autobuses están adaptados para poder subir una persona, pero a ver, cabemos uno y ya está. Sube uno y mi compañero pues tiene que aguantar a venir después a la media hora o una hora a la playa, porque no es posible más de uno. Eso hace que estamos completamente limitados a depender siempre de algo, de alguien. Claro, estamos, digamos que, bloqueados en casa para hacer lo que para hacer cualquier cosa. Lo que más tenemos es ganas. Las ganas no se pierden, pero y la ilusión es gratis. La ilusión es, mira, ¿qué vas a hacer? Disfrutar de los días que estamos aquí.
4: Els veïns i veïnes confien que algunes de les seves demandes es puguin començar a aplicar aquest mateix estiu i que els acords no quedin només en una promesa.

0: parlem de castells. Ara que els nens del Vendrell estan en un mini període de vacances, i ho fem abans que a la Bisbal, el 15 d'agost, tingui lloc una de les més grans diades castelleres de l'any. Ho fem precisament per parlar de la Bisbal, perquè aquest municipi baix penedesenc serà l'escenari de la primera edició del concurs casteller de Quarts Amunt, una associació que va néixer d'un programa de ràdio de Domenys Ràdio i que té l'objectiu de difondre el fet casteller pel conjunt del Penedès i més enllà. La intenció dels organitzadors és que el concurs se celebri cada 2 anys i sempre en anys parells, just una setmana abans de la jornada de Torredembarra del concurs de castells, de l'anomenat concurset. És un concurs especial pensat per les colles petites. El nostre company Dani Sancho ha parlat amb el Gerard Xullofré, que és el president de l'associació Quarts i Amunt.
1: Reivindicar les colles petites amb un format competitiu festiu de germanor. Sota aquestes consignes, el programa radiofònic Quarts Amunt de Domenys Ràdio ha tornat a organitzar una diada castellera, en aquest cas en forma de concurs. L'associació ja va ser organitzadora de la primera diada castellera en 14 anys a Sant Jaume dels Domenys amb els nens del Vendrell i les colles castelleres de Vilafranca i Terrassa. L'esdeveniment tindrà lloc dissabte 19 de setembre a 6:15 de la tarda al carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès. L'objectiu del concurs és fer protagonistes a colles més modestes amb un acte a mida inspirat en l'essència dels inicis del concurset de Torredembarra.
2: Creiem que mediàticament no estan representades. Actualment hi ha 96 colles que han fet castells i feia falta una quarta jornada del concurs. I com que nosaltres som així, que inventem el que no està inventat, ens vam llançar a la piscina i davant la bona acollida de les colles, dels mitjans i de tot plegat, doncs vam tirar-nos a la piscina.
1: Formaran part les 8 primeres colles disponibles que hagin quedat fora de la taula del concurs de castells, que actuaran dividits en 2 grups per ajudar les pinyes.
2: Parlem que el 80% de castellers i de castelleres estan en colles que fan castells de 6 i castells de 7. És a dir, la gran pinya, el gran gruix del món casteller fa castells petitons i sovintment estan menyspreades. No diré que és fàcil fer castells de 10 i de 9, però amb 1.000 persones o amb 500 persones a plaça, segurament li dones a aquestes persones amb colles petitones i també te'l farien, no?
1: La diada constarà de 5 rondes per puntuar 3 castells amb el sistema oficial de puntuació del concurs de castells al rànquing estrella.
2: Nosaltres intentem recuperar una mica l'essència del concurset, que són colles petites, cooperació entre totes, solidaritat entre totes i, per què no dir-ho, festa també.
1: Més enllà dels castells, les entitats de cultura popular de la Bisbal del Penedès faran una sèrie d'actes previs al concurs i se celebrarà un sopar i una festa amb DJs per acabar de rodonir la jornada.
0: Tot això serà el 19 de setembre, però pels aficionats als castells els hem de dir que n'hi ha aquest dia 15. El dia de la Mare de Déu d'agost, que és el de la Diada Castellera de la Bisbal, on a part de grans colles també hi ha els bous de la Bisbal, i a banda de tot plegat, el recordem que l'activitat castellera arriba en aquest moment al seu rovell de l'ou. Per cert, que a la Bisbal avui mateix ja hi ha en marxa actes de la Festa Major. Després d'haver viscut la Festa Major de Llorenç del Penedès i coincidint aquest cap de setmana amb la Festa Major de Bellvei i també amb la Festa Major de Coma-ruga, de la que ja vam parlar en anteriors serveis informatius.

0: un parell de minuts per parlar de l'eclipsi. Constatem un parell de coses. Alguns ajuntaments de la comarca, hi ha cues de gent intentant aconseguir les ulleres de sol especials per poder veure l'eclipsi sense prendre mal. El mateix problema o la mateixa situació es viu a moltes òptiques de la comarca. Nosaltres els recomanem prudència i altres coses. Parlem de trànsit perquè prepara un dispositiu especial per garantir la seguretat i evitar problemes de circulació avui a motiu de l'eclipsi. De fet, els Mossos despleguen 700 efectius, 180 dels quals agents de trànsit que estaran especialment presents a dues autopistes, dues que travessen la comarca, la AP7 i també la A2. Una de les principals recomanacions és no aturar-se i no estacionar al voral de les carreteres per veure l'eclipsi. Aquesta pràctica està prohibida i podria dificultar el pas de vehicles d'emergència. De fet, els Mossos faran controls i diverses passades per comprovar que s'està complint aquesta norma. Trànsit també recomana planificar el trajecte amb antelació, sortir a temps i evitar la AP7 sempre que sigui possible. A més, hi haurà restriccions per als camions en sentit sud entre les 5 de la tarda i la mitjanit. En sentit nord, la circulació estarà limitada al carril dret i amb una velocitat màxima de 80 km per hora. Les autoritats també demanen que el retorn a casa sigui esglaonat i recomanen aprofitar les activitats programades després de l'eclipsi a diversos indrets per evitar que milers de vehicles surtin al mateix moment. L'objectiu és garantir una mobilitat segura, evitar accidents, facilitar el pas de serveis d'emergències durant tota la jornada, sempre que la situació ho repeteixi. Insistim en altres consells, el de mirar de no acostar-se a zones de muntanya perquè el risc d'incendi és molt elevat a tot Catalunya, també a la comarca del Baix Penedès, i la presència humana podria ser causa, tenint en compte aquesta situació, d'incendis en els quals seria segurament més complicat que de costum intervenir. I recordem que de l'estació d'autobusos del Vendrell, a les 5, a les 6 i a les 7 de la tarda, sortiran autobusos gratuïts cap a les platges de Coma-ruga i Sant Salvador, és on, segons els experts, es podrà veure millor el fenomen. I per no acabar d'embussar aquest espai privilegiat per l'eclipsi, val la pena utilitzar el transport públic o, en el cas que algú tingui ganes i salut, fer la Via Verda i acostar-se del Vendrell fins a les platges tot caminant o en bicicleta, per després tornar de la mateixa manera i completar aquesta jornada especial sense majors complicacions de trànsit ni majors problemes. Més coses. Parlem de jutjats perquè dues dones han estat condemnades a 11 mesos de presó per robar el mòbil i la cartera a un home que era sord i mut i que ho és encara, de 83 anys, a un supermercat del Vendrell. Segons informa el Diari de Tarragona, aquests fets van tenir lloc al març del 2023, quan totes dues dones es van apropar a la víctima i li van donar un cop per robar-li el mòbil i també la cartera, on a més de diners hi tenia la documentació. Va ser un client que va alertar l'home i els treballadors del supermercat van retenir les sospitoses fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra. L'Audiència Provincial de Tarragona ha confirmat ara la condemna, tenint en compte també els antecedents penals que tenia una de les dues acusades de tots dos delictes. La Diputació de Tarragona destina 2,5 milions d'euros en ajuts per impulsar les activitats culturals a més de 500 entitats del territori. Entre aquestes hi ha el Festival de Cinema Ambiental Sun Cine de Calafell. El Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient, Sun Cine, serà un dels projectes beneficiats dels ajuts de la Diputació de Tarragona. L'ens supramunicipal destinarà 2,5 milions d'euros per a subvencionar un total de 563 propostes al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i també a la nostra comarca, el Baix Penedès. Sun Cine, amb seu a Calafell i també a Barcelona, és un festival fundat l'any 1993, reconegut com el festival de cinema ambiental més antic del món. Es tracta d'una referència internacional pel cinema compromès amb la sostenibilitat i els grans reptes socioambientals contemporanis. Enguany arriba la seva 33a edició i se celebrarà, com de costum, el mes de novembre, entre el 4 i el 22 de novembre, amb la seu a Calafell i la seu a Barcelona. Ja se saben algunes de les pel·lícules que hi participaran: La fibra sensible, dirigida per Isabel Andrés Portí, o Infiltrades, de Maria Isabel Díaz. Expliquem també que des de fa anys els amants de la sardana saben que a les tardes de diumenge d'estiu a la Rambla del Vendrell hi ha ballada. Per això aquest passat diumenge la Rambla era plena de balladors i balladores que van gaudir i ballar els compassos de la música en directe de la Cobla Marinada. Es va interpretar una sardana de Pau Casals i una altra d'Enric Casals. La programació sardanista continuarà aquest diumenge a les 7 de la tarda amb la Bellpuig Cobla, que ha d'incloure una sardana del compositor vendrellenc Josep Maria Guitart. Les ballades d'estiu són una iniciativa dels dansaires del Penedès i del foment sardanista vendrellenc amb el suport de l'Ajuntament de la capital de la comarca i de la Diputació de Tarragona. Recordem que enguany, a més, el Vendrell és la capital de la sardana.
1: El temps amb Marc Rodero.
0: Bueno, ja hem arribat al dia D, no a l'hora H. L'home amb el que parlarem ha hagut de respondre infinites vegades aquesta pregunta. És el moment de tornar-li a fer. Veurem l'eclipsi, Marc?
2: Sembla que sí. De moment les condicions, ja ho deia mai, són favorables. Mira, si l'eclipsi fet ahir l'haguéssim vist d'una manera espectacular, i és que no vam tindre no només núvols alts, sinó tampoc vam tindre els típics núvols baixos que es formen a la mateixa línia de la costa. Tot plegat, el director d'orquestra de tot això són les tempestes que es formen cap a l'Aragó, que nosaltres arribem a aquestes encluses, però suficientment elevades i llargues com per tapar el sol. Ahir no es van formar i sembla que avui tampoc està previst que es formin. Només hem de tenir en compte que l'elevada humitat que tenim a hores d'ara, de cara a la tarda vespre, pot formar algun núvolet baix. Però aquests núvols baixos, a diferència de les encluses, viatgen, es mouen, es traslladen, són molt menys petits, i per tant podrien deixar-nos veure l'eclipsi amb normalitat. De moment no s'han format, es poden formar de forma local i anecdòtica, sí, perquè encara queden hores i encara tot això ha d'evolucionar, però de moment les condicions són òptimes, les condicions són favorables i tot indica que si es va mantenint així ho podríem veure amb força normalitat.
0: Dos coses. Què és això del vent de l'eclipsi?
2: Del què?
0: Dels vents de l'eclipsi.
2: Doncs no sé, què és això?
0: Hi ha gent que va dient que s'aixeca un vent especial quan hi ha eclipsi.
2: Ah. Sí, no et sabria dir. Bueno, sí que és veritat que jo no, jo no em canso de dir-ho, que jo no sóc astrònom, entès en la matèria, però fins ara que m'ho has dit tu no havia escoltat això dels vents de l'eclipsi. Bueno, no ho sé. Ho buscaré, eh?
0: Miro. Ho diu la gent.
2: Sí, ho buscaré,
0: Tot plegat.
2: I si ho experimento, demà t'ho dic.
0: Demà m'ho expliques.
2: Això mateix.
0: Tot plegat amb molta calor, una calor que possiblement, sí, quan arribi el cap de setmana comenci a remetre.
2: Sí, mirem aquells mapes que no ens agrada mirar gaire, que són a llarg termini, però que evidentment no podem evitar de fer-ho, i sí que coincidint amb el final de la canícula, a partir del dia 15, a partir del dissabte, veiem un canvi de tendència tant o més important que sembla que la setmana vinent tindrem bastant moviment. Bastant moviment des del punt de vista meteorològic, lògicament, perquè poden arribar una mica més aire fred, poden arribar algunes tempestes, i tot indica que a partir del dia 18-20 les temperatures es normalitzen per l'època de l'any, i no serà una normalització transitòria, sinó que sembla que serà una normalització llargueta. Per tant, a priori sembla que la segona quinzena del mes d'agost ve discreta.
0: Bueno, demà parlem de l'eclipsi, del vent i de les temperatures.
2: Vinga, va.
0: Gràcies, Marc.
2: Que vagi bé, fins demà.
0: Gràcies. D'aquesta manera arribem al final. Sobretot, si van a mirar l'eclipsi, primer, que encertin el lloc, segona, que no hi hagi núvols baixos, i tercera, amb les ulleres homologades per evitar problemes de salut. Demà en parlarem, sobretot de l'eclipsi, però de qualsevol cosa que passi, sigui noticiable, al Vendrell i al Baix Penedès. Això és tot.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia...

0: resum de seccions i temàtiques en la calaixera d'aquesta temporada, així que això serà el darrer dia de la temporada en directe. Dimecres 12 d'agost, programa número 4023. A més, si voleu participar i voleu dir la vostra, ja ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101 o un correu electrònic en qualsevol moment del dia, calaixera@rtv-elvendrell.cat. Passem ja 3 minuts a les 9, volem ser-hi fins a les 12 i són això les 3 hores diàries i habituals buscant tota aquesta estona de ràdio sense pretensió, però amb tot el rigor possible. De fet, per començar anirem cap al temps. També ja hem preparat, hem triat una primera cançó per posar ritme i això ja ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. També la repassada habitual a les principals portades dels diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, butlletins previstos a cada hora en punt, i després del butlletí de les 10, segona part de Calaixera, i més coses, més qüestions. De fet, avui tancarem temporada amb una secció que en aquestes darreres setmanes no l'hem poguda portar a terme, però avui sí, ja ho farem en directe, ho farem de forma telefònica amb en Toni Gallardo. Ja el recordeu, ell és l'especialista musical d'aquesta casa i que ens apropa un matí a l'òpera. I justament això que dèiem, després d'unes quantes setmanes que el Toni no ens ha pogut acompanyar, doncs així avui sí ho farem en directe per acomiadar temporada. I també recordant temes així importants sobre l'eclipsi, com no, per exemple, parlant de la mnemònica, que en vam parlar ara fa també uns dies, que és una mica la ciència, l'estudi del sol, així que en un dia com avui és important recordar-ho, això. Repassarem l'agenda, propostes culturals, a les 11 actualitzarem les notícies i ja anirem cap a la tercera i última part. Cada setmana tenim secció amb Com Arruga Literària, l'oportunitat de conèixer els escriptors i les escriptores que formen part d'aquesta entitat. I acabarem avui sí ja amb participació, amb trucades força estona, recordem-ho en aquest darrer dia de la Calaixera, en directe, en directe. I ja a les 12 posarem el punt i final i ho deixarem per avui. Gràcies un dia més i, com sempre, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència, sempre recordant que això és casa vostra, com sabeu. Benvinguts.
1: La Calaixera, un programa unitat de tot.
0: I, de fet, comencem sempre pendents de la previsió del temps. Avui una jornada plenament estiuenca al Baix Penedès, amb predomini del sol assolellat i temperatures elevades. Al llarg del matí la temperatura anirà pujant ràpidament i arribaran fins als 33 o als 30 graus de màxim al municipi. El vent serà fluix durant bona part del dia, amb entrada de la marinada a partir del migdia, que pot aportar una mica de suavitat a les zones més properes al litoral. La tarda continuarà el temps estable, important, conèixer el temps just aquest vespre per l'eclipsi. Serà assolellat, bé, poden aparèixer alguns intervals de núvols baixos o poc importants, però que a priori no han de fer la guitza a la visualització del propi eclipsi. I la nit el cel també serà serè i poc ennuvolat i amb temperatures que també a la nit seran prou altes.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
0: I avui una cançó ve molt adient, per un dia com avui. I a més, amb aquesta efemèride o aquest obituari de fa ja unes quantes setmanes amb la mort de Bonnie Tyler, doncs una de les seves cançons més conegudes, que és aquesta, i que coneixeu sobradament, justament parlen d'un eclipsi. És tot l'eclipse of the heart. Jo, total eclipsi al meu cor. Així que és una cançó perfecta per començar i per posar ritme a la Calaixera avui dimecres, amb aquesta mirada posada cap al cel.

0: Eclipse total al cor. És la cançó de Bonnie Tyler, la cançó que avui és ideal per aquesta jornada d'avui, que ja és 12 d'agost. I, de fet, sempre és contingut que ens ajuda, contingut musical, que ens ajuda a començar i a posar també ja tot el contingut informatiu en directe i en proximitat, com és i com ens agrada, a través del 107 amb 1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 9 minuts. Notícies.

0: Trànsit, que té a punt tot un dispositiu especial per garantir la seguretat i evitar problemes de circulació aquest dimecres en motiu de l'eclipsi. Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, 180 dels quals seran agents de trànsit i que estaran especialment presents a l'AP7 i a l'A2. Una de les principals recomanacions és no aturar-se ni estacionar al voral de les carreteres per poder observar el fenomen. Aquesta pràctica està prohibida i podria dificultar el pas dels vehicles d'emergència. Els Mossos faran controls i diverses passades per comprovar que es compleixi amb aquesta norma. I Trànsit també recomana planificar el trajecte amb antelació, sortir amb temps i evitar la AP7 sempre que sigui possible. A més, hi haurà restriccions per als camions en sentit sud entre les 5 de la tarda i la mitjanit, i en sentit nord la circulació estarà limitada al carril dret i amb una velocitat màxima de 80 km/h. Les autoritats també demanen que el retorn sigui esglaonat i recomanen aprofitar les activitats programades després de l'eclipsi per evitar que milers de vehicles surtin al mateix moment. L'objectiu és garantir una mobilitat segura i facilitar el pas dels serveis d'emergència durant tota la jornada. I al mateix temps, els agents rurals desplegaran prop de 150 efectius en motiu de l'eclipsi solar d'avui, davant la previsió d'un augment de la mobilitat i de visitants arreu del territori. El dispositiu reforçarà la vigilància als espais naturals protegits i als punts amb més afluència, amb especial atenció a la prevenció d'incendis i al compliment de la normativa ambiental. Els efectius també controlaran els accessos i comptaran amb el suport d'un helicòpter i dues embarcacions. A la zona del Montmell, els agents rurals preveuen afluència de visitants, tot i que l'indret no ofereix bones condicions de visibilitat per poder observar aquest eclipsi. El dispositiu es coordinarà amb els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, les ADF, els ajuntaments i els gestors dels espais naturals. I també, com ara fèiem, a poques hores de l'eclipsi total d'avui, una de les grans incògnites és la previsió meteorològica. A priori, sembla que els pronòstics conviden a l'optimisme, però amb certs matisos. De fet, d'això se n'encarrega, com sempre, en Mar Rodero.
1: A priori, sembla que les condicions seran favorables pel dia de l'eclipsi i la nuvolositat sembla ser que no serà gaire destacable, però sí que és cert que hem de tindre en compte que el sol es troba molt baix en l'horitzó i, per tant, la mateixa nuvolositat que pot arribar a crear la humitat ambiental que tindrem en aquell dia pot formar algun núvol baix. Però sembla que els models indiquen, com diem a dia d'avui, que la nuvolositat no seria gaire destacable. Combinaríem aquestes temperatures elevades amb una notable sensació de xafogó i, per tant, creiem que a priori es podia veure amb certa normalitat. Utilitzem la paraula certa perquè hi ha un espai que se'ns escapa, lògicament, per la possibilitat d'aquesta formació d'aquests núvols baixos a l'hora en la que el sol comença o en la que l'eclipsi comença, donat que es troba molt baix de latitud.
0: De fet, al carrer es parla molt de l'eclipsi. La gran majoria de gent afirma que el veurà i cadascú ja té triat l'indret on serà quan es produeixi aquest fenomen. Hi ha ubicacions diverses, des de casa, des de les muntanyes, a la platja i fins i tot des de dins del mar.
2: Nosotros vivimos aquí en una urbanización, en la Baronía del Mar, y nuestra casa mira hacia aquí, hacia el Vendrell, con lo cual nosotros ya tenemos controlado dónde se pone el sol cada tarde. Y ahí lo vamos a ver. Perfecto, a no ser que se nos ponga una nube o nos venga una tormenta, pero bueno, vamos a pensar que va a venir la cosa rodada y la vamos a ir viendo perfectamente ahí.
3: Si es veu des de casa meva, el veuré des de casa meva. Jo crec que sí. No sé si els edificis me'l acabaran deixar de veure, però sí.
4: Segurament que el veuré a la platja amb les amigues. El que no sé quin punt és, perquè elles ho saben, però aniré amb les amigues. Costarà trobar aparcament, però bueno, a la vorera de la platja de Comarruga, segurament.
5: Ah, no, jo no lo voy a ver. No, porque yo vivo en Barcelona y allí poco se va a ver. Yo es que he venido a ver a mis padres, pero yo soy de Barcelona. Allí se ve poco, aquí quizás sí se vea más, pero allí en Barcelona hay poca zona donde se vea. Creo, tampoco estoy muy puesto en estas cosas.
6: En Las Pedreras, que tengo una casa allí. No sabemos si la veremos o no lo veremos, pero de momento allí.
7: Sí, lo vamos a ver, sí. Yo lo voy a ver en casa, que se ve bien de allí. No obstaculiza nada y lo vamos a ver de allí. En San Jaume, somos de San Jaume.
8: Sí, veuré l'eclipsi i el veuré a Bellvei. Sí, perquè aquí com que hi ha amb les muntanyes i tot no es veu, I sí, el veuré al Bellvei, que hi ha com una esplanada, i des d'allà jo crec que a les 8 i mitja, sí, perquè el sol ja estarà baix, es veurà bé.
9: Sí, lo vamos a ver. Saldremos con la moto de agua delante de Creixell, en el mar, y sin nadie delante y sin aglomeración.
0: Un eclipsi total que és un fet insòlit per tothom, i això no obstant, algunes persones de més edat recorden altres eclipsis parcials, tot i que van veure'ls ara ja fa molts anys.
5: Hace muchos años, pero era yo un crío. Pero no sé si era exactamente como este o era el otro. No, hay otro que es, pues sí, otro que era más pequeñito, digamos. No era total como este, pero hace muchos años. Me acuerdo porque era un niño y me viene el recuerdo ese, pero no como este que están dando tanto bombo ni nada, que es cada no sé cuántos años, ¿no?
4: No recuerdo. Potser l'altra vegada que vas, quants anys fa, l'altra vegada? Bastants. Pues no el vaig veure. Hi ha molta gent que diu que ho veurà per la televisió, que també, clar, si no tenen ganes de molta gent, perquè hi haurà molta gent als tots els puestos. Hi ha gent que hi ha puestos més específics, en muntanya. El meu cunyat diu que anirà a una muntanya allà davant de la Papiola, que és molt xulo. I no ho sé, jo aniré a la platja amb les amigues.
2: Jo, como esto, creo que no lo hemos visto nunca, creo. Yo recuerdo haber alguna vez me ha parecido como ver un poco la luna tapando un poco, pero yo creo que lo que nos va a venir ahora debe ser una cosa única. Yo no recuerdo, a ver, vamos, por lo que nos están anunciando tanto y tal, yo creo que como esto no habremos visto nunca nada igual, creo.
6: No, tan completo como este no, parcial, pero por la tele, nada más.
7: Así tan total no, yo recuerdo de más, no total.
10: Sí, era pequeño.
7: Sí, era pequeño. Pero total no, ¿eh? Porque total, que hace 100 años, más o menos, ¿no? Algo he escuchado, sí.
0: També hi ha la possibilitat, per exemple, de veure doncs, aquest eclipsi de sol des de diferents activitats guiades o inclús des d'una casa de colònies. Les cases de colònies de la Fundació Pere Tarrés, que acullen de nou aquest estiu el programa de vacances Marxem en Família. I aquest any, un moment destacat de l'estada és justament la preparació per observar l'esperat eclipsi solar. De fet, així ho feien des de la casa Artur Martorell de Calafell. De fet, qui ens ho explica és la Sílvia Martínez.
11: Un taller sobre l'eclipsi per entendre per què es dona aquest fenomen i saber quines fases veurem aquest dimecres. Es tracta d'una activitat especial aquest dimarts a la Casa de Colònies de Calafell, com bé explica Pere Vives, portaveu de la Fundació Pere Tarrés.
12: Evidentment és una cosa excepcional i per tant doncs l'hem fet com una petita inclusió dins el nostre programa per intentar explicar a les famílies el que és l'eclipsi i la situació que es donarà el dia 12 al vespre.
11: Per gaudir del fenomen s'han repartit ulleres especials. Ara només cal buscar aquell racó per fer de l'experiència un moment inoblidable. Ens en parlen l'Oriol, l'Ilia, l'Enric i la Sara. I també la Lupe i en Banyat, que fa anys que venen des del País Basc.
13: Esperem doncs, bueno, que sigui xulo, no? Recordar-ho, perquè com que és únic, doncs que aquell dia recordem, ostres, estàvem allà i ens vam posar en aquell punt i vam viure aquell moment, o sigui que sigui un moment especial amb la meva filla, doncs que ho recordem sempre.
14: És un fenomen que passa un cop cada 100 anys i no sé si el proper estarem, o sigui que potser sí.
15: Segurament anirem a un lloc, però no sabem encara, igual anem al castell.
16: De fet, una amiga meva ha vingut aquest any per primer cop, per veure també l'eclipsi amb la seva família.
17: Pues toda una experiencia única, que se ve muy pocas veces, o sea que con ilusión.
18: Me sabe, nunca he visto un eclipse y me extraña ver.
11: La casa Artur Martorell és un dels 8 allotjaments en què la Fundació ofereix el programa de vacances Marxem en Família, una iniciativa de turisme de proximitat en entorns naturals i emblemàtics de Catalunya.
12: I tenim moltes famílies que repeteixen. De fet, es tracta de 8 dies, un programa de 8 dies amb activitats acompanyats amb monitors i monitores de la Fundació. Amb un horari doncs, tranquil, no? De vacances, tampoc és allò un estrès d'activitat sense parar, sinó que doncs, hi ha els seus ritmes, esmorzar, dinar, sopar, les estones del matí, els banys, a les piscines o a la platja.
13: Genial, perquè ens fan activitats, no parem, o sigui, ens hem de llevar per arribar a l'hora d'esmorzar, per arribar a la piscina, però després de la piscina per poder dutxar-te i poder dinar, per la tarda l'activitat, pel joc de nit, o sigui, estem molt entretinguts, molt bé, superbé, molt agraïts.
14: Aquest any és el 6è que venim aquí. El vam escollir perquè hi ha piscina, hi ha platja, que està aquí a prop, i bueno, ens agrada molt. Sí, de fer totes les activitats, el menjar, està molt bé. N'hem provat altres, i l'any passat, ja per l'edat de la nostra filla, ens pensàvem que era ja el darrer, però no, ha insistit i aquí estem.
17: Encontrarnos con los amigos, descansar, disfrutar de la playa, el buen tiempo, la piscina, eso.
18: La piscina, el campo de fútbol, los amigos, todo.
16: Som diverses famílies que ens hem com agrupat durant els anys, llavors quedem la mateixa setmana per anar totes juntes i doncs, pues això, estem una setmana junts, fem les activitats i ja fa bastants anys que quedem la mateixa setmana.
11: Cada any 3.000 persones gaudeixen del programa Marxem en Família. Les que ho facin aquesta setmana afegiran una experiència excepcional.
0: Ara sí. Informativament parlant, deixem enrere l'eclipsi. De moment, anem a altres notícies i, de fet, ja ens endinsem cap a la crònica cultural i musical. La Gemma Humet, una de les veus més personals de la cançó d'autor catalana actual, que ha protagonitzat el segon espectacle dels dilluns al MAC, amb una proposta que ha combinat música i poesia. Sota el títol Totes les zones del mar, l'artista ha interpretat peces musicades a partir de textos d'autors i autores catalanes en un concert íntim i delicat que ha reivindicat la vigència i la força expressiva dels nostres clàssics.
11: Recordant els versos de Verdaguer, amb totes les zones de la mar, Gemma Humet convida a deixar-se portar com les onades per la poesia. En el segon espectacle dels dilluns al MAC, la cantant i pianista recupera les obres d'autors i autores catalans i les fa seves a través d'una interpretació personal construïda a partir del repertori musical que ha anat creant.
10: I he construït com aquest concert a partir d'aquests mots que no són meus, però que d'alguna manera sento, els he agafat com prestats dels poetes per poder-los cantar.
11: A la Casa Museu d'Àngel Guimarà ha interpretat, entre d'altres, Damunt un cel de fil, de Maria Mercè Marçal, un poema amorós i eròtic, Podries, de Joana Raspall, de caràcter social, o Perfectament recordo, de Joan Vinyoli, que parla del record, el pas del temps i la nostàlgia.

0: La veu i el teclat són els grans protagonistes d'aquest diàleg entre música i poesia, que inclòs també versos de Carné, Maragall, Martí Pol, Salvat Papasseit o Espriu. Tot plegat, una proposta que reivindica la força i la vigència dels clàssics de la literatura catalana. La cantant ha posat, d'altra banda, en valor el format de l'espectacle i el fet de celebrar-se en un indret tan especial.
1: D'estar molt propera amb la gent que t'escolta i es creen sempre... Bueno, simbiosis molt, molt boniques en aquests espais i estar en un espai amb història sempre té una altra càrrega que altres espais doncs, no la tenen. Sempre m'ha impressionat molt pensar que Guimarà ja no està aquí, però la casa perdura i jo ara l'estic trepitjant.
0: La següent proposta dels dilluns al MAC ens convida a descobrir un altre Guimarà, fins i tot més contemporani, de la mà de Mònica Ferrer i Nil Viñas.
2: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. L'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. La Calaixera, un programa unicap de tot.
4: 5 minuts per 2:15 i seguim encara més informació i seguim inclosos en la crònica cultural i musical. El grup vendrellenc de rock Guardafuegos, que està celebrant aquest 2026 els seus 10 anys d'activitat, amb una gira que els ha dut a recórrer la península. Aquest dissabte, 15 d'agost, faran parada a casa amb un concert emmarcat en les festes d'estiu de Coma-Roguer que tindrà lloc a la platja. Guardafuegos, que va començar a finals del 2025, una gira de celebració dels seus 10 anys amb un concert que es va fer al mític local La Traviesa, de Torredembarra. Durant la primera meitat d'aquest 2026, els vendrellencs han visitat localitats com ara Burgos, Madrid, Sabiñánigo, Monzón, Utiel, Sahagún, l'Hospitalet de Llobregat, Villagarcía de la Torre o Cáceres, entre d'altres, en una intensa activitat en directe que ara tindrà parada, com dèiem, al seu municipi. Serà a les 11 de la nit, aquest dissabte, dia 15, en el marc de les festes d'estiu de Coma-Ruga. Es farà a la platja, al costat del riuet, i serà una de les actuacions centrals d'aquesta gira i per la qual el grup ha preparat un complet repertori que servirà per repassar moltes de les cançons i els discos que han editat durant aquests 10 anys. La trajectòria de Guardafuegos, que va començar a finals del 2015, quan el cantant i guitarrista Rosendo Hernández i el baixista Marc Guitart van voler impulsar un projecte musical basat en el rock d'arrels americanes un cop tancada la seva aventura amb el grup Mr. Pep. L'EP Guardafuegos, que es va editar el 2016, va ser la seva carta de presentació en una proposta centrada en aquell moment en les sonoritats més acústiques. El 2018, el grup va publicar el seu segon EP, Mientras Todo Cambia, a la qual s'endurien el so i donaven una preponderància més gran a les guitarres elèctriques. El salt del grup va arribar just després de la pandèmia, amb una formació ja consolidada i que incloia la bateria l'Oriol Moya, el teclista Ferran Robuster i el guitarrista Miguel Martínez. La banda va publicar dos discos que, sota la producció del músic Pepo López, es van registrar als estudis La Casa Morada. Lo que tenga que ser, a l'any 2021 i Un billete con ventana del 2024 van suposar la consolidació d'un projecte que va anar creixent progressivament cap a la resta de l'estat, amb actuacions continuades per tota la península ibèrica. aquest 2026 i com a part de la celebració dels 10 anys, el grup ha publicat 3 noves cançons que van ser enregistrades als Moera Estudis de Vilaseca, a càrrec d'en Xavi Moreno, cantant del grup La Fuga. El concert d'aquest dissabte com a Ruga servirà per commemorar l'efemèride a casa abans d'iniciar una nova tanda d'actuacions de cara a la tardor. Com ja hem dit, un concert que està enmarcat en la Festa Major de Coma-ruga, que de fet, en aquest cas, comença demà dijous. A partir de les 10 del matí repicaran les campanes de l'església de Sant Ramon i seguidament ja començarà una batucada que recorrerà els principals carrers del centre. Al migdia, local de l'Associació de Veïns de Sant Ramon, hi haurà el tradicional concurs de truites per la tarda i campionat de mus i de dominó. A les 5 de la tarda, la plaça de Germans Trilles, animació infantil i la jornada es tancarà amb una botifarrada davant del bar del Casal i el ball amb música dels anys 70 i 80. Divendres al matí, concurs infantil de dibuix i pintura, a 12:45, vermut amb música, i per la tarda, nova sessió dels campionats de mus i de dominó. A 8:15 del vespre, a la sala dels mosaics del Tavaris, es farà la projecció del documental Coma-ruga, els orígens, un episodi del programa review d'aquesta casa, de Ràdio i Televisió al Vendrell. A les 8, a la plaça de Germans Trilles, plantada de bèsties de foc amb el ball de diablons, la víbria, el cabrot petit i les puces del caramot, que a les 9 iniciaran una cercavila de foc infantil a les 10 de la nit, al costat del riuet, havaneres i rom cremat. I dissabte continuarà les activitats infantils, els campionats de jocs de taula a les 7 de la tarda a la plaça de Tavaris, sessió de ball amb l'escola de Míriam Buitrago i davant del bar del Casal, a 10:45 de la nit, sopar de germanor i a continuació espectacle de drag queens i a la platja al costat del riuet, concert de guardafuegos que ara hem anunciat. A la mateixa hora, concurs de pesca. El diumenge continuaran els jocs per totes les edats davant del bar del Casal i a les 12, missa solemne. Per la tarda hi haurà animació infantil i seguidament música de DJ. A 12:45, castell de focs a la platja i les festes seguiran ja a les finals de mes. Les organitza l'Associació de Veïns de Sant Ramon en col·laboració amb l'Ajuntament del Vendrell. I l'associació Oceanicos torna a oferir un estiu més als seus tallers familiars de divulgació marina. Es tracta d'una iniciativa en què pares, mares i infants de totes les edats poden descobrir la fauna i la flora marines del territori amb activitats pràctiques i experimentals que canvien cada setmana. Qui s'encarrega d'apropar-nos la informació d'aquests tallers familiars és el nostre company als serveis informatius, Dani Vázquez.
5: Per aprendre de la fauna i flora marines, no cal endinsar a l'aigua. Cada estiu l'associació Oceanicos ofereix diferents tallers familiars des del port de Coma-ruga per conèixer què viu i què passa al nostre entorn aquàtic. Les sessions es duen a terme cada dissabte a les 6 de la tarda amb una temàtica diferent per cadascuna i incorporen exemples visuals perquè nens i nenes puguin aprendre d'una manera més amena i entretinguda. Una iniciativa que cada any guanya popularitat.
6: Cada setmana es toca un tema diferent, no? Vam començar amb les tortugues perquè aprofitant que començava l'època de nidificació de tortugues a Catalunya, doncs vam voler tirar amb aquest taller perquè la gent aprengués a identificar rastres a la platja, a veure com eren els nius, i just aquella setmana va sortir la primera tortuga, el primer niu de tortuga a Catalunya. Doncs aquests tallers, la temàtica està molt pensada amb les espècies que es poden veure aquí, no? I sobretot amb les èpoques en les que les pots veure, i també en com la ciutadania pot col·laborar amb la conservació d'aquestes espècies. Al final, aquest tipus de divulgació el que et permet és conservar aquestes espècies.
5: Els tallers han donat enguany un gir més creatiu i experimental que en edicions anteriors. Es tracta d'una proposta tan didàctica com lúdica que ha cridat l'atenció de moltes famílies.
7: Doncs ho vam veure a l'Agora, que tinc l'aplicació aquesta, i em va fer gràcia. Volíem venir una altra, però ja estaven agafades totes les cites, així que és la primera vegada que venim.
8: Per conèixer una mica més tota la fauna d'animals que hi ha al Mediterrani, i vam veure que era una proposta molt, bueno, didàctica i molt interessant, més a l'estiu i més que hem viatjat a altres llocs i coneixem altra fauna, doncs també conèixer la de casa nostra.
5: L'experiència ha complert les expectatives dels assistents, que han marxat del taller passant una bona estona en família i adquirint més coneixement sobre l'ecosistema marí del territori.
7: Molt bé, molt xuli, perquè tant per nosaltres com pels nens, perquè aprenguin i coses que a vegades no saps d'aquí, de prop de casa, no?
8: Molt interessant, molt didàctica, tot el que sigui aprendre, i més a l'estiu, que tenen molts espais per poder tant passar-s'ho bé com aprendre, doncs benvingut sigui.
5: L'activitat dels tallers continuarà fins al 14 de setembre. L'entrada és gratuïta per a totes les edats. Per poder assistir, només s'ha d'emplenar un formulari disponible a les xarxes socials de l'Aula Aquàtica Masia Blanca.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell.
9: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
10: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
12: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
13: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
4: 2:15:04. Seguim a més informació i la que també recollim cada dia, que són les portades, les principals portades dels diaris, avui que són dimecres 12 d'agost. Comencem pel diari de Tarragona. Avui és el dia. És el compte enrere oficial per l'eclipsi que surt, que serà total aquesta tarda quan siguin les 20 i 29 hores a Tarragona, que és un dels epicentres de poder visualitzar aquest eclipsi. A banda d'això, altres notícies. A Colòmbia, a l'hotel es movia de costat a costat i vam haver de sortir corrents. Són les paraules textuals d'un testimoni a un tarragoni que va viure el terratrèmol. En esports, el Nàstic, Valderrama, Montalvo, Royo i Amo, capitans. I les obres de les parcel·les Iborra al desembre. És l'actualitat en aquesta primera portada que deixem enrere. Saltem cap al diari Ara. Espanya busca un pacte amb Rabat pel retorn dels migrants. Álvarez inicia contactes i afirma que retornarà fins a l'última persona que ha entrat. El ministre avisa que hi entri... Qui entri a Ceuta o a Melilla no aconseguirà entrar a la península ni a Europa. També es parla de Colòmbia, rescat contra rellotge en aquest país, en fotografia de portada la imatge d'un grup de bombers que celebra el rescat d'una persona atrapada sota la runa a Cali, una de les ciutats colombianes afectades per un terratrèmol que ha provocat més de 250 morts. Nvidia i Wall Street invertiran 500.000 milions a l'intel·ligència artificial. L'objectiu és construir megafactories. Els esports, perquè el futbol català té pocs camps de gespa homologats, el manteniment costa uns 50.000 euros anuals. I també es parla de l'eclipsi. Arriba l'eclipsi del segle. Guia per seguir un fenomen astronòmic únic i no quedar atrapat en vies com la P7. I acabarem parlant de La Vanguardia. També comencen parlant de l'eclipsi que posarà avui a prova la mobilitat per autopistes i carreteres. A Catalunya, Trànsit tancarà la AP7 Sud i hi ha risc d'embussos. La previsió meteorològica vaticina núvols a Galícia i al Cantàbric. A banda d'això, l'atur juvenil repunta al món per la intel·ligència artificial i la crisi geopolítica. Els joves sense feina, de 15 a 24 anys, pugen al 12,4% i la taxa dels que no estudien ni treballen és del 20%, segons un informe de l'OIT. Les morts al terratrèmol de Colòmbia ascendeixen a més de 250. i el bar es diu a Ceuta que retornarà fins la última persona. Trump, que va ser traslladat en un contenidor per una amenaça iraniana. Barcelona projecta 660 càmeres de vigilància. I en esports, en atletisme, la Marta García guanya la plata europea en els 5.000. És la informació i l'actualitat en totes aquestes portades habituals i que cada dia ens ajuda també a conèixer i acabar de perfilar una mica millor tota la informació de la jornada.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
9: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
10: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
4: Senyor Molines, com està vostè?
14: Molt bé, i tu?
4: Sí. Bé.
14: Bueno, això és bo. Bé. Amb ganes de vacances?
4: Última setmana de temporada, sí, no? Perquè no t'haig de mentir, Joan.
14: No, no, està bé, està bé. Sí. Està genial i fabulós.
4: Amb ganes de vacances i de descansar.
14: És important.
4: Perquè hi ha una cosa que, mira, quan era més jove no em passava i que ja fa un parell d'anys que em passa, i és que arribo amb la veu molt cansada a aquesta època de l'any.
14: Bueno, és que parlar cada dia durant, sí, què són, 3 hores? 4 hores?
4: 3 hores diàries.
14: 3 hores diàries.
4: Sí.
14: Et fas alguna cosa per, no, per tractar la veu? O...
4: No, que, potser aquest és el problema, que me l'hauria de cuidar una mica més. Tot i que no faig res que la pugui... No, no faig res tampoc que me la pugui perjudicar, per entendre'ns. No fumo, no bec alcohol...
14: Bueno, però sempre he de parlar 3 hores sense
4: però...
14: parar.
4: I ja quan arriba aquesta època de l'any, de debò que m'ho noto. És allò que em costa.
14: Bueno... Pues ara no parlis molt. No, que t'agafes 2-3 setmanes?
4: Sí, 3 setmanes.
14: Pues no parlis molt.
4: No, m'estaré callat, no diré res a casa, que em deixin tranquil.
14: O parles per tu internament.
4: Exacte.
14: Parles tu internament.
4: Fem allò, reflexions internes sense estagnalitzar-les, que també de quan en quan està bé. Però abans de marxar de vacances, clar, i aquesta efemèride que ens tocarà una mica estar al 100% allò laboralment i cognitivament, perquè és l'eclipsi de sol que hi haurà demà dimecres, del qual ens tocarà fer la cobertura informativa, etcètera, i de fet s'ha convertit en un dels esdeveniments d'aquest estiu. Fins ara sembla que passava molt desapercebut, sí que n'hem parlat molt aquí, però ara, clar, aquestes darreres setmanes s'ha com potenciat la informació, internet està ple, xarxes en va plena, no?, d'aquest eclipsi, i avui parlem una mica d'això, Joan?
14: Sí, avui tenia diversos temes, uh-huh. Hi ha alguns que me'ls guardo per quan tornem, que estigui la Sílvia també.
4: Val.
14: I he pensat, mira, anem a parlar de l'eclipsi. No sóc cap expert, no en tinc ni idea d'eclipsis, no. ni és del meu interès, però sí que m'he estat informant una mica de com la gent pot fer fotos, com ho pot veure.
4: És important,
14: sí. Sí, perquè, bueno, he estat mirant de gent que se li havia trencat el mòbil per fer fotos amb un eclipsi, bueno, és... És curiós.
4: Val.
14: És curiós. Segurament les coses que diguem estiguin malament, algunes d'elles.
4: O no.
14: O no, però pot ser, perquè és un tema que jo almenys no domino gaire, no sé tu si
4: sí.
14: Domina.
4: Bé, hem acabat dominant entre cometes, però clar, hem recollit molta informació arrel d'aquest any estem parlant molt de l'eclipsi.
14: Jo tinc quasi zero informació.
4: Recopilant informació.
14: Ja tinc quasi zero informació, però bueno, ha estat interessant. I com sempre parlarem de les nostres coses, Pere.
4: Molt bé, aquí sí, ja... sempre donar peu.
14: Sí, bueno, i si no és per mi, és per tu, i si no serà per la Sílvia, que avui no ens acompanya, però sempre acabem parlant
4: sí,
14: de les nostres
4: sí.
14: coses.
4: De fet, la Sílvia ens ha acompanyat en moltes ocasions parlant d'aquest propi eclipsi, i ella ja ens deia, sobretot, aquesta màxima de seguretat visual personal que és utilitzar les ulleres, sobretot, ulleres homologades que estiguin fetes explícitament per veure l'eclipsi de sol, perquè ja ho he dit moltes vegades, que a vegades pensem, un moment, no passa res, però que les conseqüències poden ser greus
14: sí.
4: i irreversibles, que és el més important.
14: Sí, sí, sí.
4: I per això que a nivell personal i físic n'hem parlat en moltes ocasions, però tecnològicament no n'hem parlat massa, que després ho farem, eh? Però és això, no sabem si podem fotografiar directament el sol amb un mòbil, amb una càmera, si ens les pot espatllar, que crec que sí, oi, Joan? Sí. Després ho desenvoluparem, eh?
14: També et diria, això opinió pròpia, eh? Això és sí. com quan vas a un concert i graves un concert amb el mòbil. Mm-hmm. No és la millor qualitat. I al final ja hi ha gent que en sap molt més, que té càmeres especials, que ja faran fotos molt millors. Llavors, jo, personalment, opinió pròpia, trobo una tonteria el treure el mòbil, el meu iPhone, que té una resolució que té, fer-li una foto que es veurà segurament malament, que pot fer que se'm trenqui el telèfon. Jo el que faria és no fer fotos, que la facin la gent que en sap molt més, que tenen ja càmeres molt més ben preparades, amb resolucions,
4: filtres
14: i resolucions, i que faran una post-edició molt millor del que puguem fer nosaltres, perquè al final, jo no sé tu, Pere, però quan jo vaig als concerts i gravo alguna cosa, després no m'ho miro mai.
4: No
14: m'ho miro mai, em consumeix molta bateria del mòbil i molta memòria, i al final no serveix de res. Sempre pensem que ho recuperarem, però difícilment ho recuperarem, perquè la qualitat no és bona. No són eines preparades per aquest tipus de coses.
4: Sí,
14: amb l'eclipsi penso...
4: No, i tal. Si ara busquéssim, ara mateix, busquem per internet eclipsis de sol i en trobaríem 300.000,
14: correcte,
4: que no sabríem dir si són d'aquí, si són d'aquí, és complicat perquè fa anys que no passava, però no sabem si són de les Maldives, d'Anglaterra o del Canadà, no ho sabrem.
14: Jo penso que l'Uai és anar, disfrutar del moment, veure-la en persona, i si volem fotos i tot, deixem-li els experts que ja facin fotos amb les seves càmeres, amb la seva postedició, amb gent que en sap molt més que nosaltres de fotografia per tenir una bona fotografia en el cas de que la vulguem. A mi, per exemple, en aquest cas m'és igual, però...
4: Sí, no. El miraràs, per això, Joan, o què, l'eclipsi?
14: Sí.
4: Aniràs a veure'l, no si el miraràs, sinó si aniràs a veure'l, sí,
14: Sí, però més que res, perquè és una cosa que passa cada molts anys, segurament així, crec... Bueno, després ho explicarem, però fins als 50 i pico no torna a passar alguna cosa semblant a la zona en la que estem. Llavors, aniré, perquè mira, per veure coses més... úniques. El meu interès a l'eclipse és, bueno, si passa bé i si no també, però em sembla curiós el fet d'anar i veure algo que és tan únic, que sempre ho veus per la tele i tot, doncs anar allà i també fer una mica de comunitat, parlar amb la gent i al final fer alguna cosa diferent.
4: Sí. Jo crec que això és el que més atrau a la gran part, i a mi també em passa, que és no perdre't un esdeveniment històric i únic d'eclipsi total, que de parcials n'hi han hagut molts i n'hi hauran més, els hem vist, però eclipsis totals diuen que inclús pot ser que en aquest cas mai tinguessis l'oportunitat de veure'ls, si és que no viatges en condicions normals.
14: És que el normal és que no el tinguis l'oportunitat de veure'ls. És que el normal és això. El normal és que no passi.
4: Clar, i per això fa tan especial, i per això fa que qui més qui menys, o que tingui més o menys interès, al final digui, al final sí, no, que anirem a veure.
14: Sí, i a més, quan estava preparant el programa, que m'estava llegint una mica el què passarà, el pre, el durant i el post de l'eclipsi total, doncs diuen que veus com llunes als terres, que comences a sentir fred, hòstia, doncs no sé, doncs... experiències.
4: Jo crec que sí.
14: Experiències per poder dir, jo vaig estar allà.
4: Exacte. Inclús el que diuen, que ja dèiem, la recomanació en aquest i molts altres esdeveniments, com abans hem dit concerts o el que sigui, el més important és viure-ho en persona, viure amb els teus propis ulls, no estar pendent de gravar-ho amb el mòbil, no cal, Però en el cas de que volguessin fer algun tipus de fotografia, algun tipus de record, diuen que el que s'ha de fer és justament això, és mirar el contrari del sol, per entendre, sinó que és veure l'ambient, veure quan tot canvia, fotografiar o gravar la gent com mira l'eclipse, quines reaccions hi ha, etc. Una mica és això.
14: Aquí el que diuen és que quan és complet és quan no és perillós. Això és el que jo he estat llegint. O sigui, quan està tot tapat és quan no és perillós. Quan s'està tapant i quan es comença a destapar és quan és perillós, perquè és quan tornes a tenir el raig del sol directament apuntant. I que això pot fer que les lentes, no sé com es diu en català, les lents, això.
4: Sí.
14: O sigui, que les lents doncs es cremin o que passin aquestes coses. Diuen que quan més segur és que no s'ha de fer, ni molt menys,
4: Però hi ha gent que sí, hi ha gent que no. Hi ha debat, en això, de treure no les ulleres. Quan és eclipsi total, quan no és total, evidentment no les podem treure mai, Quan és total, diuen que sí, que ens les podíem treure, però clar, hem de pensar que dura 10, no recordo els 30 segons, crec que són. Aquí, depèn d'on miris i canvia, i a més és molt heavy com la diferència entre el Vendrell o Cubelles ja varia de 10-20 segons. És espectacular com en pocs quilòmetres com va, sí. Hi ha aquesta variació. Aquí al Vendrell crec que són 30-40 segons com a màxim. Clar, hem d'anar molt en compte, si ens traiem les ulleres, de seguida ens hem de posar, no hem de passar massa.
14: No, ho hem de mirar amb ulleres. O sigui, mirar-se de mirar amb ulleres. Jo parlava de la càmera. O sigui, al final, la diferència entre la càmera i el nostre ull és que quan tu mires el sol, doncs fa mal i l'apartes i el sistema nerviós automàticament et treu la vista del sol. El mòbil no es queixa. El mòbil és, estàs enfocant aquí, perfecte. Ai, ja s'ha cremat el sensor.
4: Ja.
14: Sí, llavors no...
4: Es pot arribar a cremar, doncs?
14: Bueno, per el que he estat buscant...
4: Te la vull fer després, la pregunta, però si un cas...
14: No, no, cap problema. Aquí... El que he estat buscant és que el sensor de la càmera del mòbil concentra la llum solar d'una manera similar a l'ull. O sigui, agafa la llum
4: sí,
14: i la concentra. I pot cremar els píxels de forma permanent.
4: Val.
14: O sigui, quan jo parlo de cremar és que cremes els píxels de la càmera, que és, agafo la llum entra per unes petites coses que són els píxels i això després fa que es converteixi en imatge. Doncs el que fa el raig del sol és cremar aquests píxels. Llavors, pot ser, depèn de la càmera, depèn del model, depèn de l'antiguitat, depèn de moltes coses, que aquests píxels es cremin.
4: Sí, sí. És que justament ahir quan parlàvem, en canvi, quan vaig a reunions sobre tot aquest tema per fer el seguiment informatiu, i ahir vam tenir una d'aquestes reunions a redacció, justament parlàvem això, no?, d'això que passaria amb els mòbils. Clar, ho enfocàvem cap als mòbils moderns, i una mica pensàvem, i crec que tots més o menys anàvem cap aquí, que els mòbils moderns avui en dia... deuen poder tenir la capacitat, no?, de poder, no?,
14: no ho sé,
4: si veu que es va danyar, no?, és a dir, que, bueno, acabarà quedant en negre, no?, que no, abans de danyar-se la deixarà en negre.
14: Un píxel mort és un píxel mort, o sigui, un píxel mort és un punt negre.
4: Ja.
14: O sigui, no sé si t'ha passat alguna vegada amb una tele.
4: Sí, sí.
14: Els píxels morts són quan tens una tele i tens parts
4: que no van.
14: Que hi hauria d'haver un punt de color i és un punt negre, és un píxel mort. Llavors... jo, si voleu provar-ho, jo us animo.
4: Va, tu no ho has fet,
14: jo,
4: no, per això.
14: No, perquè no faré la foto que vull.
4: No, és molt complicat fer-la.
14: I a vegades ens creiem fotògraf i de fotografia no en tenim ni idea, jo el primer.
4: Sí,
14: llavors, sí. No, jo vaig a disfrutar-lo en persona, vaig a mirar-lo amb les meves ulleres i...
4: Va.
14: Bueno, i ja buscaré fotos.
4: Clar, això que dèiem, que els mòbils moderns tenen la capacitat de, no és la paraula, com desconnectar, no? Abans de fer-se molt bé, doncs tenir la capacitat de, no, de desconnectar la càmera perquè no es fes molt bé. No sé, és el que dèiem,
14: Em sorprendria.
4: Ja,
14: pot ser. Em sorprendria.
4: Bé, fem una cosa que tu abans ho has dit bé, crec que és molt important per afrontar una mica tecnològicament tot això que ha de passar demà, que és fent el pre, el durante i el post, no?, de l'eclipsi, que és important. Si et sembla, comencem per el pre, que és on estem ara, encara avui és el pre. Tecnològicament, el que hem pogut veure i el que s'ha pogut fer, o es pot fer ara si encara voleu fer-ho, és anar a veure per internet des d'on podem veure aquest eclipsi.
14: Exacte.
4: Quines zones podem veure l'eclipsi, quines zones no estan en ombra, que és com diuen ells, oi?
14: Sí. Hi ha algú que m'agrada molt, que és que encara ja és de calaix i tots ho veiem molt normal, però el que puguem preveure com es veurà el futur, hi ha tecnologia darrere, hi ha uns algoritmes de predicció, de si aquest és el sol, aquest és la lluna i aquesta és l'ombra que fa, doncs es veurà, però tot això. A mi això em sembla espectacular, que puguem predir el futur, perquè aquí estem predint el futur. Hi ha pàgines web que em sembla que hi ha una de l'Estat, o si no hi ha pàgines web de
4: l'Observatori Nacional d'Astronomia,
14: o de la NASA, o de tots aquests, que et surt el mapa d'Espanya i tu veus exactament quina és l'ombra que farà l'eclipsi. Hòstia, doncs això ja és... És ja tot un algoritme darrere que al final tampoc és molt difícil, però és, si jo tinc el Sol, jo tinc la Lluna i aquesta és la Terra, doncs passarà per aquí perquè sé quina serà el moviment de la Lluna envers el Sol. I un tema molt important, que a mi aquestes coses m'encanten, és que en aquest cas, perquè sigui l'eclipse solar, i si hi ha algun oient que ho explico malament que ens corregeixi, la llum, o sigui, si no ho vaig entendre malament, amb el tamany del Sol, de la Lluna i de la Terra, perquè la Lluna és bastant més petita que el Sol, però la diferència entre la distància envers el tamany entre la Terra i la Lluna és la mateixa entre la Lluna i el Sol. O sigui, és d'aquestes coses que dius, com pot passar, o sigui, amb lo gran que és l'univers i tot, com pot passar? Doncs el ratio de diferència entre la Lluna i la Terra és el mateix que la Lluna i el Sol. I llavors això fa que sigui un eclipsi total perquè ocupen el mateix en l'espai.
15: Clar.
14: Clar, quan saps tot això i ho fiques dintre d'una màquina o dintre d'un ordinador, doncs pots predir totes aquestes coses. Llavors, sí, tornant a la pregunta que m'has fet, que la gent pugui consultar, jo crec que si a Google busques eclipsi total Espanya ja et sortirà a on, i jo crec que nosaltres estem al límit, no? Aquí estem al límit.
15: Aquí entraríem també un tema una mica delicat aquí al Vendrell, perquè en un principi i a començaments, bueno, a començaments no, ja l'any passat, ja s'anunciava que el Vendrell era un dels municipis o un d'aquests punts que en aquest cas la Generalitat ha establert 18 punts oficials.
14: Vale.
15: On es pot anar a veure l'eclipsi de forma total, còmoda i tal. Inicialment el Vendrell estava inclòs en aquesta llista, i segons es deia era el municipi més al nord on es podria visibilitzar correctament l'eclipsi, però fa un parell de mesos que va caure.
14: Sí,
15: sí.
14: És que ja dic, està molt desconnectat.
15: Sí, va caure. És a dir, si us ho fixeu, ara mateix el Vendrell no està en aquests 18 punts oficials d'observació. Va caure en el seu moment.
14: Hòstia, per algú bo que teníem al poble, de veritat. Per algú bo que sortíem a les notícies i no ho tenim.
15: Clar, això ha comportat que a nivell oficial i des de l'Ajuntament es va encetar una campanya espectacular del Vendrell mira el cel, a convidar la gent que vingués al Vendrell a veure l'eclipsi, tot plegat, i resulta que això, doncs, finalment no ha caigut.
14: Nosaltres anem a les madrigueres, que van dir que és un...
15: Sí.
14: És des d'on es veu o sí. Des d'on es diu que es veurà millor.
15: Jo crec que puc dir-ho. Aquestes alçades, jo crec que puc dir-ho.
14: Digue-ho, si no ja... ja
15: sí, si no ja em vindran a buscar, o mira, si en cas que m'agafi de vacances. El punt de visibilitat important del Vendrell són les madrigueres. Però hi ha un petit problema.
14: Que són...
15: Que és un espai protegit.
14: Que és un espai protegit.
15: Aleshores, no s'hauria de convidar a la gent que hi anés allà.
14: No ho sabia.
15: Per no alterar l'ecosistema, perquè és un espai protegit. Cada un pot fer el que vulgui. Cada un és lliure...
14: O la platja que hi ha abans i la platja que hi ha darrere...
15: El punt exacte, és a dir, el punt exacte de millor visibilització de l'eclipsi de sol al Vendrell és les madrigueres. És, si t'hi fixes clar, crec que ho puc explicar-lo perquè si qualsevol persona mira el mapa ho veurà de seguida i veurà com dins de tota la zona d'ombra, per exemple, Vendrell municipi, Vendrell poble està en negre, està totalment amb tota la taca negra, la
14: sí,
15: gran
14: jo,
15: part eh?
14: Jo volia mirar des de l'oficina, que estic al costat del campanar,
15: sí.
14: I em van dir que no es veia.
15: No es veia. Sant Vicenç, molta gent es pensa que anar a zones elevades i no és així tampoc, s'ha d'anar en compte que tampoc no és així. Sant Vicenç no es veu, Montmell, etc., tampoc no es veu.
14: No, perquè jo que vinc a la zona ja ho vaig mirar
15: i no
14: la muntanya ens tapa.
15: Correcte, així. I aleshores, clar, queda aquesta franja, si ho mireu, queda com un corredor que és madrigueres amunt. És a dir, madrigueres i aniria, passaria per urbanització, per Romaní, Eden Park, Baronia de Mar, tot això d'aquí...
14: És que l'oasis també diuen que es veu...
15: Sí, perquè clar, si tinguéssim un mapa davant ho veuríem de seguida perquè és molt visual. És com un corredor que just agafa l'amplada de les platges de madrigueres i a partir d'aquí tira cap amunt. M'explico? Saps? Sí. És com un corredor.
14: I ja estarà ple les mans.
15: I aleshores, és, clar, oficialment, és a dir, l'Ajuntament del Vendrell no pot dir que la gent vagi a les madrigueres a veure l'eclipsi de sol perquè és una zona protegida i teòricament s'ha d'intentar la mínima alteració d'aquest espai natural i protegit.
14: Doncs no animem a la gent a les madrigueres.
15: Imagina't com és la qüestió, eh? Com ha anat desembocant aquí la qüestió aquí al Vendrell, sí.
14: Quina mala sort.
15: Sí. A partir d'aquí, jo convido això, de Romaní cap amunt. Jo crec que si algú recorre a les urbanitzacions que més o menys tots coneixem d'aquí, això, Romaní, Eden Park, Baronia de Mar, tot plegat, que a més, com a mesura que puges et passa a l'avant, jo crec que també és un bon punt, és trobar algun raconet que estigui bé. Clar, has de buscar un raconet que sigui agradable, no?, que puguis seure una estoneta i que...
14: On ho veuràs tu, Pere?
15: Jo treballant...
14: Ah, clar, tu treballant.
15: Jo treballant, però aniré aquí.
14: On no pots anar.
15: On teòricament no es pot convidar que hi vagi la gent.
14: Fabulós. Fabulós. Així va tot.
15: Sí.
14: Així va tot.
15: Clar, és així. I tot i que estem buscant, i això és veritat, i també crec que es pot explicar, un dels punts oficials és des d'aquí, i estem buscant, informativament parlant, un segon lloc a veure on podem anar a veure, on es podia veure, per tenir una altra perspectiva i un altre punt de...
14: Perquè entenc que de la Vendrell cap a baix sí que es veuria, no? O sigui, tot el que és Roda de Barà, Torredembarra, com més avall,
15: sí. Exacte, és a dir, per exemple, d'aquests punts oficials, Altafulla està considerat un punt d'aquests oficials de visualització.
14: Vale.
15: Crec que Torredembarra també, ho estic de memòria. És a dir, el límit del nord que es pugui veure bé, teòricament aquesta llista oficial seria això, Altafulla. Altafulla, Torredembarra. Torredembarra, Altafulla. Després també crec que des de Valls també es pot veure.
14: Jo ho buscaré, ara quan arribi a l'oficina ho buscaré per veure si podem anar a un lloc on no fem mal a la...
15: Bueno, també, allò, clar, també és...
14: Ja, però ja vindran tota la gent de Calafell, vindrà tota la gent de Comarruga, vindrà tota la gent de Salvador...
15: Que aquí ja també entrarem, que també s'està fent molta pedagogia, que és el tema desplaçaments, vehicles privats, l'accés als aparcaments... Tot això està per veure. Sí. Clar, el problema és que només hi ha una oportunitat per entendre'ns, no? Ja. És a dir, a veure què ens hi trobem.
14: Sí, perquè si per algú no destaquem en aquest poble és per aparcament.
15: No.
14: I a les platges tampoc, llavors, no. Perquè en tota aquella zona l'aparcament més a prop que hi ha és el de la pista que hi ha de futbol, que és el de la dreta, que l'estiu sempre està ple perquè doncs la gent hi viu allà i és normal, i el següent seria cap al càmping, no sé com es diu el càmping aquí, el que està abans del RAP.
15: Sí, que vols dir.
14: Llavors la gent vagi caminant, haurà d'anar caminant.
15: Per exemple, l'Ajuntament del Vendrell ha programat autobusos gratuïts que portaran de Vendrell fins a la zona de Comarruga, fins a Comarruga, fins al Passar de les Palmeres.
14: Bueno, estàs 10 minuts caminant.
15: Això mateix. I bé, això, o si no, mira, fent un passeig. Que també diuen que també es diu que baixant per la ruta, per la Via Verda, per la ruta del Corasterol, hi ha algun punt que també hi ha bona visibilització per veure'l. Que també és, mira, baixes tot caminant i tot passejant per la Via Verda, que és un passeig amb prou temps, i si trobessis un raconet que tens bona visibilitat, doncs també t'hi podries quedar a la zona.
14: Ja quan arribi a l'oficina ja miraré aquest punt, perquè ja tinc, o sigui, no he mirat res. Jo conto amb el que em diuen la gent, i és veritat que amb lo de les madrigueres sí que és un espai natural que hauríem de preservar, perquè que anem allà implica brutícia, implica moltes coses que...
15: Bueno, simplement el moviment ja altera l'ecosistema.
14: Sí, però si a part del moviment amb brutes a l'ecosistema.
15: No, clar, sí, segurament molta gent que anirà amb temps, però això no, és que no vull tal, jo vindré amb temps, doncs clar, venen allà, ja portaran el pícnic, el berenar, les taules, les cadires... Clar, aquest és un problema.
14: I és les madrigueres cap a dalt?
15: Sí.
14: És cap així.
15: Sí, si mires, si entres al mapa, a l'oficina, tu mires al mapa i ja veuràs que el marquen amb negre, i els punts negres són els punts en ombra que no es veuen perquè ja per orografia doncs hi ha algun tipus de muntanya, un altiplà que no t'ho deixa veure, o també el que marca són si hi ha edificis, com que està cartografiat, ells ho saben, si hi ha edificis, etcètera.
2: Opera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Doncs va, seguim notícies actualitzades, el butlletí habitual, com sabeu, a cada hora en punt, i que en aquest cas aquest butlletí que ens porta a la segona hora de programa, quan tot just ja passem gairebé 6 minuts a les 10. Recordar que estem en directe, com no, sempre a través del 107.1 de la freqüència modulada, també a través d'internet, si voleu, a www.rtd-elventrell.cat o a través de televisió. I sempre ho diem, eh? Trieu quina manera trieu per seguir-nos. Moltíssimes gràcies per fer-ho. Dimecres 12 d'agost, programa número 4023. A més, amb un dia prou especial per moltes coses, eh? Perquè avui és l'eclipsi, com ja n'hem parlat en tantíssimes ocasions. També perquè avui una mica ja fem el darrer programa en directe de la Calaixera. Demà dijous i divendres encara tindrem un bon recull, d'aquests bons moments de la temporada de la Calaixera, però perquè fa la temporada regular en directe, avui la finiquitem. I a més, un dia especial, perquè avui també tancarem temporada amb una secció que també ens ha acompanyat aquesta temporada, tot i que aquestes últimes setmanes, mesos, no ha pogut ser per motius logístics. Avui sí, podrem acomiadar i recuperem en directe un matí a l'Òpera, aquesta secció musical, amb en Toni Gallardo. De fet, això, anirem cap aquí. Després recordarem que és això de la ciència de la mnemònica, que és la ciència que estudia la situació del Sol, com es mou el Sol. I recordarem això amb la importància de tota aquesta jornada d'avui. També repassarem l'agenda, arribaran les 11 i seguirem a la tercera i última part encara amb més coses. Però va, no ens enrotllem més. Seguim i continuem. Segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unitat de tots.
0: Justament el que ara explicàvem al començament d'aquesta segona part, que és justament una secció que l'hem trobat a faltar, que ens ha acompanyat aquestes darreres setmanes, aquests darrers mesos, en aquesta temporada, però encara, tot i que per motius varis i logístics no ha pogut ser aquests últims dies, però que avui sí, per acomiadar temporada, sí que podrem tenir la presència telefònica del responsable de marxar una estona cap a l'Òpera, un matí a l'Òpera, amb en Toni Gallardo. Toni, molt bon dia.
2: Bon dia, Pere. Com va tot això?
0: Molt bé, com estàs, tu?
2: Bé. No ens calen tant detalls, segurament. Però, bàsicament, he estat amb qüestions de salut una mica apartat del món renal, com si diguéssim.
0: Sí.
2: I estic en fase de recuperació, eh?
0: Molt bé, doncs.
2: Ha anat tot molt bé i, en fi...
0: Que bé.
2: Encara no m'he incorporat a la vida normal. He treballat 8 hores cada dia, bueno, 8 o 10 hores, és igual, no? Però estic en fase de recuperació i allò fa el que diuen els futbolistes quan s'estan recuperant d'una lesió. Que diuen que recuperen sensacions, no? És a dir, encara no puc treballar, però començo a fer coses a les xarxes o un comentari com aquest, perquè em permet anar recuperant la forma que una mica he perdut. Estava moltes setmanes a l'hospital, com si diguéssim, eh?
0: Sí.
2: I això et fa estar fluix, i bueno, fas exercici físic, però també està bé això, escriure coses i començar a fer això de nou, perquè va molt bé per a recuperar-te també del cap.
0: Sí, home, eh? i tant.
2: Fer sí. el màxim possible de vida normal.
0: Sí.
2: Que bé. I hem pensat que coincidia, que a més avui era dimecres, i que s'acaba la temporada, doncs va, muntem ni que sigui una mini-secció. No serà tan llarga com estem habitualment de mitja hora, que seran 10-12 minuts, però està bé. I ho faig amb moltes ganes, més a més, perquè ho trobava molt a faltar.
0: Que bé. Doncs això també, nosaltres per la nostra part també t'hem trobat molt a faltar, de veritat, molt contents de que ens puguis tornar a parlar, i a més, mira, també em fa gràcia, em fa il·lusió que formem part una mica la teva recuperació, que t'ajudem que estiguis una mica millor, i això també ens agrada molt.
2: Sí, jo quan acabo estaré contentíssim, de fet jo estic ara, més a més.
0: Que bé.
2: Encara que se nota la veu afectada, perquè és part del mateix procés de recuperació.
0: Clar.
2: Encara l'he recuperat, encantadíssim de fer-ho, més a més.
0: Que bé, molt bé. Doncs això, Toni, mica en mica, i com he dit, un plaer que ens acompanyis, i molt content de tornar a escoltar-te altra vegada en directe a través d'aquesta casa.
2: I escolta'm, i avui escoltarem tres fragments, més o menys breus,
0: sí,
2: però absolutament espaterrans i espectaculars, més a més. Però parlarem ni que sigui per sobre del que se'n diu l'edat d'or de l'òpera. Que de fet n'hi ha dues, si vas a mirar, eh? Podríem dir que una és la d'or, l'altra és la d'argent. No. Si de cas la segona, diríem segona edat d'or, com si diguéssim.
0: Sí.

0: Sé quan se parla d'edat d'or de l'òpera, s'entén que és als finals del segle XVIII, principis del XIX.
1: Val.
0: A l'època del bel canto, com si diguéssim,
1: no?
0: Del cantar unit. Perquè és una època en la qual coincideixen dues coses. D'una banda, una producció superlativa de partitures. Uh-huh. Es creen milers, no centenars, milers d'òperes, més a més, que són conegudes. Algunes s'han perdut, algunes han desaparegut, però la partitura hi és, si més no. Uh-huh. I que, a més, és una època daurada també del cant. Els castrats, per exemple,
1: Val,
0: que cantaven
1: sí.
0: meravellosament bé, malgrat tot el que passava.
1: Clar.
0: Però, clar, d'això ningú ha pogut escoltar, ni tenim gravacions.
1: Mm-hmm.
0: Per les cròniques escrites sabem que era una època de cant absolutament gloriosa,
1: Val.
0: Però no ho sentim. Mm. Però hi ha una segona època, que seria el segle XX, la dècada 1940, potser cap a finals, 1950 sobretot, 1960, valgo els 70... I en camp wagnerià arriba fins als 80, fins i tot, més a més, eh?
1: Uh-huh.
0: Que, mira, és molt curiós que sigui una edat d'or, perquè la producció de noves òperes ha caigut dramàticament des de la dècada de 1920.
1: Uh-huh.
0: S'han deixat de fer pràcticament noves òperes, que fan molt poques,
1: sí.
0: I el repertori habitual als teatres és anterior, s'ha considerat això, més a més, eh? Ara, és una època de cant absolutament espaterrant.
1: Uh-huh.
0: I amb un avantatge, que el podem escoltar.
1: Va, clar.
0: Hi ha gent viva, molt gran, que ho ha sentit en directe.
1: Sí.
0: Però ho han pogut sentir en gravacions.
1: Uh-huh.
0: Encara que siguin gravacions de discs de pedra,
1: yeah.
0: Però escolta, quin cant, eh?
1: Uh-huh.
0: Brutal. I per a celebrar el retorn hem portat tres moments que són sensacionals i molt il·lustratius.
1: Uh-huh.
0: Dos d'òpera italiana, Verdi, Puccini i un wagnerià, com no podia ser menys, eh?
1: Uh-huh.
0: Mira, posarem a escoltar la primera pista d'avui, escoltant a Franco Corea. Segurament el millor tenor italià del segle XX. Segurament. I deien Il Supremo.
1: Ah.
0: Home, això està tot dit, més a més. Quina forma de cantar, ara ho sentireu. Una veu de tenor preciosa, ferma, amb unes modulacions, clar, perquè a part de cantar impetablement la partitura, és com s'interpreta i què comunica, més a més. Sentirem un fragment que és molt breu, però suficient per entendre-ho. És de l'òpera Turandot de Puccini, l'ària de Calaf, que és el paper protagonista masculí. Endavant aquesta pista, Turandot, cantada per Franco Corelli.

0: Bueno,
1: va, espectacular.
0: És que
1: d'això
0: és...
1: Sí, sí, sí.
0: Com ho canta? Això s'ha cantat per altres cantants. De recents, o la mateixa època. I és que no és el mateix,
1: no,
0: més, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: És que Pavarotti que cantava aquest paper, no cantava així.
1: No, no, és veritat.
0: No cantava d'una forma tan, no cantava d'una forma tan gloriosa. És una forma de cantar òpera gloriosa d'una altra època.
1: Clar, sí, sí, sí.
0: Quan
1: sí, sí.
0: Parlem de vegades de que no queden cantants com aquests... Aquí es nota, més a més, eh?
1: Sí.
0: No vol dir que ara estiguin dolents, eh?
1: No, no, no són diferents.
0: Els que els d'abans eren molt millors, eren molt... Eren 4 grams per sobre.
1: Clar.
0: Un altre exemple, en aquest cas, de Verdi, de l'òpera Otelo, que per cert és de les òperes de Verdi que m'agraden més a mi. Potser perquè diuen que és la més wagneriana de totes.
1: Ah, amigo,
0: Verdi.
1: Clar.
0: Més que Verdi, no té sonoritat wagneriana, eh? Però sap que té una gran força orquestral. Va ser composada quan Verdi portava 12 anys retirat de composar òperes. S'havia retirat, eh? Però el van enredar a que creés un seguit d'òperes a partir d'obres de Shakespeare, d'obres teatrals.
1: Clar.
0: O Otelo, per exemple, a més a més, eh? Ja es coneixeu la història del mort de Venècia, la gelosia, tal, tal, tal, no? Però això té un moment també molt gloriós de cant al duet en cada segon acte. És el duet d'Otelo i de Iago, els dos personatges masculins. Aquest duet es coneix amb el... com tots els duets, àries, etc., amb la primera frase que es canta. Sí, pel cel marmorio juro. Sí, juro pel cel marmori. I és una gravació dels anys 50 cantada pel tenor Mario del Mónaco i el baríton Tito Gobbi. Escolteu-ho. Es nota que és Verdi, eh?
1: Sí, sí, té el toc.
0: Però un Verdi molt potent, més a més.

0: Ah, sí que té un toc wagnerià, Toni? Tot això molt, però, tot molt verdi.
1: Sí, sí, exacte. Però escolta, aquí un parell de veus.
0: Sí,
1: Aquí és quan Otelo i Iago, encara de fet són grans amics, que hi ha un dubte de que si la dona de Otelo se la canela a Iago. Però aquí es juren que no, i referen la seva amistat.
0: Val.
1: Però atenció, sobretot a part que és un moment dramàticament important de la història, heu escoltat com ho canten?
0: Sí.
1: No escoltem que hi ha una implicació, una interpretació, que és absolutament brutal, més a més, Escolta, un wagnerià com servidor es fon escoltant això, més a més,
0: Clar.
1: És magnífic, més a més,
0: Sí.
1: És Verdi en estat pur, molt crescut, és veritat, però és que és magnífica, i sobretot el que diem de les veus. Això cantat amb les altres veus no és el mateix.
0: No, clar.
1: No, no és el mateix. No. Ja estem parlant Mario del Mónaco, és conegut, se'l recorda.
0: Sí.
1: Tito Gobbi, com a baríton, no se'l recorda tant, potser, però Déu-n'hi-do que era un tros de baríton, i a part dels d'abans, d'aquells barítons rotuns, com ells mateixos. Però, clar, la gràcia de la veu de baríton, que és que ha de ser rotunda, però melodiosa, més a més,
0: Sí.
1: Tu no pots allò cridar en plan sec, no? Però has de menjar, No pot ser com els baritons actuals, que de vegades diem que sembla que no volen despertar les criatures que dormen, no? Bonic ho són, melodiós també, però no tenen força, diguéssim.
0: Falta energia.
1: Aquest és de l'antiga escola de baritons, però escolta, la meravella de composició.
0: Sí.
1: Ha durat una miqueta la peça, però l'he de escoltar-la. I la gravació també de pedra, per Déu-n'hi-do, més a més,
0: Sí.
1: I per acabar l'administració del retorn, com si diguéssim, Wagner.
0: Home.
1: Escoltaré un moment de la primera escena del tercer acte de la Valquíria. Per cert, l'òpera és del Cicle de l'Ell de l'Ebelung i es diu la Valquíria. Malgrat que hi ha la cavalcada de les Valquíries, hi actuen diverses Valquíries. Però parlen de la Valquíria, les Valquíries són les filles del Déu Bota, per entendre'ns,
0: Sí.
1: Però és la Valquíria perquè la protagonista és una d'elles, que és Bornilda, més a més, És una història com antiga, per entendre'ns, Del conflicte entre la lealtat filial i l'afany de poder, com si diguéssim,
0: Val.
1: Hi ha un moment absolutament extraordinari, que diem, la primera escena del tercer acte, poc després de la cavalcada, cop del tercer acte, més a més, O Hestes Bunda, o sigui, O Meravella Sublimíssima. El nom descriu perfectament el que tenim a continuació, més a més. Això canta Sigalinde, que és una, no és la protagonista femenina, no és Brunilda, però és la segona protagonista femenina, més a més, I ho canta aquí la soprano Jacinta Norman, que ens va deixar l'any 2019. Jacinta Norman va ser pràcticament l'última soprano en actiu d'una grandíssima generació de sopranos afroamericanes que cantaven molt Verdi, però que no cantaven molt Wagner. Per exemple, Leighton Price, que encara viu, amb 100 anys, encara viu. Sí, encara. Ja va amb una retirada, la mateixa Norman, la Sylvie Barrett, que va morir fa uns anys, encara en actiu en recitals, que era la Barbara Hendricks, que si la voceu veureu que és sueca, però una afroamericana, passa que després van ser una sueca,
0: els
1: motius que siguin, més a més. Però una grandíssima generació de cantants wagnerianes que, a part, van haver d'esforçar-se doblement per a triomfar per ser afroamericans, com si diguéssim.
0: Ja.
1: Però ara escolteu el raig de veu de la Norman cantant aquest paper, i atenció, el que escoltarem és els anys 80. No, la gravació és de l'any 1989. Però atenció, és una històrica producció del Met de Nova York, del Met de l'Opera House, que es va estrenar l'any 1984. Això va tenir tal èxit que es va programar durant diverses temporades consecutives. I la gravació és de l'últim any.
0: Val.
1: I de l'última funció de l'últim any, com si diguéssim.
0: Sí.
1: Doncs escoltem Jacinta Norman cantant O Hestes Bunda, O Meravella Sublimíssima, del tercer acte de la Valquíria, de Wagner.

0: aquí acaba.
1: Bé, Wagner, i hem de tornar a dir brutal.
0: Sí.
1: Perquè és Wagner, no és exactament el Wagner, que no sembla Wagner, potser no, perquè no hi ha cap una excepció, és el Wagner més líric, però Déu-n'hi-do quina força,
0: sí,
1: quina empenta.
0: Sí, és això.
1: I sobretot quina implicació de la cantant. Aquí està implicadíssima. La Jessi sí. Norman de vegades li té les llàgrimes, això li ven els ulls i mig, eh? Aquí se li ven els ulls i mig, eh?
0: Vaja.
1: Està cantant amb un entusiasme, clar, i creient-se el paper i implicant-se, que és brutal, més o menys, eh?
0: Clar.
1: Aquests fragments estan penjats a les xarxes de la secció.
0: Molt bé.
1: Facebook, un combat amb la teòpera, però que pugueu dir. Avui hem parlat poc a sobre dels fragments, però val la pena que els podeu recuperar, perquè són tres fragments molt diferents entre ells, molt diferents, però que tenen en comú això. Pertany a una època gloriosa del cant operístic.
0: Sí, i tant que sí. Molt bé, Toni. Doncs mira, una excel·lent manera de tancar temporada. A més ho hem fet amb Wagner, que també és com t'agrada en aquesta darrera peça, que sé.
1: Aquí no s'hem d'enganyar. Escolta, ara faré un acudit que els wagnerians aquests m'ho diuen,
0: sí,
1: però ser de Wagner és com ser el Betis. Man que pierda,
0: i tant.
1: És com ser el Betis. Com se deia les pel·lícules de la màfia, El Padrino,
0: sí,
1: que la màfia sempre viu i se surt mort.
0: Ja.
1: O sigui, diguéssim, sí, tu no surts de la màfia. Quan entres, t'enganxes per sempre, més a més.
0: Clar, és la mateixa, exactament el mateix. Doncs una excel·lent manera de tancar temporada, fer-ho en directe i, a més, recuperant-te això en directe. Toni, de veritat, una fortíssima abraçada.
1: Sí, esperem que ara, quan torni la temporada ja a final de setembre així,
0: sí,
1: ja estigueu tot recuperat i puguem reprendre-ho. Jo crec
0: segur que sí.
1: Que els terminis de recuperació,
0: fantàstic,
1: ja estarà i podrem tornar a fer la secció amb normalitat, a veure més música i més històries.
0: I tant que sí, segur, estic convençut que sí, Toni. Una fortíssima abraçada altra vegada i molt bon estiu. Que vagi bé.
1: Gràcies, igualment.
0: Adéu-siau.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: Actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
0: I és que això queda menys d'un mes per a un dels fenòmens astronòmics més extraordinaris que es poden viure des de fa dècades, diuen, l'eclipsi total de sol del 12 d'agost. Al sud de Catalunya i al Vendrell es podrà observar en tota la seva espectacularitat un fet excepcional que no es repetia des de fa més d'un segle. Però aquest esdeveniment també és una oportunitat per redescobrir com molt abans dels rellotges moderns i dels telèfons mòbils, era el sol qui marcava el pas del temps, marcava el ritme. I avui en volem parlar amb en Ricard Llorenç, que ell és el president de la Societat Catalana de Mnemònica, per entendre millor aquest fenomen i reivindicar el patrimoni dels rellotges de sol, testimonis silenciosos de la nostra història i de la relació entre el cel, el sol i la vida quotidiana. Ricard, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs?
6: Bé, sí? Molt bé.
0: Moltíssimes. Ah, correcte, moltíssimes gràcies per acompanyar-vos. Clar, és que és curiós, perquè ara sembla que tothom, que ja és això i ja és bo, això, aquesta divulgació, sembla que tothom miri cap al cel, presti atenció al sol, però clar, des de la vostra vessant ja fa anys i panys que mireu cap al sol, Ricard.
6: I tant. Però bueno, tot això és bo.
0: Sí, de fet, el que diuen la majoria d'especialistes, perquè a vegades també s'especula, no? És que si fa mal temps, perquè tal, bé, i en definitiva el que expliquen els experts és igual si aquest dia, finalment, pel que sigui, no es pot veure tal qual l'eclipsi de sol, però almenys haurà servit per parlar, per divulgar, per parlar d'astronomia, per parlar del sol, no? I això és el que ens hem de quedar amb tot aquest fenomen, no, Ricard?
6: I tant. Mm. És així, sí.
0: Fem una cosa.
6: Esperem que no estigui núvol.
0: No, exacte. Esperem que el 12 d'agost al vespre estigui un cel ben obert i que es pugui veure amb tota la seva magnitud aquest eclipsi de sol total.
6: Perfecte.
0: Ricard, fem una cosa, et sembla. Clar, nosaltres hem descobert, sincerament, i a més ho hem fet a través d'una companya de feina, etc, el que era la mnemònica, però crec que és importantíssim partir d'aquí, Ricard, explica'ns. Ajuda'ns a conèixer què és la mnemònica.
6: La mnemònica s'expressa amb aquest nom mnemònica dos coses, bueno, diferents, però que tenen el mateix fonament. Una és l'estudi dels rellotges de sol, uh-huh. I la mnemònica és la ciència que estudia i calcula i ensenya a calcular els rellotges de sol. S'ha de pensar que en qualsevol superfície en què li toqui el sol es pot construir un rellotge de sol. Uh-huh. Això és la... que la gent quan parla de rellotges de sol es pensa en els rellotges de sol verticals amb una paret, diguéssim, però és que el rellotge de sol es pot dibuixar en qualsevol superfície, sigui vertical, sigui horitzontal, sigui inclinada, sigui corba, sigui de qualsevol manera.
0: Vaja.
6: Qualsevol lloc on toqui el sol es pot donar l'hora.
0: Uh-huh.
6: Llavors la mnemònica estudia com calcular els rellotges de sol depenent de la seva orientació, de la seva forma, etc, per poder assenyalar les línies de les hores i els calendaris.
0: Uh-huh.
6: Això és la mnemònica. Hi ha rellotges de sol que fa més de 3.600 anys que existeixen. Sí, els egipcis, grecs i romans els feien servir.
0: Imagina.
6: I llavors l'altre tema de la mnemònica és una projecció geogràfica.
0: Uh-huh.
6: I tu saps que els mapes són sempre projecció de l'esfera terrestre.
0: Sí.
6: L'esfera terrestre és un cilindre, un cercle,
0: uh-huh.
6: I aleshores es projecta sobre un pla i això surt en els mapes. Llavors, una forma de projectar és projectar els punts de la Terra des del centre de la Terra amb un pla tangent a la Terra.
0: Val.
6: Llavors, això què fa? Fa que els cercles màxims de la Terra siguin representats d'aquesta manera amb una recta.
0: Mm.
6: Llavors, què passa? Com se sap, en principi és així, la distància més curta entre dos punts de la Terra és sempre la seva circumferència màxima.
0: Mm-hmm.
6: Aleshores, com amb aquesta forma de representació la circumferència màxima és una recta, aleshores, pels aquells que es fan desplaçaments per l'aire i pel mar, o sigui, tant l'aeronàutica com el transport marí, utilitza aquest sistema de cartografia perquè d'anar d'un punt a l'altre la distància més curta és una recta.
0: Val.
6: Dins del mapa. I llavors, doncs, els hi va perfecte, clar, tant al mar com a l'aire.
0: Clar.
6: No hi ha obstacles entremig. Llavors, sempre s'aprofita per anar per la distància més curta i llavors és una recta. I cosa que a nosaltres amb la Terra, sempre que hi ha coses entremig, pues no és possible moltes vegades poder anar d'un punt a l'altre.
0: Sí.
6: Amb el dia. Llavors, això són els dos els dos conceptes de mnemònica.
0: Sí, sí, sí, sí. La qüestió és mirar el cel, per això, Ricard, ja sigui per la posició del sol o per orientar-nos, és justament mirar el cel, que és importantíssim. Bé, mirar-lo i reconèixer-lo, evidentment, si no malament. Si no malament. Clar, estem parlant d'una ciència antiquíssima. No sé la Societat Catalana de Mnemònica quan fa que es va crear, Ricard. Per fer una comparativa, eh?
6: Sí, doncs mira, la Societat Catalana de Mnemònica va néixer, es pot dir, dins d'una aula. L'any 1986 es va fer un curs en el Museu de la Ciència de Barcelona de disseny i càlcul de rellotges de sol. Aleshores s'hi van apuntar 20 persones i quan es va acabar el curs, doncs, bueno, es va fer una espècie de grup per estar connectats i parlar dels rellotges de sol i fer visites, etc. Llavors, l'any 88 es va fer una segona versió del curs, també al Museu de la Ciència, i aquí es van apuntar uns 24 persones, i al final, entre els del primer curs i el segon curs, van decidir de formar una associació per fomentar i ajudar al tema del rellotge de sol.
0: Va.
6: Llavors es va fundar amb 15 socis al començament, i ara en aquests moments som uns 100 i 100 i poc.
0: Bé. També intueixo que té una vinculació també directa, una mica el romanticisme en fa l'efecte, no? Justament el que ara dèiem, una mica aquest amor o aquesta estima que teniu cap al sol i cap a aquesta mesura, no? Entenc, eh?
6: Clar, entenc... perquè els objectius seus de la societat és fomentar l'estudi i la investigació de la mnemònica, a promoure la seva construcció i conservació dels rellotges de sol, fer publicacions sobre temes de mnemònica, organitzar activitats relacionades amb això, i promoure l'intercanvi amb societats afins que n'hi ha arreu del món. Estem relacionats amb França, amb Estats Units, amb Anglaterra, amb Itàlia, amb Països Baixos. Llavors estem relacionats amb societats que el seu objectiu és la fomentació, el foment del rellotge de sol, i estem comunicats i tal. I finalment defensar el nom i el prestigi del quadranter, que ara ja no existeix, però el quadranter era un ofici que era fer rellotges de sol, fer un quadranter. Defensar aquest nom i el prestigi d'aquest ofici.
0: Els quadranters, que com deies, clar, s'ha perdut avui en dia tecnològicament, ja es fa de manera molt diferent, suposo, ja, oi, Ricard?
6: Sí, exacte. Ja no, la funció del rellotge de sol ja no és donar l'hora, sinó que, bueno, que bàsicament s'ha convertit en decoratiu.
0: Clar, ja, s'entén. Però, escolta, anem una mica a aquesta part pràctica dels rellotges de sol, de com es feia abans i com feien els quadranters, o com feien 3.500 anys, que és aquí on jo trobo l'excepcionalitat d'això. Clar, és a dir, els qui poc o molt coneixem el sol, entenem que el sol... varia durant l'any, no? Segons quina hora, en quin moment, en quin dia de l'any, en quina època, no? En quina estació, tot això va canviant. Aleshores, clar, l'estudi d'això jo ho trobo complicadíssim. No sé com ho feu, com es feia, com... és on ve on rau, no? La perfecció d'aquest ofici, d'aquest estudi.
6: Sí, és que evidentment el tema del càlcul dels rellotges de sol i que els rellotges de sol puguin donar l'hora està íntimament relacionat amb l'astronomia, diguéssim, que hi ha entre els moviments relatius que hi ha entre el sol i la Terra, el sistema solar, diguéssim, no? Llavors hem de tenir en compte que per un cantó s'ha de tenir en compte la declinació del sol en cada moment, que en l'equador aquesta declinació, és a dir, puja i baixa respecte a l'equador uns 23,45 graus cap amunt i cap avall, que això és el que dona sí a les estacions, diguéssim, i després a l'azimut, que astronòmicament és a l'angle de la projecció del sol en aquell moment, o d'un estel, però en aquest cas, com estem parlant del sol, respecte al nord-sud nostre, diguéssim, de la Terra, i l'elevació sobre l'horitzó, que això et dona les hores. l'hora de cada
0: dia, clar.
6: Llavors, amb les dues coses, perquè el rellotge de sol, que hi ha gent que, no, que això no ho sap, no només dona hora, sinó que també és calendari. Clar, perquè el sol, hem dit aquests 23, a l'estiu està més alt,
0: sí,
6: amb la qual l'ombra de la busca del rellotge és més llarga,
0: sí,
6: i a l'hivern és més avall, amb la qual l'ombra també, la longitud de l'ombra que es produeix dintre del rellotge de sol també dona el calendari.
0: Val.
6: Sí, dona les dues coses.
0: Sí, dues coses, correcte.
6: Sí.
0: Ostres, és que és realment molt interessant i que també parla molt d'una mica la història humana, permeto-m'ho dir, no, Ricard?
6: És a
0: dir,
6: fa
0: més de 3.500 anys, com ja es podia controlar el temps, les hores, sí, el calendari, suposo que en benefici, no?, de la collita, de plantar, no?
6: Per un cantó, el tema de les collites, com has dit tu mateix, i el tema de la planta, les plantacions i tal, i també, religiosament, per les hores dels resos que feien els capellans en els monestirs.
0: Clar.
6: Hi ha uns rellotges que es diuen canònics,
0: sí,
6: que són de sol, rellotges de sol que es diuen canònics, que no marquen l'hora, el temps nostre, diguéssim, sinó que marca les hores del resar que feien al monestir.
0: Val, sí.
6: Llavors, quan marcava les hores, sabien que era el maitines i anar poder resar durant el dia.
0: Clar, ostres. Clar. I deixeu escombrar una mica cap a casa, Ricard, també. Em fa l'efecte, és una opinió, i ara ho reflexionaré perquè un cop en un lloc ho he llegit, això. No? És a dir, aquí a Catalunya hi ha molts rellotges de sol perquè hi ha molta masia catalana i no hi ha masia catalana que no tingui a la façana un rellotge de sol, i això fa, és així, no?, que aquí al territori hi hagi especialment molts rellotges de sol.
6: Nosaltres una de les coses que fem a la societat és mantenir un inventari dels rellotges de sol dels països catalans.
0: Uh-huh.
6: I en tenim inventariats més de 8.700.
0: Uau!
6: No està mal, eh?
0: Home, són uns quants, eh?
6: Sí, són uns quants. Sí, n'hi ha molts. I com has dit tu molt bé, a Catalunya hi havia el costum d'anar a les masies, doncs a la façana tenir un rellotge de sol. Uh-huh. I n'hi ha moltes. El que passa que, per desgràcia, primer, moltes masies han desaparegut,
0: ja,
6: amb el qual també han desaparegut els seus rellotges, i altres, doncs, no s'han cuidat i el rellotge està malmès,
0: ja,
6: o ha desaparegut, però, bueno, és el que passa.
0: Sí. I em fa l'efecte, això també és opinió personal, si se'm permet, que em fa l'efecte quan es fa una restauració d'alguna masia i es vol restaurar el rellotge, es restaura tal qual, que sí, no es té en compte justament l'estudi que ha fet que aquell rellotge funcioni,
6: ja.
0: No? Crec que també dona una mica per aquí, no? Potser per desconeixença de que existeix,
6: sí,
0: justament, ja vosaltres com a societat, sinó la mnemònica.
6: Sí, per sort, algunes persones se n'han enterat de la nostra existència i llavors es posen en contacte amb nosaltres. I ens diuen, escolta, tenim una masia o tenim una casa, que tenim un rellotge que està molt malmès, que hi havia un rellotge de sol, i el volem restaurar i tal, i ens demanen ajuda. I nosaltres, desinteressadament, els hi recalculem, tenim contactes amb restauradors i tal, i llavors ens dediquem. Jo ara mateix, mira, la setmana que ve haig d'anar a Vallfogona del Ripollès, que en una casa del centre de la plaça de la Vila, doncs hi ha un rellotge molt malmès i el volen restaurar, i mira, i anem al restaurador nosaltres per decidir com ho fem i ajudar-los a restaurar, i això és com ho fem.
0: Sí. Clar, suposo que...
6: Un estil de Pedralbes, per exemple, a Barcelona hi havia dos, el claustre, i també es van cridar, i amb els restauradors, aquests sí que tenen uns restauradors propis, i també es van restaurar, vull dir, Si s'enteren de la nostra existència, doncs nosaltres ajudem a recuperar el patrimoni.
0: Doncs que la gent ho tingui ben present, si té aquesta gran sort de comptar doncs amb un rellotge de sol a casa seva o qualsevol ajuntament, el que sigui, que tingui un rellotge de sol i el vulgui una mica posar a hora, no sé si aquesta seria la definició, però que el vulgui restaurar, doncs que compti amb la Societat Catalana de Mnemònica. Clar, suposo que quan es restaura un rellotge o quan es construeix, el que és la maneta, és com es diu així, el pal, diguem, que marca l'ombra.
6: El pal que marca l'ombra es diu tècnicament gnomon, d'aquí ve.
0: La nomostres.
6: Tècnicament es diu gnomon, que gnomon és una paraula grega que vol dir busca.
0: Val.
6: Aleshores, en català també s'acostuma a dir la busca.
0: Val.
6: I si no, pues gnomon o estilet.
0: Val. Molt bé. Veus per què t'havien de trucar, Ricard? Veus les coses que estem aprenent tot just aquest matí d'avui en aquesta terminologia? Doncs això, el gnomon, la busca, clar, el que determina el vostre estudi, suposo que fa que aquest gnomon sigui més llarg, més curt, més inclinat, quina inclinació... Tot va per aquí, suposo, oi?
6: Sí, el gnomon sempre, perquè... Les línies horàries d'un rellotge de sol o les marques horàries del rellotge de sol siguin sempre una recta, que és com acostuma a passar amb els rellotges de sol, el gnomon sempre ha d'apuntar al nord geogràfic.
0: Val.
6: O sigui, el gnomon, els gnomons o la busca dels rellotges de sol sempre apunten a l'estrella polar. I llavors, d'aquesta manera, sempre, cada dia, a una hora mateixa, sempre és la mateixa línia la que marca
0: aquella.
6: Llavors, si qualsevol gnomon, sigui vertical, sigui horitzontal, sigui inclinat, sigui no sé què, la busca ha d'apuntar al pol nord.
0: I després,
6: depenent de la llargada, llavors... Clar, quan més curt és la busca és més curta, el rellotge també pot ser més curt perquè les ombres són més curtes.
0: Clar, val.
6: Ostres. I si és més llarg, la llargada del gnomon només et determina les dimensions del rellotge, diguéssim.
0: D'acord.
6: Quan més gros és el gnomon, necessites un rellotge més gran.
0: Més gran, clar. Perquè després trobem, clar, els números de les diferents hores, no?, una mica, suposo, representats a on estigui exposat aquest rellotge.
6: Exacte.
0: Sí, ostres, que interessant. Que interessant. Portem altra vegada cap a l'eclipsi, Ricard, si et sembla.
6: Sí,
0: jo he sentit que aquest eclipsi del dia 12 d'agost, a les 20 llargues, on serà aquest eclipsi, sí, o començarà ja l'eclipsi total, he sentit que el Sol estarà a 4 graus. A 4 graus, entenc, de la Terra.
6: D'alçada.
0: D'alçada
6: de l'horitzó.
0: Val.
6: Llavors, clar, vull dir, té un petit problema, que, clar, quan més el Sol més a punt de pondre's estigui, que és el que passarà aquest mes d'agost, aquest 12 d'agost, doncs, clar, tens més facilitat a que hi hagi algun tema geogràfic que t'impideixi veure. Clar, que hi hagi una muntanya, que hi hagi... En canvi, si això es produís en lloc de les 7 de la tarda, es produís a les 12 del migdia, el sol està dalt de tot, llavors aquí sí que no t'ho taparia ningú i el podries veure perfecte, diguéssim, no?
0: Val.
6: Llavors aquest és el problema que s'ha de tenir en compte allà on es vagi i es vulgui mirar aquest eclipse total d'aquest proper mes d'agost, que sigui un lloc en què no hi hagi cap tema geogràfic que t'impideixi veure el sol.
0: Sí.
6: Perquè si no veus el sol no veuràs l'eclipse.
0: Clar. Clar, és això, és qüestió de perspectiva, no? El sol estarà molt baix i, com tu bé deies,
6: estarà molt baix,
0: clar. Orogràficament pot haver-hi diferents elements geogràfics o també humans, no?, com edificis, etc, que poden una mica...
6: Que t'ho tapin,
0: sí. Així, doncs...
6: Això s'han muntat viatges amb barca, al Delta,
0: veritat, sí,
6: i a Mallorca i tal, que clar, que al mar, en principi, doncs quan sempre que, i tant que a l'oest tinguis mar, diguéssim, que sigui, a l'horitzó sigui pla, llavors es veurà perfecte, clar. El que passa que en el tros del mar estem molt en l'est, i la qual l'eclipsi total durarà segons només.
0: Clar, sí, serà un moment, sí,
6: quan,
0: sí.
6: Quan més a l'oest vas, pues, arribarà fins a gairebé 2.000.
0: Clar, ostres, clar, clar. Sí, sí, sí. Així, doncs, queda clar, que hi ha una relació directa entre la mnemònica i l'eclipsi, no? Està molt lligada una cosa amb l'altra.
6: Home, evidentment està lligat perquè, o sigui, hi ha un tema primordial, que és el rellotge de sol, perquè funcioni, no necessita ni piles, ni electricitat, ni res de tot això, però sí que necessita sol.
0: Val.
6: Llavors, clar, a l'eclipse de sol el que produeix és que amaga el sol. I el no haver-hi sol, a les rellotges de sol, deixa't de donar l'hora. Evidentment, perquè no hi ha sol.
0: Clar, és l'únic element que fa que un rellotge de sol es pugui parar.
6: Exacte, és així.
0: Sí.
6: I en els rellotges de sol tenen moltes vegades tenen una frase que nosaltres diríem el lema, que bueno, o sigui, tempus fugit, i
0: sí.
6: hi ha molts lemes. Llavors n'hi ha un que diu sine sole, sileo. És en llatí, que vol dir sense sol, callo.
0: Sí. És veritat.
6: I realment és així, realment.
0: Perquè, clar, en dies, no sé, que pugui estar el cel tapat o el que sigui, més o menys d'ombra sempre n'hi ha.
6: Sí, home, una mica sí, passa que està molt tapat, no hi ha
0: no,
6: ombra, però bueno, sí. Però vaja, a vegades per calcular els rellotges de sol necessites fer primer una sèrie de medicions i tal, i dius, bueno, doncs avui aniré a mesurar-ho, i si aquell dia no hi ha sol ja no pots mesurar res,
0: clar.
6: Perquè no haver-hi ombra no pots
0: sí, clar, s'entén. Ricard, intueixo que tu, a banda d'això de la mnemònica, jo intueixo que també ets un amant de l'astronomia en general, oi?
6: Home,
0: que sé,
6: tant,
0: eh? Que
6: tant,
0: sé.
6: I tant, sí, tinc lloc a Terol.
0: Molt bé.
6: El dia 12 a la llacuna de Gallocanta, que està a 1.000 i pico metres, vull dir, per intentar veure per veure el rellotge a l'eclipsi, sí.
0: Clar.
6: I ho tinc reservat des de l'agost de l'any passat.
0: Ostres, sí. Imagina't. Així que tens molt present i ben present aquest eclipse.
6: No, i tant.
0: Molt esperat.
6: Sí.
0: No sé si també aquest fet ha augmentat les preguntes o les qüestions, com estem fent nosaltres des d'aquí a la ràdio cap a la societat, de preguntar-vos, heu incrementat la feina a causa d'aquest eclipsi o què?
6: La veritat és que no, vull dir, perquè, aviam, el que sí que sortirà molt favorit d'aquest tema és l'astronomia, perquè això sí que l'eclipse de sol està relacionat amb astronomia, i preguntes sobre astronomia, doncs, se'n fan moltes i això es mourà.
0: Clar.
6: Ara, sobre rellotges de sol, la gent no relaciona rellotges de sol amb eclipses de sol, eh?
0: Ja.
6: No ho acostuma a relacionar. Vosaltres sí que ho heu fet, molt bé, per la idea, però no acostuma a passar.
0: Sí,
6: llavors,
0: sí.
6: Jo crec que sí que serà bo per l'astronomia, en general, però per la mnemònica no crec que afecti gaire.
0: Vaja, bé, hem de dir, Ricard, i per ser justos, que nosaltres hem fet trampes, per això, perquè aquesta recomanació de la mnemònica, o qui ens ha parlat de vosaltres, i vull dir el nom perquè gràcies a ell hem fet aquest contacte, que és el Tito Balcells, que de fet havia estat doncs, alumne vostre, i del qual també com a rellotger d'ofici doncs coneixia aquesta ciència, i a través de la Tere, que és companya nostra de la casa, la Tere Socias, doncs una mica vam buscar el contacte per poder parlar amb vosaltres, així que això vam jugar una mica d'avantatge en aquest aspecte.
6: Perfecte, molt bé.
0: Doncs bé, tot i així molt agraïts perquè ha portat aquesta bona conversa aquest matí d'avui, ben agradable, crec, coneixent una mica més això de la mnemònica, els rellotges de sols i del que ha de ser l'eclipsi del 12 d'agost.
6: Perfecte. Home, jo vull aprofitar també, ja que estic en un medi públic així com vosaltres, doncs és fomentar i animar la gent que es fixi en els rellotges de sol, que sàpiga que existim, diguéssim, i precisament ara al mes de setembre i tal, a la nostra web ja sortirà, començarem a fer un curs de rellotges de sol online, és totalment gratuït, diguéssim, que ja té 14 o 15 lliçons, vull dir, és un molt profund,
0: sí.
6: I que està força bé, i ja dic, i és una ocasió per poder aprendre i saber com es construeixen els rellotges de sol.
0: Fantàstic. Doncs la gent que consulti, que investigui, si busca, hi trobarà de seguida Societat Catalana de Mnemònica.
6: Catalana de Mnemònica, si es diu, la web és mnemònica.cat.
0: Val.
6: Vull dir que és ben fàcil.
0: Ben fàcil. A més, una pàgina web que està actualitzada, trobarà molta informació.
6: Sí,
0: i ben aviat hi haurà la informació sobre aquests cursos que ara comentes de cara al setembre.
6: Parlant dels temes dels rellotges,
0: sí.
6: Ja que sou de Vendrell,
0: sí.
6: Sapigueu que a Vendrell hi ha bastants rellotges de sol,
0: i
6: n'hi ha alguns, hi ha quatre d'ells que jo diria destacats.
0: Sí.
6: Que són un a l'escola Pau Casals,
0: sí.
6: Que hi ha un horitzontal monumental,
0: correcte,
6: sí. Un monument, un altre a la Masia Borràs, a Sant Vicenç de Calders, que hi ha un equatorial digital, que això vol dir que les hores no es marquen en una línia, sinó que són dígits, amb dígits, i són sobre una bota de vi, està dedicada al Josep Güell,
0: wow.
6: De Quixent.
0: Sí.
6: A l'església de Sant Vicenç n'hi ha un que té tots els astres, o els principals astres del sistema solar. I el lema diu univers, dos punts, el temps i l'espai.
0: Wow.
6: I un altre al carrer Pallforiana 56, que, en l'edifici Estel, que n'hi ha un d'inclinat, que també és trobar rellotges de sol inclinats, que no siguin verticals, diguéssim, també no és igual. Llavors, a Vendrell teníeu aquests quatre rellotges que són singulars.
0: Fantàstic.
6: Vull dir, perquè ho sapigueu.
0: Ostres, que bé, doncs mira, gràcies per l'apunt també. Mira què et dic, Ricard, moltíssimes gràcies per acabar d'ampliar i de puntualitzar encara més aquesta informació i, a més, allò, portar-la cap aquí, cap a casa. Molt agraït, de veritat, molt, molt agraït i moltíssimes gràcies per aquesta conversa tan agradable. Seguirem en contacte, Ricard, si sembla, si mai tenim l'oportunitat
6: de
0: repartir o ampliar aquesta informació, ho farem, eh?
6: Nosaltres sempre estem a disposició de qui vulgui de poder transmetre aquesta ciència pel món.
0: Fantàstic. Molt bé, doncs ens ho apuntem. Una fortíssima abraçada i que gaudeixis molt de l'eclipsi el dia 12.
6: Moltes gràcies, igualment.
0: Adéu-siau, adéu.
6: Adéu-siau, adéu.
4: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. L'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
0: Gairebé 5 minuts per les 11, moment que actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. Però abans, proposta musical. A banda de l'eclipsi d'avui, és dimecres d'agost i continua el Música a la Vila. És la segona de les propostes d'aquesta temporada, d'aquesta 37a edició del Música a la Vila. Serà el torn de les Alosa, que estem escoltant, que presenta el seu primer treball discogràfic, El primer cant del matí. La formació, liderada per la Julieta Vidal i la Irene Romo, s'ha consolidat com una de les propostes emergents més destacades del nou folklore català. El seu univers sonor, que parteix de la tradició i que incorpora noves sonoritats, que ha captivat el públic en directes d'una gran força expressiva. El Música a la Vila, que com sempre té lloc a la plaça del Tívoli, i a partir de les 10 del vespre.

és un seire. Les aloses són la segona de les propostes, però encara en quedaran dues més, perquè encara quedaran dos dimecres més d'agost. De fet, la setmana que ve, el dimecres 19 d'agost, el festival rebrà a Xavi Aburruzuaga, en referent de la música folk basca contemporània. Arriba amb el seu instrument de capçalera, la triquitixa, com a eix central en el seu projecte que combina arrel i modernitat en un format de banda que porta una gran riquesa sonora i escènica, un espectacle que oferirà un recorregut dinàmic en moments tan festius com abocadors i la participació de músics i ballarins que han d'enriquir tota aquesta proposta.

I finalment, ja el 26 d'agost clourà tot aquest cicle Metralla. És una formació que destaca per la seva energia i la seva singular combinació de gralles, instruments de metall. Amb el suport d'una potent base rítmica, el grup presenta un repertori versàtil que abasta des de la cercavila fins al concert, recollit en el seu darrer disc, Balla Bèstia, fruit d'anys de trajectòria pels escenaris del país. I amb tota aquesta programació, el 37è Música a la Vila reafirma el seu compromís amb la difusió de la música d'arreu i continua sent una plataforma clau per impulsar i renovar el patrimoni musical, tot concentrant amb nous públics en un entorn emblemàtic com és la plaça del Tívoli del Vendrell.

0: I amb això, amb aquesta proposta, arribem ja gairebé a les 11, actualitzem les notícies, el butlletí habitual de cada hora en punt, en principi amb la xarxa de comunicació local, i que en aquest àmbit es donarà pas a la tercera i última hora avui dimecres, amb secció habitual i que arriba des de Coma-ruga Literària per conèixer els escriptors, les escriptores que en formen part, a banda d'altres iniciatives o l'agenda que queda marcada des de la pròpia entitat. Contingut en directe, contingut a través del 107.1 de la freqüència modulada, tot i que també el podeu seguir per internet a www.rtv-elvendrell.cat o també a través de televisió arribats al cas. Actualitzem les notícies i tornem de seguida. No marxeu. Fins ara.
1: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Notícies actualitzades, com ja és habitual, a cada hora en punt, aquests butlletins de la xarxa de comunicació local i que a partir d'aquí ja ens porten cap a la tercera i última hora. Passem ja gairebé 4 minuts de les 11. Recordem-ho que avui és dimecres, avui és 12 d'agost, avui és el programa número 4023. A més, també és bo recordar que avui serà el darrer programa en directe, ja que demà dijous i aquest divendres podreu trobar allò, el resum d'aquesta temporada i els bons moments que ens ha donat tota aquesta temporada, que ara finalitzem així de forma estival i de cara al setembre hi tornarem, com no, amb moltes més qüestions i amb aquestes ganes de sempre d'acompanyar-vos i d'explicar-vos moltes coses en aquesta ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però sempre amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. A partir d'aquí, ja secció habitual cada setmana els dimecres, des de Com arruga literària, l'oportunitat de conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. A banda de xerrar de llibres, de gèneres, de tot una mica, eh? No us ho perdeu, que sempre és prou interessant. I després ja acabarem amb participació i trucades, que mai està de més, ganes de xerrar amb vosaltres, peticions musicals i acabar de completar tot aquest programa d'avui. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unitat de tot.
1: Tot aquest món de llibres i sobretot d'escriptors i escriptores, autors i autores que ens arriben des de Com arruga literària en secció ja habitual cada setmana i que no pot faltar. De fet, avui ens torna a acompanyar la presidenta de l'entitat, que és la Glòria Gómez. Glòria, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Gràcies per acompanyar-nos una setmana més.
2: A ti per convidar-nos.
1: Fantàstic. I de fet, avui vens per acompanyar a l'escriptora que avui coneixerem una mica més en profunditat, tot i que crec que en altres ocasions ens ha acompanyat, que és la Sol Cano. Sol, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
1: Com estàs?
3: Molt bé,
1: sí?
3: Molt acalorada.
1: Bé, sí, sí. Aquí també em fa una mica de calor, em sap greu, eh? I els cascos també...
3: Ah, no, per aquí, vull dir que...
1: Sí, no, a fora em fa, però dic que a vegades aquí semblaria, però...
3: Aquí estic molt bé.
1: Tenim l'aire espatllat des de tot l'estiu
3: i... No, aquí estic molt bé.
1: Sí, millor que al carrer, sí que és veritat.
3: Sí,
1: millor que al carrer, sí que sí, ja està. Doncs això, avui coneixerem una mica millor a la Sol, a través de les seves publicacions i els seus llibres, i també aprofitar, Glòria, no sé si és el cas, no sé si hi ha agendes previstes, vistes, trobades, fires, presentacions, allò que sempre feu?
2: Sí, el dissabte és l'altre, que és dia 22.
1: El 29.
2: El 29?
1: Ah, el 22. Perdó, sí. Aquest dissabte és 15, el proper és 22. Perdona,
2: el 22 estaré en la fira de Sants.
1: Molt bé.
2: Que són les festes d'allí del barri.
1: Molt bé, sí.
2: I tindrem uns quants escriptors allí.
1: Molt bé,
2: que
1: bé. Ah, molt bé.
2: I després, com sempre, al passeig de Marítim.
1: Vale, que aquí
2: esteu
1: de forma recurrent.
2: Sí.
1: Que és aquest punt per donar a conèixer això, els escriptors i les escriptores que en formeu part, en certa manera. Mm. Molt bé, que bé, doncs agenda feta. De fet, també si la gent consulta les xarxes socials, Facebook, Instagram, pot trobar aquesta agenda d'actes,
2: sí,
1: també?
2: Sí, i tant que sí. Sí.
1: Molt bé. Doncs ara sí, explicat això i explicada l'agenda d'aquests dies, aquesta agenda propera, anem a conèixer a la Sol. Sol, arriba el teu moment. D'això, sempre ho dic, eh? No, jo sé que no és fàcil parlar d'un mateix, tot i que sempre diem, volem conèixer-vos literàriament parlant, eh?
3: Sí,
1: que quedi clar,
3: tant, tant que sí.
1: I això, ajuda a conèixer què fas, què escrius, a més, tu que tens una diversitat àmplia de gèneres, eh? Des de novel·la, poesia, que sé.
3: Sí, m'agrada explorar. Jo penso que a tothom, no?, els agrada explorar quan se comença amb aquest món de l'escriptura, no?
1: Molt bé.
3: Explorar és una de les coses que ens omple una miqueta per dintre a nivell professional i a nivell de saber què és el que t'agrada més escriure.
1: Uh-huh.
3: I sí, he explorat varis i he publicat varis temàtiques,
1: Uh-huh.
3: i bueno, I sí, sí, m'agrada.
1: Molt bé. Quantes publicacions pots tenir ara mateix, Sol?
3: Bueno, ben bé, penso que són publicades, són a 6.
1: Bé,
3: publicades,
1: no està
3: sí, sí, sí, sí.
1: De tots aquests gèneres que dèiem, des de poesia,
3: sí,
1: novel·la...
3: Sí, de publicació, bueno, tinc un, que és, que és el mateix llibre, que són dos publicacions, que ja saps que encara que sigui en un altre idioma,
1: sí,
3: són publicacions diferents, un mateix llibre que està en català-castellà, i després tinc una, bueno, aquest que és l'aventura de conocer-me aprendiendo a vivir, en català i castellà està,
1: val.
3: I que és més divulgativo-narrativa, que...

0: diferents. Jo penso que una miqueta la fantasia, la ciència ficció és un dels que jo m'agrada molt perquè, sí? No sé, em fa això, no? Imaginar i tens més llibertat, no? Per escriure. Sí. A més, encara que sempre t'has de documentar una miqueta, clar, encara que la teva imaginació,
1: sí, sí, sí,
0: vagi,
1: sí,
0: per un altre camí, no? Però sí que has de fer amb una base, no?
1: Clar, sí que és veritat. La ciència-ficció, la fantasia,
0: sí,
1: fa que a vegades el fet de permetre's el luxe de trencar certes barreres, no? Sí. Físiques, o digue-li com,
0: sí,
1: vulguis,
0: exacte,
1: fa una,
0: sí,
1: mica que no, que la imaginació pugui volar una mica més,
0: sí,
1: oi?
0: Que pugui volar, sí, sí, sí, exacte.
1: Ah, que bé,
0: sí,
1: interessant. Sí,
0: sí. I la poesia, per exemple, és una forma de desfogar una miqueta els teus sentiments, la teva ràbia, la teva, ja, emoció. A vegades, doncs, fas un fragment. És com jugar una miqueta la poesia, jugar. I llavors, no, jo no me considero poetisa, però per res de res, uh-huh, però sí que m'agrada jugar amb les paraules i fer coses, wow, boniques,
1: sí, sí, sí, sí,
0: i per això també vaig publicar un llibre de poesia.
1: Clar, més la poesia, no, que té aquesta part tècnica, que també la trobo molt interessant,
0: sí,
1: molt complicada, per la meva part.
0: Sí, és complicada.
1: Però és,
0: sí,
1: molt interessant, no, que és allò, la mètrica, no, la,
0: sí,
1: que quedi lligada,
0: sí,
1: que etcètera,
0: lliguis,
1: no?
0: Que no, sí, que sigui harmoniós, encara que avui en dia la poesia no és,
1: no,
0: mètrica,
1: no, no,
0: és,
1: no,
0: més,
1: no, sí,
0: més tipus contemporània i, uh-huh, i una miqueta que sí que tingui una miqueta de musicalitat, no?
1: Clar.
0: Això sí que sigui, doncs, que
1: clar,
0: les lletres tinguin aquest moviment, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Amè i, clar, harmònic.
1: Això sí que la mètrica ha anat evolucionant i la poesia,
0: sí,
1: moderna és molt diferent.
0: Sí, no.
1: Però sí que té com, no, no sé com dir-ho, com un, no, no un llenguatge propi, però sí que té un estil característic, la poesia.
0: Sí,
1: que
0: diferent,
1: sí?
0: Diferent.
1: Sí,
0: sí. No, no, la normativa d'una narrativa, d'un llibre, d'una novel·la, no té res que veure,
1: clar,
0: amb a la poesia.
1: Clar, clar, clar.
0: Però això dona una llibertat diferent.
1: Clar, allò de, no, com és la presentació, la presentació, nus i desenllaç, no, que,
0: sí,
1: en aquest cas la poesia no segueix per aquí.
0: Sí, més ambigua, no? Més susceptible, no?
1: Clar.
0: Vull dir que és diferent, és una altra,
1: sí, sí, sí.
0: És arribar una miqueta a l'alma de la gent, al sentiment, i busques en un altre camí, d'una forma més figurada, més metafòrica. No sé.
1: I està clar que t'ho havien de preguntar, eh? De tots aquests gèneres que ja has tocat i que toques,
0: sí,
1: amb quin et quedes? Quin és el que més t'agrada, Sol?
0: Bueno, a mi m'agrada molt la ciència-ficció.
1: Sí?
0: I bueno, un que he fet l'últim any, que és, bueno, aquest any, que, uh-huh, l'últim que he fet és, són la recopilació de 22 relatos de fantasia, ciència ficció i intriga, que l'ha fet en anglès americà. Està publicat en Estats Units. Aquí lo poden agafar per plataforma.
1: Val.
0: Però físicament està en Estats Units.
1: Val.
0: Les llibreries, biblioteques, està allà als Estats Units.
1: Val.
0: Perquè, bueno, és un tema, és un dels temes que m'agrada i que volia explorar el públic jove, que li agrada, uh-huh, molt a nivell d'Amèrica, llegir aquest gènere.
1: Wow.
0: Aquí en Europa, doncs, en general, ve que a la gent li agrada més el tema històric, o la gent,
1: sí,
0: és més gran, vull dir, la gent molt jove no li agrada, i per això també havia fet el de Ali Jota, uh-huh, que era per arribar aquí a la gent d'Europa, vull dir, a la gent jove, arribar una miqueta al seu cap, a la seva...
1: Val.
0: Capturar una miqueta la lectura de la gent més jove,
1: sí, sí, sí, sí,
0: aquí. Llavors he fet dos anzuelos, no? Podem dir.
1: Val, sí,
0: un,
1: sí, sí,
0: per,
1: sí,
0: Amèrica, per la gent jove d'allà, i un altre per aquí d'Europa.
1: I com es fa això? Perquè si sempre us preguntem i sempre parlem, no, sobre les publicacions, les edicions, que, bueno, per sort també avui en dia poden ser vàries, no? Des d'autopublicacions o per editorial. El fet de publicar fora, com es fa això?
0: Bueno, jo me vaig posar en contacte als Estats Units.
1: Val, directament amb allà.
0: Sí, mira, bueno, a nivell d'Amazon. És la,
1: val,
0: primera vegada que ho he fet d'aquesta manera.
1: D'acord.
0: I llavors ja connectes i ja signes el contracte de fer la publicació allà, i llavors ja, doncs, és una altra història.
1: Clar, clar, clar.
0: Perquè jo sempre he treballat amb editorials, autopublicació,
1: uh-huh,
0: és la primera vegada i l'he fet d'aquesta manera, i així que...
1: Val, sí, interessant.
0: Bueno, m'he experimentat. Sí, sí.
1: Que, clar, això és un bon experiment literari,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
1: I escriure en anglès o no? O has
0: escriure en anglès americà.
1: Val.
0: Sí.
1: Escrit directament aquí, no traduït, sinó escrit.
0: No, he traduït.
1: Ah, traduït.
0: Sí, he traduït perquè aquestes històries ja les tenia...

0: maquetes des del 2018,
1: d'acord,
0: o sigui, ja ho tenia fet i vaig seleccionar les que tenien més o menys les mateixes temàtiques.
1: Val.
0: I ens he fet una traducció.
1: D'acord.
0: Sí.
1: Com
0: sí.
1: Ho has dit? A l'anglès americà, que és...
0: A l'anglès americà,
1: que és,
0: sí.
1: Que és molt
0: precís. Volia
1: fer-lo
0: diferent, que no sigui l'anglès que se
1: sí,
0: parla
1: més,
0: aquí, no? Perquè,
1: clar, més convencional.
0: Sí, el convencional és l'europeu.
1: Clar,
0: el
1: sí.
0: d'Inglaterra, doncs l'altre, que és americà. Bueno, és tots els idiomes, no? Estan els idiomes més col·loquials, depèn de la zona.
1: Sí, està
0: doncs
1: clar.
0: Jo volia fer-lo d'aquesta manera.
1: I d'aquí per això... que també donar valor a les traduccions, que són importantíssimes, que també una traducció de qualsevol obra i que sigui allò el més filadingle a l'original, però sempre donant el toc característic
0: sí,
1: de cada lloc,
0: de canviar,
1: és la gràcia.
0: Has de canviar, sí, has de canviar l'expressió, les frases, vull dir, que no és literal, per això que hi ha un treball també
1: no,
0: de font.
1: No, hi ha feina, que...
0: Sí, hi ha bastant feina.
1: Hi ha feina.
0: Sí.
1: I publicacions properes, Sol?
0: Sí, tinc una que entre una cosa i una altra no l'acabo mai, però ho tinc a punt d'acabar, que sí que és, aquest és romàntica intriga també. Sí, aquest és una trama, bueno, amb dos narradores, una en primera persona i l'altra en tercera persona, i que bueno, les dues són protagonistes, però doncs busco el present, està narrat en present, després vas al passat i tornes al present.
1: Wow.
0: I una miqueta així laberintós, també. Oh. M'agrada una miqueta la cosa laberintosa.
1: Va,
0: m'agrada complicar
1: sempre,
0: una miqueta la cosa que no sigui tan
1: lineal,
0: sí, tan monòtona, no? Doncs m'agrada que tenia el lector i la lectora... que estigui
1: entretinguts.
0: Sí, que estigui intrigada i que tingui ganes de continuar la lectura.
1: Va, fantàstic.
0: Sí, és la meva idea, no?
1: D'on surt aquesta imaginació, Sol? Jo bueno, és un fet que em fascina molt, dels escriptors i escriptores,
0: sí.
1: Que és aquesta capacitat d'inventiva que és inesgotable en vosaltres.
0: És que és una cosa màgica, perquè és com que no tens idea, perquè ara estic aquí, estic parlant amb tu, però quan et poses així asseguda a la cadira, agafes l'ordinador,
1: ja.
0: Agafes aire... i et quedes, doncs, ara és el meu moment, ja comences a...
1: Val.
0: I és una cosa màgica. Ja vas, és com entrar, no?, al tobogán, no?, i vas... i ja vas sola.
1: I vas sortint.
0: Sí, vas sortint, sí.
1: Sí.
0: És una cosa que no és inexplicable.
1: Molt bé.
0: No sé, jo penso que Glòria sí que sap de què va.
2: No. Sí.
0: M'entén perfectament, totes les persones que escriuen saben que és una cosa molt, molt específica. No és una cosa mecànica, que dius, mira, faré això. No, sinó... No és una estructura així que diguis quan comences la història, quan comences.
1: Sí.
0: Que t'estructures, clar. Primer t'estructures i saps el que
1: clar,
0: vols fer.
1: Clar, cap on anar sí, i cap on acabarà, possiblement, no?
0: Sí, clar, més o menys ja tens l'estructura, però després el de més va sortir d'una forma màgica.
1: Molt bé.
0: Que és aquest
1: mode escriptora, no? Que és allò, seure davant de l'ordinador.
0: Sí, seure, inspirar, relaxar i començar
1: a
0: escriure.
1: Molt bé. I també sí que a vegades ens han explicat escriptors i escriptores que també a vegades, no?, que, no sé, estàs esperant l'autobús, et ve una idea, te l'apuntes, o un dia, o sé que també passa molt, que són a les nits i als somnis. Hi ha,
0: que
1: hi ha moltes escriptores que els hi arriba alguna idea a través d'un somni de la nit, al dormir, que també és molt interessant,
0: A mi passa que potser no puc dormir i estic pensant en una cosa, el que sigui, me surt aquest moment i m'he d'aixecar.
1: Escriure-la, no?
0: Això sí que em passa. Això és una de les coses molt normal que
1: molt
0: passa.
1: Bé. Clar, que bé.
0: Sí.
1: I és això, així que sempre heu d'anar... Bueno, avui amb el mòbil ho fa més fàcil, no?
0: Sí.
1: Això sempre anar amb una llibreteta, amb un paperet, no? Per anar apuntant.
0: El mòbil, i per això tinc sempre la memòria llena.
1: Perquè vas apuntant coses, no?
0: Vas apuntant tot i sí, escriva sempre a la nube.
1: Molt bé.
0: Perquè d'aquesta manera pots fer-ho sempre.
1: Sí.
0: I pots avançar, clar.
1: Exacte,
0: sí, perquè estem en un món de molt estrès, de molta feina i... per trobar moments.
1: No, i tant, és complicat, és més complicat. És cert. Que també és molt terapèutic, no ho sé, pels escriptors i escriptores, aquest moment d'escriure, que també emocionalment crec que és un bon exercici. Que
0: bueno,
1: tots
0: quan...
1: hauríem de fer això, de seure de quan en quan i posar-nos a escriure.
0: Sí, és que és plasmar el que tens al teu cap d'alguna manera, i llavors això s'utilitza en teràpia. Com a teràpia sí que
1: sí,
0: es fa,
1: veritat.
0: Vull dir que és una de les coses molt terapèutiques. Vull dir que qualsevol persona pot escriure el que vulgui.
1: Correcte.
0: Encara que sigui les seves idees, les seves inquietuds, les seves planificacions, qualsevol persona, si es posa a escriure, doncs veu millor la, sí, els problemes, veu, sí, sí, millor, sí, sí, de fora, i ara es pot plantejar-se.
1: Clar. Que de fet inclús sé, no?, que hi ha una tècnica que es diu, no?, que és com l'autoescriptura o l'escriptura, sí, inconscient, no?, sí, que és simplement, sí, sí, seure, agafar un llapis i un paper, evident, i, sí, i a partir d'aquí començar a escriure allò que et digui el cap sense sí, analitzar-ho gairebé.
0: Sí, sí, plasmar en paraules. Jo, jo com a formadora a vegades faig això a les meves alumnes, escriure aquestes coses que no li agraden de la seva vida i després escriure les coses que me li agraden. Això és una de les coses que com tècnica de, sí, de, això ho faig, sí, a les, sí, meves, sí, les, sí, aules, sí, a les classes.
1: Per la part, no, emocional,
0: sí,
1: una,
0: sí,
1: mica,
0: sí,
1: posant,
0: per plasmar una miqueta, sí, perquè a vegades la ment doncs té molts conflictes, tenim molts conflictes al nostre cap, i llavors, sí, quan ho plasmem i li donem forma i visualitzem, sí, i palpem, llavors lo veiem d'una altra manera.
1: Clar, clar, clar. Poses noms, una, a les emocions,
0: sí,
1: estructures,
0: exacte,
1: oi?
0: Exacte, i és una de les coses que,
1: sí, sí,
0: és, sí, molt terapèutica.
1: Quan dius formadora...
0: Sí, quina... docent, jo sóc docent.
1: Ets docent, eh?
0: Sí,
1: val.
0: Dic formadora perquè...
1: Sí, sí, sí, sí, sí,
0: sí, sí, perquè me dedico a la formació concreta de la meva professió, que és imatge personal.
1: Va, perfecte,
0: sí,
1: perfecte.
0: Per això dic formadora, perquè si dius professora, doncs pot ser de matemàtiques.
1: Clar, clar, però per això t'ho
0: preguntava, formadora és perquè, val, dono classes de la formació professional.
1: Molt bé, que t'ho dones.
0: De formació professional,
1: fantàstic.
0: Sí.
1: Ja hem comentat que, a banda d'aquest llibre publicat als Estats Units, que va ser una autopublicació... Els altres llibres són per editorial.
0: Sí, sí, són per editorial. Uh-huh. I, bueno, i una anècdota que volia explicar és el penúltim llibre, uh-huh, que és d'Ali Jota, que és Doppelganger, que és de multidimensional. Fa poc vaig parlar amb un lector i no estava content, uh-huh, per aquest llibre, perquè havia... diverses persones que havien mort.
1: Això,
0: i llavors això no li agrada.
1: Això.
0: I llavors me va plantejar que si, uh-huh, podia fer un altre llibre i poder viatjar no amb espai, sinó amb el temps, per poder ressuscitar. Perquè li havia agradat molt una de les personatges, l'Ari, uh-huh, perquè està Ari, Ariadna, clar, tots tenen el pseudo-perganger, no? Totes les persones tenen el seu personatge a una realitat i a l'altra realitat. Uh-huh. Llavors, totes tenen el mateix nom, però variat, amb Ari, Ariadna, Al i Jota, i cadascú.
1: I el faràs, sí, aquest viatge? Aquesta recomanació d'un escriptor?
0: Ho plantejaré.
1: Ja tinc
0: estructurat la següent, que serà, uh-huh, per a tercera dimensió, i bueno... I una altra anècdota és el que l'estava explicant a Glòria, que estic veient una sèrie, uh-huh, que es diu L'Hombre en el Castillo, i és una sèrie basada més o menys en la meva història del llibre.
1: Ai, mira.
0: Sí, sí. Val. Però aquí és què passa si hi ha una variació, perquè a l'IJ hi ha una variació de la família, perquè a la família la mare no hi és en una realitat i l'altra sí que hi és, uh-huh, amb un accident, doncs la mare es mor, sí, morta, i llavors l'altra... continua viva. Uh-huh. Doncs aquesta sèrie és el mateix, però de Hitler. Què passa si Hitler hagués guanyat la guerra, no?
1: Val.
0: I doncs aquesta sèrie és així, dos diferents, uh-huh, solucions, diferents temes, i com és la vida amb una altra solució. Oh. Doncs el meu llibre és més o menys així, però no no bèl·lica, ni tan dramàtica, ni tan agressiva com és la sèrie.
1: Clar, de fet, el multivers, no?, que,
0: sí,
1: allò narrativament dona per molt, ho estem veient amb els còmics, eh?
0: Sí, dona.
1: I realment és un recurs que dèiem, no?, a la ciència-ficció o la fantasia,
0: sí,
1: que trenca una mica barreres i dona... per la creativitat.
0: La creativitat, sí.
1: Que
0: sí,
1: interessant.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: És molt interessant, sí.
1: On podem trobar els teus llibres? o i on podem trobar més informació sobre tu, Sol?
0: Bueno, si busques Sol Cano Domene Google, ja surt tot.
1: Xarxes socials, també.
0: Xarxes socials, Instagram, Instagram, Facebook, bueno, TikTok, tot jo, totes les plataformes,
1: sí.
0: Llibreries, biblioteques també, llibreries i plataformes.
1: Molt bé.
0: Pots trobar els llibres a qualsevol lloc. Bueno, menys el l'anglès, el que he fet en anglès, que només el pots trobar a la plataforma o anar als Estats Units.
1: És fantàstic.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs,
0: amb un viatge que vas per allà, no compraste.
1: Exactament, segur se'n recorda i que, sí, sí. I que el porti cap aquí.
0: Sí, que el porti cap aquí.
2: També ho podries fer aquí, no? Pujar l'Amazon per a Espanya, en qui sigui en anglès.
0: Sí, no. A veure, saps que Amazon... qualsevol persona
1: qualsevol
0: pot comprar qualsevol
1: món.
0: Plataforma.
1: Oh, sí, sí, sí.
0: Vull dir, això sí que
1: no,
0: ho pots comprar.
1: No, però és millor viatjar. No,
0: però
1: és millor horari, no? Ja, això
0: no n'hi té broma. Que per comprar els meus llibres d'anar als Estats Units queda més glamurós.
1: No, està clar que avui a través de internet i d'Amazon ho podem trobar tot. Però ja que viatgem i si tenim la sort...
0: L'excusa, no?
1: Exacte, d'anar fins als Estats Units.
0: És que vaig a comprar el llibre de la Sol allà als Estats Units.
1: Doncs estaria molt bé. Fantàstic. Doncs això, convidar l'audiència que et conegui una mica més, que conegui els teus llibres, que li donin un cop d'ull i segurament que
0: s'enganxin
1: i que els llegeixin.
0: Són molt xulos i la veritat és que els passaran bé.
1: Fantàstic.
0: I és el que
1: molt bé. Que bé. Doncs enhorabona i endavant,
0: moltes
1: Sol.
0: Moltes gràcies. I moltes gràcies a tu també per
1: amb tu,
0: estar aquí
1: per acompanyar-nos. Aquí estem. Glòria, acabem temporada, però al setembre continuarem, no, en principi?
2: Continuarem.
1: Sí?
2: Amb més coses.
1: Fantàstic.
2: Ja tenim preparat allí per a...
1: Molt bé.
2: Per a setembre i octubre moltes cosetes.
1: Fantàstic, doncs això, deixarem aquí, farem aquest punt i seguit, i de cara a la temporada que ve continuarem, amb més força i amb més energia, si cal. Tot i que és complicat, que sempre hem posat molta d'energia aquí. Gràcies a les dues, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Adéu.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, un programa on hi cap de tot.
5: Minut i mig i 12:45. Avui intentem buscar aquest màxim marge de participació i trucades. Avui sí, ja el contingut ens permet tenir aquesta bona estona per participar, per trucar, si us ve de gust o si voleu, i si no anirem això fent bona combinació musical, repassarem l'agenda i no serà per temes i qüestions, per anar omplint calaixera i calaixeres en plural. 977-15-70-69 977-15-70-69 o missatge de WhatsApp al 686-101-101 686-101-101. A més, recordem, avui és el darrer dia en directe de la calaixera d'aquesta temporada estival, el darrer dia en directe, així que en conseqüència és el darrer dia de participació. Demà dijous i divendres us deixarem amb un bon recull i seguirem allò recordant aquests bons moments a la calaixera, que de fet ja ho hem fet aquestes setmanes d'estiu, tot i que ho anàvem introduint així en directe. 977-15-70-69, missatges de WhatsApp al 686-101-101. I tenim ja primera trucada. Bon dia.
6: Bon dia, estimat.
5: Hola, Maria Dolors.
6: Hola, què diu?
5: Tot bé.
6: Què? Tot bé. I tu què, preparat?
5: Sí, sí.
6: T'has preparat?
5: Sí.
6: Tens que recuperar la veu en aquests dies.
5: A veure,
6: que
5: a veure. Sí.
6: Que descansi la veu, que també va bé, eh?
5: Correcte, correcte.
6: Si has de cridar molt amb els nens,
5: no.
6: Teu enfadar, eh?
5: Ja, sí que d'en quan...
6: Has de recuperar...
5: Sí, molt de quan en quan em fan cridar, però sí, és veritat, els diré que, sisplau, que em deixin descansar.
6: La qüestió, això, descansar, que disfrutis,
5: sí.
6: I ja està, i passar els dies tranquil·lets, i ja. Molt bé. Doncs, bueno, això, el primer, això, que t'ho passis bé, fins a la tornada.
5: Gràcies.
6: I a veure si també es baixa una mica la calor.
5: A veure, tant de bo, sí. tant de bo.
6: Què aniràs a veure l'eclipse?
5: No, bueno, hi ha d'anar-hi per força, Maria Dolors.
6: Si vas tu per la ràdio?
5: Clar, ens toca treballar, sí. Avui, avui és un dia intens. Avui...
6: Des d'on ho veureu?
5: Des de, diguem, el punt d'informació està a les Madrigueres.
6: Ah, aniràs a les Madrigueres.
5: Sí, aquest serà el punt oficial.
6: Jo també vaig.
5: I des d'allà farem...
6: Anem tot una colla cap a Comarruga, la platja, ja veurem... El posto que trobem bo, entre l'hora, si no vas d'hora no trobarem.
5: No, s'ha de trobar un bon lloc.
6: Perquè vas veure el dia dels drons com estava.
5: Sí.
6: Per cas serà difícil. Clar,
5: serà complicat, sí.
6: La qüestió és a diversos punts. I la gent que no pugui anar-hi, per el que sigui la tele, en donen a diverses cadenes.
5: Sí, nosaltres ho farem des de la xarxa. De fet, farem connexions del Vendrell, farem connexions en directe a la xarxa de televisions locals, que estan fent programació especial. Així que també la gent que estigui aquí, que es quedi a casa, ho podrà veure, si vol, des de la xarxa, des de Televisió al Vendrell, i també podran conèixer com s'està vivint aquí al municipi, si és que els hi ve d'agost.
6: Bueno, vull dir que l'últim dia de feina el faràs complet, eh?
5: Sí, sí, sí, sí. Serà intens, és un dia intens, és un dia intens. Sí.
6: Bueno, mira, posa'm aquella tan maca del Sergio Dalma, sabeu què és?
5: Sí.
6: He cerrado los ojos para verte.
5: Vinga.
6: Que és una de les últimes.
5: Fantàstic, molt bé.
6: Bueno, pues, ja t'ho he dit, eh?
5: Sí,
6: ja
5: sí, sí.
6: Que passis força bé, disfruta.
5: Gràcies, sí.
6: I fins a la tornada, eh?
5: I fins a setembre, això mateix.
6: Això mateix.
5: Gràcies, que vagi bé.
6: Molts petons, abraçades i a tota la família, vale?
5: Gràcies, de part teva.
6: Vale.
5: Adéu-siau. Adéu. Adéu.

Primera trucada, primera petició musical i això, primera cançó que escoltem en aquesta part de participació. Bé, la segona del dia, sempre comencem amb una primera a les 9 en punt del matí i fins ara no hem anat cap a aquest recurs musical. Sí. Doncs ara ja sí, en aquesta recta final ja toca fer-ho amb aquesta cançó que ens ha demanat la Maria Dolors. Sergio Dalma, He cerrado los ojos para verte.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
0: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
4: Les 11 i 40 minuts en directe, com no, tercera i última part de Calaixera avui dimecres i darrera Calaixera en directe d'aquesta temporada. 977 15 70 69, missatge de WhatsApp al 686 101 101, però tenim trucada. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Hola.
5: Què tal?
4: Què tal? Què dius, Isabel?
5: Em prova l'últim dia en directe.
4: Bé, força bé. Encara ens queda molta feina darrere, però bé.
5: Amb l'eclipse i tot avui.
4: Correcte, un dia intens.
5: Sí.
4: Un dia intens.
5: Doncs, bueno, per desitjar bones vacances.
4: Moltes gràcies.
5: A vosaltres i sí, a tothom que ens escolti i faci de vacances també.
4: Gràcies, sí, home, sí, de part teva.
5: Sí, pots posar anxovetes per tamariu mateix.
4: Vinga, que bé.
5: Per acabar.
4: Sí, anxovetes, tamariu.
5: Tothom qui ens escolta i els oients que aquest any malauradament ens han deixat.
4: Uh-huh.
5: I...
4: fantàstic.
5: Per tothom.
4: Doncs vinga, anirem cap aquí i ho farem de seguida.
5: Molt bé, doncs.
4: Molt bé.
5: Vinga.
4: Gràcies per trucar, de veritat.
5: Ens trobem al setembre.
4: Ah, correcte. De seguida hi serem, passar ràpid, això.
5: Val. Dic, m'ha tocat un bal, dic que estarà aquests dies i hi haurà gent per
4: aquí. Sí. Aquí, un poc o molt, sempre hi ha gent. Al matí sempre hi ha més gent disponible. A tarda també, però estan més gravant fora i tal.
5: No, sí, vinc al matí.
4: Exacte. Doncs al matí, en principi, sempre... correcte, sempre hi haurà gent per aquí, redacció, sempre hi haurà algú.
5: Doncs molt bé.
4: Val?
5: Doncs vinga.
4: Gràcies.
5: Bon dia a tothom.
4: Gràcies, Isabel. Adéu, gràcies. Adéu.

0: 977 15 70 69. Crec que la cosa s'anima i tenim més trucades, més participació. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: Digue'm.
0: Hola. Ai, Isabel.
1: Sí?
0: Ets tu encara, Isabel?
1: Sí.
0: Ah, no has penjat.
1: Ah, no, sí que havia penjat. Ah, ja, no, he penjat doncs, i llavors m'han trucat i pensava que
0: doncs mira, ha sigut, mira, doncs ha sigut una cosa rara, no, clar, no ha sigut allò
1: tal qual. Jo he penjat i ara truquen, jo he penjat i ara em truquen.
0: Que bo, doncs mira, m'ha donat com una trucada nova, per entendre'ns.
1: Sí, sí.
0: Que estrany.
1: Coses de l'eclipse, ja.
0: Correcte. Exacte, sí. Que no siguin coses de l'eclipse. Gràcies, Isabel, gràcies. Que vagi bé, bon dia, bon dia, adéu. Coses de la tècnica, eh? Coses de la tècnica, tot sigui això. Doncs va, ja tenim aquesta cançó a punt, aquesta cançó fantàstica, aquesta vanera Tamariu de les anxovetes que ens ha demanat la Isabel i que ha dedicat cap a tota la gent de la Calaixera i cap a aquells que han marxat i ens han deixat aquesta mateixa temporada.

Tamariu, una gran versió d'aquesta vanera per part de les anxovetes, que són fantàstiques, i que ens ha demanat la Isabel. La Isabel del Francàs. I mira quin lligam tan ben fet que farem, perquè justament la Isabel del Francàs ens ajuda a recordar que el Francàs encara està de festa, i de fet són de les festes d'estiu més intenses que podem trobar cada any, i cada estiu, de fet, eh? Ja fa dies que van començar, segueixen fent molta activitat, i per exemple, de cara a aquesta setmana, aquest dijous, per exemple, continuen les activitats infantils, en aquest cas dijous a les 7 a la zona lúdica, o també el divendres amb les classes de ball a càrrec de l'escola de ball Míriam Buitrago. Però és que també aquest divendres 14, a 11:45 de la nit, davant de les oficines Pilar Macià, hi haurà ball amb el grup Mil Notes. El diumenge 16 d'agost continuaran a les 7 de la tarda a la zona lúdica amb festa de l'escuma, o el dimarts 18 d'agost, que hi haurà torneig de futbol sala, i el dissabte 22 d'agost, cursa popular a partir de 9:15 del matí. I el que dèiem, que estem en plenes festes d'estiu en diferents punts del municipi, com és el cas de Coma-ruga. La festa major de Coma-ruga, que comença ja també demà dijous, a partir de les 10 del matí repicaran les campanes de l'església de Sant Ramon, i seguidament començarà ja una batucada que recorrerà els principals carrers del centre. Al migdia, els locals de l'Associació de Veïns de Sant Ramon, concurs de truites per la tarda i campionat de mus i de dominó. A les 5 de la tarda, a la plaça Germans Trilles, animació infantil, i la jornada es tancarà amb una botifarrada davant del bar del Casal i ball de música dels anys 70 i 80. Divendres al matí, concurs infantil de dibuix i pintura, a 12:45, vermut amb música, i per la tarda, nova sessió dels campionats de mus i dominó. A 7:45 del vespre, a la sala dels mosaics del Tavaris, es farà projecció del documental Coma-ruga, els orígens. És un episodi del programa Reviu d'aquesta casa, de Ràdio Televisió Vendrell. A les 8, a la plaça Germans Trilles, plantada de bèsties de foc amb el ball de diablons, la víbria, el cabarot petit i les puces del caramot. A les 9 s'iniciarà una cercavila de foc infantil, i a les 10 de la nit, al costat del riuet, havaneres i rom cremats. Dissabte continuen les activitats infantils, els campionats de jocs de taula, i a les 7 de la tarda, a la plaça del Tavaris, sessió de ball amb l'escola de ball Míriam Buitrago, i davant del bar del Casal, a 11:15 de la nit, sopar de germanor. I a continuació, espectacle de drag queens, i a la platja, al costat del riuet, concert de guardafuegos. A la mateixa hora, concurs de pesca. I el diumenge continuen els jocs per a totes les edats davant del bar del Casal, a les 12, missa solemne, i per la tarda hi haurà animació infantil i seguidament música amb DJ. A 11:45, castell de focs a la platja, i les festes seguiran a finals de mes. Les organitza l'Associació de Veïns de Sant Ramon en col·laboració amb l'Ajuntament del Vendrell.

0: Martina, porta-lo, crele.
1: Ja comença a fer-se clar i els veïns omplen la plaça.
2: Mica a mica anem ja finiquitant tota aquesta calaixera d'avui dimecres en aquesta recta final, on encara tenim temps de sobre. Encara queden 10 minuts per les 12 per recollir més trucades i més participació al 977 15 70 69 o també a través del WhatsApp al 686 101 101. També recordem-ho que és el darrer dia de calaixera en directe, tot i que tancarem setmana amb més calaixera i amb més bons moments de programa aquesta temporada. Avui serà el darrer dia de participació. Els Catarres, amb aquesta darrera cançó que ho ha patat força. Diumenge sense drama.

0: Els Catarres, que ens porta nova participació i nova trucada. El 977 15 70 69. Bon dia. Hola.
1: Bon dia, Pere.
0: Bon dia, Jan.
1: Mati, que trucava a fer la despedida per desitjar-te unes felices vacances i que vagin tot bé, home.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies per fer-ho, Jan.
1: Mira, arribada a la plaça i ara no són les 12. I fes just, Pere.
0: Molt bé, doncs veus que bé. Doncs gràcies per l'esforç.
1: Si tens temps i vols posar una habanera, posa tu mateix.
0: Vinga, avui n'hem posat una, però en podem posar una altra que programa perquè de manera sempre es venen de gust d'escoltar-les.
1: I tant, perquè ara el dia 23 haig d'anar, per exemple, al Pinyan a escoltar-les i ara em dedico a escoltar habaneres.
0: Molt bé, doncs com a Rugan hi ha una, de cantar habaneres ara aquests dies, per festa major.
1: I abans el feien al port, ja saps?
0: Sí, sí, tant, i tant. Sí, sí, tant, i tant. Molt bé, doncs buscarem una manera ben xula.
1: Bueno, doncs ja t'ho dic, de tot cor, que vagis les vacacions molt bé.
0: Gràcies.
1: I arriba.
0: Gràcies. Fins al setembre, sí senyor.
1: I jo sempre cal igual, Pere, visca la cuina i visca tots els costeros i calaixeres.
0: Visca!
1: Que vagi tot bé.
0: Gràcies,
1: bon
0: moltes gràcies. Adéu, adéu. Mentre escoltem aquesta cançó de Soc un bohemio, un lloc, anem buscant això, una bona manera.

0: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
1: I acabarem amb una havanera, una que a mi m'agrada especialment. És Rosina. I hem triat aquesta versió dels Pescadors de l'Escala. Així que la millor manera per acomiadar-nos serà a través d'aquesta havanera. Gràcies per ser-hi, moltíssimes gràcies per fer-ho possible, per acompanyar-nos, per aguantar-nos, per la paciència, per tot en aquestes hores de ràdio, per aquests 4.023 programes. Això, un plaer estar amb vosaltres, un plaer treballar i fer ràdio per vosaltres. Això, fem aquesta aturada estival. Tornem-ho a dir, demà dijous i divendres encara trobareu un bon recull de bons moments de programa, però ja en directe tornarem el 14 de setembre. Gràcies per fer-ho possible, de veritat. És un plaer acompanyar-vos i que acabeu de passar un molt, molt bon estiu. Adéu-siau.